0: escaire, allà te la col·loco.
1: Què t'hi jugues amb el Sitke i el Flaqui?
2: Bon dia, com esteu? Incorporem ja els oients de Ser Catalunya, els que estaven escoltant la roda de premsa del president del govern, Pedro Sánchez, de la cadena Ser. Flaqui, en un dia on estan passant moltes coses i la ràdio està aquí per explicar-les.
3: Sí, tenim diferents fronts oberts. En clau Barça, evidentment, el més emotiu i transcendent és el comiat d'una llegenda com Alexia Putellas, que ens està emocionant a tots des de la gespa del Camp Nou.
2: Des de les 11, en un Què t'hi jugues especial a Ser Catalunya, estem seguint aquest comiat. Ara us resumirem el més destacat per als que us incorporeu al programa ara mateix, i amb la Marina Fernández d'aquí Catalunya. Hem escoltat la roda de premsa també del president del govern, Pedro Sánchez, per requadrar, Marina, i abans ja d'alliberar-te per a que puguis anar a preparar el programa de demà.
4: A viure una mica, també.
2: Amb què et quedes del que ha dit Pedro Sánchez?
4: De moment em quedo actualitzant que hi ha talls a l'AP7, sobretot perquè s'hagin de moure aquest matí. Hi ha diversos talls a diversos punts de l'AP7 per aquesta vaga de professors. Això el primer. Sobre Pedro Sánchez, dos focus. Un, el que està passant amb el que sabem d'aquesta actuació de la policia. Hi ha nous focus, a part d'aquesta entrada a la seu de Ferrat. S'ha entrat a la Direcció General de la Guàrdia Civil, és a dir, la Guàrdia Civil ha entrat a la Direcció General de la Guàrdia Civil per demanar expedients disciplinaris, que hi ha comandaments que investiguen casos relacionats amb el PSOE. Això està passant ara, i també hi ha imputats per aquest cas. S'ha conegut que hi ha hagut la imputació de Santos Cerdán, de la gerent del Partit Socialista, de l'expresident i exvicepresident de la Junta d'Andalusia en temps de Manuel Chávez, per tant també socialista, imputat també, i un empresari amic de Leire Díaz. Hi ha aquestes quatre imputacions relacionades amb aquesta actuació. Sobre el que ha dit Pedro Sánchez, segueix donant suport absolut a Zapatero, diu que la justícia ha de fer el seu camí, però vaja, suport. Sobre l'actuació a la seu del Partit Socialista, diu col·laboració amb la justícia en el que calgui. I sobre si és sostenible que continuï la legislatura, que és la gran pregunta que es fa tothom avui, també als aliats de Pedro Sánchez. Ell diu, escolteu, quants primers ministres hi ha hagut en una pila de països europeus en els últims anys? Jo porto aquí 8 anys, i el fet que jo porti aquí 8 anys és el que ha contribuït, per exemple, i ha tornat a treure les dades econòmiques. L'atur, per exemple, aquí estem amb un 10% d'atur
2: que no convocarà eleccions, vaja.
4: Estructural.
2: Que esgotarà la legislatura.
4: El que ell apunta és que no, a més diu...
2: Almenys
4: és
2: aquesta és la seva intenció.
4: Si anem a una investidura, hi haurà mesos per posar-nos d'acord.
2: Escoltem el tram final del comiat d'Alexia Putellas, que s'està emocionant una altra vegada.
5: La part més familiar, emocional, aquest vincle com a tants i tants culers, i això sempre seguirà passant generacions rere generacions, perquè es porten a la sang al Barça, tal com ens van ensenyar els nostres pares, i us desitjo el millor. I per acabar, doncs, a totes les meves persones, a la meva família, a qui m'han acompanyat a tot el viatge. Sempre he sentit que jugava per mi, però també jugava per tots ells, perquè era una manera de sentir-nos a prop del que era el meu pare, no? Llavors, en certa part, sempre ell ha estat present, i sé que per ells també ha estat tu, perquè el buidar-me i aquesta exigència, jo també els he arrastrat a ells amb moltes coses. I per això també un dels motius d'aquesta decisió és no vull que la meva família, doncs, també es buidi, i agrair-los, perquè gràcies a ells, i a recolzar-me com ho han fet des de ben petita, pues, he pogut complir el meu somni. Una història perfecta.
6: Doncs, Alexia, guapa. Gràcies per deixar-me acompanyar-te.
2: Una història perfecta és l'última frase d'aquest comiat que s'ha realitzat a la gespa del Camp Nou. Alexia Putellas s'acomiada del Barça després de 14 temporades, 30 títols, entre els que hi ha 10 lligues, 4 Champions, són 507 partits, 233 gols, 2 pilotes d'or, 2 premis de best. Alexia Putellas, que és llegenda del Barça, que avui s'acomiadarà del públic del Johan Cruyff. Partit de Lliga, últim de la temporada a casa, Barça-Real Societat a les 7 de la tarda. Es tanca la temporada de diumenge al camp del Madrid Club de Futbol a les 4 de la tarda. Alexia Putellas, que encara no sap on marxarà, però ha repetit diverses vegades, Flaqui, que se'n va del Barça perquè s'ha buidat.
3: Sí, tenint en compte l'exigència d'aquesta samarreta que no es pot defensar mitges, continuar hagués pogut desdibuixar aquest camí que ha traçat Alèxia i que ell ha acabat definint com aquesta història perfecta. Una Alèxia emocionada, una Alèxia que ja ha anunciat, només començar aquest acte, que s'obriria en canal, que s'havia promès a si mateixa, que s'ho devia i que, per tant, volia avui viure amb emoció aquest comiat com a jugadora del Barça i que se'n va amb un acte, crec que emotiu, a l'alçada de la llegenda que és i que tanca, com ella deia, una història perfecta.
2: Pels oients que us heu incorporat després de la roda de premsa de Pedro Sánchez a la cadena SER, el discurs d'Alèxia Putellas ha començat així.
5: És molt difícil d'explicar. Ahir va ser un dia molt emotiu. Tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal per si de cas. Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor i avui estic plena d'amor. És complicat perquè mai és el... Mai, és que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida. Però, com bueno, deia en el vídeo, parlant l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
2: La quarta Champions ha estat l'últim dels 30 títols d'Alèxia Putellas amb el Barça en una temporada on ha jugat 42 partits, ha marcat 20 gols, estan registres importants, amb 32 anys se'n va encara a un lloc per decidir, molt possiblement sigui a Anglaterra. Agraint a tothom els moments viscuts d'una trajectòria que ha estat un somni.
5: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. O sigui, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. Ja estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
2: Alèxia Putellas s'ha acomiadat en un acte a la gespa del Camp Nou on han parlat diverses persones importants al llarg de la seva carrera. Ha tancat l'acte Vicky López, futbolista jove del Barça que ha tingut en Alèxia Putellas un referent. Li ha dit a Alèxia Putellas que elles han mogut el món, però altres, com Vicky López, se'l menjaran, frase textual, hem mogut el món, però altres se'l menjaran. I la primera persona que s'ha assegut al costat d'Alèxia Putellas ha estat Xavi Llorenç, el primer entrenador que va tenir, en un moment emotiu, emocionant, on Alèxia ha plorat.
5: Jo, abans de dir això, et vull donar les gràcies, perquè res de tot això hagués passat si ell no hagués aparegut. Tu sabies que estàvem en un moment difícil a la família i me'n recordo allà al bar de la cantonada de casa del pis on vivíem a Mollet, ens vam reunir i me'n recordo, vam parlar moltes coses, no? Però me'n recordo una de les frases que va ser: pots marcar un abans i un després, no sé si tu te'n recordes, diu, i pots fer coses impressionants. Jo,
7: no t'ho creies.
5: En aquell moment, 2012, em va dir, seràs un emblema del club, però convençut.
7: Ala.
5: Jo, evidentment, no m'anava a deixar portar la decisió ja estava presa abans de que fos una opció, perquè quan vingués al Barça ho tenia claríssim. Però en aquell moment, aquella frase, ara la penso i dic, no li vaig fer ni cas d'això, perquè era com, què m'estàs explicant? Però mira com estem, juguem allà a la ciutat esportiva, que amb 100 persones, que eren les nostres famílies, i ara mira, no? I amb el temps és com, tenia raó, ha passat, i en aquest sentit gràcies per aparèixer i també per ser un visionari, no? en aquest sentit, perquè només ell ho estava veient i al final doncs ha tingut raó.
2: Aquestes són les paraules d'Alexia Putellas a Xavi Llorenç, el seu primer entrenador, recordant un moment complicat per a ella perquè el seu pare va morir quan tenia 18 anys i explicant com ha canviat des de llavors la dimensió del futbol femení gràcies al Barça i gràcies a jugadores com Alexia Putellas, que s'ha acomiadat amb un acte que ha durat més o menys una hora, que hem seguit en directe a SER Catalunya des del Camp Nou amb l'Anna Palet, el Nil Solà. Anna, un acte que acaba amb Alexia abraçada a les seves companyes.
8: Sí, la veritat sí que ara mateix la imatge és superemotiva, estan totes les companyes, tota la plantilla a la gespa amb Alexia, s'han abraçat, han fet una enorme pinya, tot l'equip junt, l'han mantejat, i quan s'ha abraçat amb Patri Jarro, una de les abraçades més sentides, hem vist també a Patri plorant moltíssim en aquesta abraçada amb Alexia Putellas, que ara va acomiadant-se una per una de les seves companyes, ja està baixant també el cos tècnic, per tant ara vindrà el comiat amb tot l'estaf dirigit per Pere Romeu, però sens dubte aquesta imatge, jo em quedo amb totes les companyes abraçades en una enorme pinya.
3: De fet,
9: també,
3: Anna...
9: també sí que... Digues, dir que li han fet entrega també d'una placa a Rafa Juste i Joan a la porta i també d'un quadre magnífic en una imatge molt i molt potent d'Alexia amb totes les copes a darrere, com la mateixa escenografia que hi havia ara mateix sobre la gespa del Camp Nou. Li han fet entrega d'aquest quadre just abans que baixessin les seves companyes, realment emocionat, i crec que no només Alexia, sinó que pràcticament tothom que està ara mateix aquí al Camp Nou està molt emocionat en el moment que ja arriba l'estaf també a la gespa.
3: Li anava a preguntar a l'Anna, que coneix bé el vestidor del Barça, que em sembla prou simbòlic, no?, que s'hagi triat la figura de Vicky López, 19 anys, com la persona que ha volgut, no sé si triar el vestidor o com a representant de les companyes per acomiadar l'Alexia, no? En aquest llegat que ens ha portat aquesta frase tan bonica de que nosaltres hem mogut el món i ja se'l menjaran, però tu que coneixes aquell vestidor entenc que la figura de Vicky López pren prou envergadura, no?, després d'aquest acte.
8: Sí, és la relació més especial, evidentment Alexia és una referent per totes les seves companyes, però amb Vicky, des que va arribar al Barça amb 16 anys i amb fitxa de filial de l'equip B, Alexia ha estat una figura diferencial per ella, l'ha apadrinat, l'ha acompanyat, li ha fet de guia. Per exemple, jo em quedo amb un fet molt recent: Vicky estava molt decebuda per no haver jugat ni tan sols un minut a la final de la Champions, perquè Vicky encara no ha tingut la sort de poder gaudir de què és jugar una final de Champions, les ha vist des de la banqueta però no ha jugat, i Vicky estava molt decebuda i Alexia en tot moment l'ha acompanyat, i per exemple a la celebració a Maria Cristina Alexia agafava Vicky, l'empenyia, vinga va, celebra-ho, no estiguis trista. Sempre Vicky ha remarcat que Alexia sempre ha estat pendent d'ella, sempre ha vist quan estava malament, inclús o fins i tot abans que Vicky volgués mostrar que estava malament, i tenen una relació, et diria, inclús familiar, com ha dit Vicky. Segurament jo crec que les uneix una desgràcia familiar, perquè Vicky també va perdre a la seva mare quan era petita, i en aquest sentit jo crec que se senten identificades l'una amb l'altra, i la relació sobretot entre Vicky i Alexia sempre és molt, molt, molt especial.
2: La fotografia al Camp Nou, per requadrar-la, Anna, ha estat en presència de diversos directius, de, òbviament, Rafa Juste, també Joan Laporta, de familiars d'Alexia Putellas, de totes les companyes de la primera plantilla. Qui més hi havia al Camp Nou?
8: Doncs també amics, professionals que han acompanyat a Alexia durant tota aquesta trajectòria, la junta directiva del Barça, encapçalada per Rafa Juste i també per Joan Laporta, però està Xavi Puig, està Josep Cubells, Jordi Finestres, és a dir, una àmplia representació, moltíssims mitjans de comunicació, l'acte més seguit, més mediàtic d'aquesta temporada, i ara Alexia, que es va abraçant un per un també a cada membre de l'estaf tècnic, i aquesta tarda seguirà el comiat, perquè un cop acabi aquest Barça-Reial Societat a les 7 de la tarda, el Johan Cruyff també dirigirà unes paraules a l'afició, als 6.000 culers que estaran a les grades del Johan.
3: De fet, Anna, en aquesta tarda, evidentment Alexia és Alexia i és la que s'emporta la portada i el focus, però pot ser que hi hagi més comiats, no?
8: Sí, segurs, hi haurà els comiats d'Ona Batlle, de Mapi León, de Marta Torrejón, també Marta, una autèntica llegenda que deixarà aquesta temporada al Barça als seus 36 anys, i veurem també si de Salma Parayuelo, que encara no està clar el seu futur, però que també podria marxar. Serà un estiu de repte per aquest Barça, perquè s'estaran anant quatre titulars a la final de la Champions: Doslo, Mapi, Ona, Alexia i Salma. Per tant, un gran repte el que tindrà Pere Romeu de seguir mantenint l'exigència i l'excel·lència en aquest equip. I ara sí, es fan la foto familiar, cos tècnic, jugadores, Alexia al centre, rodejada de les dues pilotes d'or, la del 2021 i la del 2022, i de tots els trofeus que ha guanyat en aquests 14 anys que ha vestit la samarreta del Barça.
2: 12:25, què t'hi jugues a Ser Catalunya?
10: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi i mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
11: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
10: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip. Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora, i aquest cop del primer equip. Quan es va donar l'oportunitat, ja no estava, però no sé. En el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors.
2: Alexia Putellas va anunciar ahir a la tarda amb aquest vídeo que marxava del Barça. Avui s'ha acomiadat en un acte des de la gespa del Camp Nou.

0: Que t'hi jugues especial per acomiadar una llegenda des del Camp Nou amb l'Anna Palet, amb el Nil Solà, si hi ha protagonistes ens demaneu pas. Al llarg d'aquesta hora i mitja llarga de Ràdio Flaqui desfilaran pel programa companyes d'Alexia Putellas al Barça, com Olga García, Laura Ràfols, Marta Unzué, entrenadors que ha tingut, hem escoltat a Xavi Llorenç, també parlarem amb Lluís Cortés, persones que ens ajudaran a entendre millor la dimensió de la figura d'Alexia Putellas des del punt de vista mediàtic, la directora dels seus dos documentals, dels dos documentals d'Alexia Putellas, l'excap de comunicació del Barça, José Manuel Lázaro, que va viure des de dintre el creixement del futbol femení, persones que han lluitat amb Alexia Putellas per a que les jugadores millorin les seves condicions laborals, com Amanda Gutiérrez, i directius que han vist com creixia la figura d'Alexia Putellas, actuals, han estat acompanyant-la al Camp Nou, i també d'altres juntes com Maria Teixidor. Per tant, tenim un gran repte, Flaqui, que és encabir molts protagonistes en aquesta hora i mitja de ràdio en un dimecres on, òbviament, com sempre, anirem a fer una canya amb el Ramon Besa.
1: Sí, convidarem el Besa a venir una estoneta aquí també per parlar de la figura d'Alexia Putellas, que avui en article al País també del Ramon, que val molt la pena remarcar.
0: I el que queda de l'Albert Bermúdez cantarà una cançó de comiat a Alexia Putellas. Dic el que queda perquè t'has passat el matí al lavabo.
2: Sí, bueno, gràcies per la informació que acabes d'oferir a tota Catalunya.
0: És que si la gent connecta el live podrà observar del color pàl·lid de la teva cara que et passa alguna cosa.
2: No estic del tot allò, però bueno.
0: Tens aquest color, aquest matí... color blanc i, aquesta textura cancel·lada.
2: Vols que digui que m'he passat el matí amb el color verd? Doncs sí, ha sigut així.
0: 12:28, Anna Palet al Camp Nou. Quina és la fotografia ara mateix?
3: Ara mateix, sí que mentre Anna Palet acaba de recollir a Olga García perquè ens vingui aquí a explicar més sensacions, ara mateix Alexia Putellas continua rebent la visita a la gespa de més autoritats, de familiars, d'amics, tothom vol tenir aquesta fotografia abraçada ara també amb Xavi Puig. Ja ha desfilat, ha marxat tant l'estaf com la plantilla, ara hi ha la mare i també la germana d'Alexia Putellas. Insisteixo, i m'està sorprenent molt la imatge de tothom, pràcticament tothom, amb llàgrimes ara mateix aquí en el Camp Nou, tant la gent com que està amb Alexia a la gespa, com els mitjans de comunicació, la porta també visiblement emocionat. S'ha intentat arrencar un Barça, d'aquests que li ha d'anar a Bermúdez, però ha quedat una mica tímid.
0: La fotografia és molt potent perquè hi ha tots els títols que Alexia Putellas ha guanyat amb el Barça, acompanyada de totes les futbolistes de la primera plantilla, i ha estat emocionant. Un comiat que ja anticipàvem fa dies al Que t'hi jugues, de fet, a la prèvia de la final de Champions, quan Flaqui vam entrevistar a Clàudia Pina, vam parlar d'un moment que seria molt emotiu. Escoltem a Clàudia Pina al Que t'hi jugues, que ja ens deia que el comiat d'Alexia Putellas estaria a l'alçada per dimensió i importància del de Leo Messi.
4: L'Alexia és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant, però bueno, jo sé que no hi ha ningú que tingui més ganes de poder guanyar dissabte. Ella sempre vol el millor pel club i ja prendrà la decisió que hagi de prendre ella, la seva família i els que l'envolten.
1: Ara el Barça és Alexia, Alexia és el Barça, clar, que es fa molt difícil imaginar-se un Barça sense Alexia, si s'atreveix a donar el cas, no?
4: Bueno, em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení, que Messi va ser pel masculí. Ojalà segueixi molts anys més aquí amb nosaltres. Nosaltres, òbviament, volem jugar amb ella i el Barça, òbviament, també la necessita.
0: Clàudia Pina, eh? Alexia és el Barça és Alexia, i el seu comiat està a l'alçada del de Messi, perquè Alexia és el femení, el que Messi va ser al masculí. Al Camp Nou, Anna Palet, amb Olga García, no?
5: Sí, però s'acaba d'anar perquè ha de fer-se la foto amb Alexia, i clar, entendràs doncs que l'Olga prefereix primer anar a fer-se la fotografia amb l'Alexia a la gespa, i res, en un parell de minutets la tindrem aquí, però està l'Olga, que és una persona també molt especial per l'Alexia, que va compartir 4 temporades amb ella al Barça en els seus inicis, i que ara de seguida ens atendrà el Que t'hi jugues, però primer va a la gespa a fer-se aquesta fotografia amb la capitana.
0: És una de les persones que a la festa de celebració per la Champions, diumenge a Barcelona, va recordar en un moment divertit Alexia Putellas, no només a Olga García, sinó també a Laura Ràfols i Marta Unzué.
6: Aquestes jugadores, com l'Alexia, com la Marta Torrejón, però hi hauria moltíssimes més, com la Laura Ràfols. Què més, Alexia?
7: Unzué, Ani Escribano, Vicky Losada, Melanie Serrano, moltíssimes, Olga García, Marta Corredera...
0: Era l'acte de celebració amb Andrea Ginés, Alexia Putellas, mencionava algunes de les seves companyes. Laura Ràfols, què tal, com estàs?
8: Hola, bon dia.
0: Marta Unzué, bon dia.
9: Oh, hola, bon dia.
0: Us heu emocionat seguint el comiat d'Alexia Putellas?
8: Home, sí. O sigui, i al final l'Alexia és el que deia la Pina, al final l'Alexia és el Barça. I serà difícil, veure un partit sense l'Alexia al camp, però bueno, ella es mereix tot el que sigui i decidir el que vol fer.
1: La veritat és que l'homenatge ha estat a l'alçada de la llegenda i del tros de futbolista que hem pogut gaudir durant aquests 14 anys,
9: Sí, yo creo que también al final la gente se ha emocionado desde ayer, ¿no? Desde que salió la noticia, el comunicado, el vídeo, y bueno, ha sido entre ayer y hoy, pues bueno, un par de días muy, muy emocionantes y bueno, al final lo importante yo creo que es que ella se haya podido despedir a su manera, como ella ha querido también, y bueno, pues con este homenaje.
1: Enteneu aquest missatge de l'Alexia, de tenir en compte l'exigència d'aquest club, continuar igual hagués desdibuixat tot el camí?
8: Sí, jo sí. Al final és algú, l'Alexia és una persona que ho ha de donar sempre tot més al 100%, i crec que si es quedés i ella sentís que no ho està donant, sentiria com que està traient el club de la seva vida, i a vegades pues, arribes a un punt que això, que ja no pots més, de la sensació que no li pots donar, i jo entenc molt a l'Alexia el que ha fet, i em sembla molt, molt honrat per la seva part fer-ho, i seguir els seus principis com ella ha dit. Em sembla molt bé el que ha fet i com ho ha dit la Unzu, el que està fent de poder-se despedir de la manera que ella vol.
0: Unzu.
9: Yo creo que ha sido difícil la decisión y es muy difícil también tomar la decisión de irte en un momento bueno, ¿no? Porque es cierto que ahora Alexia está bien y de tomar esa decisión al final creo que a ella le hace ser valiente, ser honrada, como dice Ràfols, y que no es una decisión fácil y a la vez es una bonita forma de poder acabar, ¿no? Porque si por lo que sea quieres alargar otros años, quizá esa sensación de acabar así no la tienes, ¿no? Y tendrías una sensación peor a poder acabar tu trayectoria en el Barça, ¿no? Es como un poco cuando te retiras, ¿no? Que no sabes el momento justo y siempre tomar la decisión más adecuada es muy complicado, ¿no? Y yo creo que la decisión es totalmente acertada.
0: Estem amb Laura Ràfols, també llegenda del Barça, va estar al club del 2005 al 2018, al primer equip, amb Marta Unzué, 14 temporades des del 2006 al 2020 i al Camp Nou. Nil, estàs amb una de les persones que més ha emocionat a Alexia Putellas i que segurament també farà molta gràcia escoltar amb Laura Ràfols i Marta Unzué.
3: I tant, i ara ja reconeixia la veu d'algunes d'elles. Què tal, Xavi Llorenç? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Has sigut una de les persones que més ha emocionat a l'Alexia, fins i tot ara et veig una mica emocionat. Com ha estat a l'altura, no, del que es mereixia aquest matí d'acomiadaments?
10: Sí, s'ho mereixia tot, com tantes jugadores s'ho mereixen, no? Perquè ja ha arribat a un lloc que ningú pensava que arribaria. Tantes Champions i dues pilotes d'or, era impensable. Quan van començar tot això, mira, guanyar una Champions ja era un èxit. Si a més tenen quatre i dues pilotes d'or, ella i tres la Aitana, ja et dic que impensable.
3: De totes maneres, tu ja ho veies, no? Una mica visionari, no? Alexia t'ha fins i tot agraït que tinguessis aquesta capacitat de ser tan visionari.
10: Bueno, perquè és que al femení només li queda créixer, i encara queda molt. O sigui, és que tot ho tenim per fer encara. I mira que hem guanyat coses. Però el futbol femení, el futur que té és increïble.
5: I què has pensat, Xavi, quan l'Alexia t'ha dit que volia que formessis part d'aquest comiat?
10: Bueno, ja vaig parlar amb ella a Oslo i més o menys ja sabia per on anava les coses. Home, és un agraïment cap a la seva persona, que a la seva família, i encantat de ser-hi com tanta gent s'ho mereixia.
5: Doncs les paraules de Xavi Llorenç, el primer entrenador d'Alexia Putellas aquí al Barça i protagonista del dia de comiat i l'homenatge al Camp Nou.
0: Xavi Llorenç, que va d'entrenar Alexia Putellas, i la pròpia Alexia ha recordat una conversa que van tenir en un bar de Mollet amb, fa molts anys, on li va dir, segons ha explicat Alexia Putellas, que marcaria un abans i un després a la història del, del club. Al Camp Nou encara queda molta gent, anirem escoltant-la. Estem amb Laura Ràfols, amb Marta Unzué, repassant aquest acte de comiat, la trajectòria d'Alexia Putellas, com ha canviat el Barça en aquests últims anys, com s'ha multiplicat la dimensió mundial del, del club, i què és el que passarà a partir d'ara, no? Perquè ho dèieu, Laura, Marta, que marxa en un gran moment perquè ha completat una bona temporada, aconseguint títols, no ha desvetllat on anirà. La veieu a Anglaterra o on la veieu a Alexia Putellas?
9: Yo ahora mismo creo que está entre Estados Unidos e Inglaterra, pero no sé. La verdad es que no tengo ni idea y creo que donde ella decida ir acertará seguro.
8: Sí, jo sí que igual que la Marta, que vagi, és que vagi on vulgui, és que la veritat l'Alexis s'ha guanyat poder fer el que ella cregui que és millor per ella, i segurament és el que ha dit la Unzu, que és una decisió molt difícil, i marxar del club de la seva vida és una decisió super difícil, però jo crec que anirà on ella cregui que estarà bé i que pot aportar més al futbol femení.
0: Ara nosaltres tenim una estructura de programa que preveia anar saludant a diferents protagonistes amb un cert ordre, però n'hi ha un que està atent al que t'hi jugues i ens ha demanat entrar ara.
1: Vol entrar,
0: sí.
1: Eh?
0: I com que ja nosaltres el considerem...
1: I no per nosaltres, suposo.
0: L'avi del programa, i segurament vosaltres també, li hem concedit aquest honor, ja que avui entra en un dia no ho havia de fer i està pendent de coses familiars, amb la seva mare i tal. José Manuel Lázaro, què tal, com estàs?
11: Hombre, bona tarda. Sí,
0: aviam, per què vols Marta... entrar ara al programa? Explica'ns.
11: Hola, perquè... Marta, Laura, què tal?
9: Hola.
8: Hola.
11: Mira com riuen. Aviam, doncs, volia entrar ara, primer perquè... aviam, estem acomiadant a l'Alexia Putellas, però jo és que voldria recalcar i remarcar que quan el club em diu que s'ha de professionalitzar de la mà de Jordi Mestre, a l'època de Bartomeu, s'ha de professionalitzar l'equip, el primer que vaig fer va ser agafar a la Laura, a la Marta, a l'Alexia, a Marta Torrejón i dir, a veure, què necessiteu, què tenim? Tingueu en compte que en aquell moment Laura, Marta i companyia entrenaven a la nit, perquè al matí hi havia jugadors que tenien que treballar. No tenien metge, no tenien preparador físic, perdoneu que m'estic emocionant. No tenia cap de premsa, no tenien, tenien el mínim, portaven elles les bosses, bueno, encara ho fan, però no hi havia utiller. Vull dir, era una sensació que l'equip s'havia de construir. I gràcies a Marta, a Laura, a Marta Torrejón, a Alexia i companyia, van poder fer realitat el que avui estem vivint. Perquè recordeu que en aquells moments, quan es guanyava una lliga, es pagava amb tiquets del Corte Inglés, sí o no?
8: Sí.
11: Va arribar un moment que vam dir, escolta'm,
8: oye,
11: si volem...
8: Es pagaven tiquets al Corte Inglés, no les primeres, eh?
11: Aquest, estem recollint l'esforç de totes aquestes jugadores que ara no juguen, que no figuren entre els pòsters que veiem, Champions i tot això, però que són la base del que s'ha construït. Alexia Putellas significa el que significa, té el dret de fer el que vulgui, té el dret d'escollir el seu comiat, ho ha fet molt bé. Però jo voldria reclamar la presència d'aquestes jugadores com la Marta i la Laura, i per això volia intervenir ara, primer perquè tinc una molt bona relació amb elles, i després perquè crec que vam intentar, doncs, donar forma a un Barça professional que en aquests moments està recollint els fruits. Esperem que en el futur, perquè jo crec que hi ha base per fer-ho, però la sortida de certes jugadores, i sobretot amb la marxa d'Alexia, crec que es perd més que una jugadora. I tu saps quan una persona entra en una sala i tothom calla? Aquesta era l'Alexia. Una persona que es faci escoltar i que es faci estimar i sàpiga manar sobre el grup sense sobresortir de sobre manera. En aquests moments, aquest paper l'haurà de recollir pues, o Marta Torrejón, si finalment es queda, Patri o Aitana. La figura d'Alexia, en aquest sentit, per mi, és molt difícil de substituir. No estic d'acord, però jo és la meva manera de pensar.
0: És molt interessant el que explica el Lázaro i el que recorda Laura, Marta, perquè sembla una eternitat, però no fa tant que guanyàveu lligues i com ara acabes de explicar, Laura, havíeu de pagar-vos vosaltres el sopar o ja en un següent pas us donaven tiquets del Corte Inglés. És que no fa tant, d'això.
8: No.
9: Pues no.
8: Però, bueno, és la idea. Nosaltres ja sabíem que... Bueno, jo ho tenia molt clar, que no acabaria vivint el guanyar Champions, però de debò que la sento com si les hagués guanyat, eh? O sigui, la sensació que tinc és de... Ja sabíem en el seu moment que nosaltres el que estàvem fent era no per nosaltres, sinó pels que venien darrere, de la mateixa manera que les que van venir abans que nosaltres ho van fer per nosaltres. Llavors, era algo que nosaltres sabíem que passaria. Llavors, ja et dic, jo aquestes Champions... És que no les he guanyat, clar que no les he guanyat, però sento com si les tingués. És una sensació molt estranya, no? Però al final, tant la Marta com jo hem estat molts anys al club i sabem el que ha costat tot això i tenim aquesta sensació, no? Al final és algo maco i s'ha de seguir construint i és el mateix que pues, diu el Lázaro, no? Que és algo que ara queda. A veure qui agafarà aquest rol i a veure com continuaran guanyant, però jo estic seguríssima que el club... i el futbol femení del Barça seguirà sent dels millors.
0: Laura Ràfols, esperem que sí. Una abraçada molt forta. Jo no oblido ni oblidaré mai aquell partit a la Ciutat Esportiva que vam fer oients de la cadena SER contra jugadores del Barça. Que bé que ens ho vam passar, eh?
8: Això sí. Ens en recordem.
0: Sí. I el resultat... vam tenir sort, però quin repàs futbolístic ens vau donar.
1: Home...
0: Quin repàs. Una abraçada forta, que vagi bé.
8: Una abraçada.
0: Marta Anzue, un abrazo muy fuerte, que vaya bien.
9: Vale, un abrazo.
0: Lázaro, tus deseos son órdenes. Por eso has sido el jefe, siempre.
11: No, sí, que yo creo que era importante, porque vull dir que aquestes jugadores se'ls ha de donar el valor que tenen. Perquè quan l'Alexia la tenia a la festa de comiat que es va fer a la plaça, a l'Avinguda Maria Cristina, les anomena és per alguna cosa, perquè aquestes noies s'han patit, no tenia aigua calenta a la nit. És que és, el canvi està radical en 10 anys, s'han guanyat 4 Champions, s'han arribat a 6 finals consecutius, sabeu l'esforç que han hagut de fer, molt, i s'estan recollint els fruits, però crec que s'ha de donar valor a aquesta gent quan hi ha un comiat. Com també dic que crec que estan fent un esforç per ser solidàries amb l'Alexia, la Mapi León i la Ona Batlle, perquè marxen. Avui també serà el seu últim partit. Però fixa't com les dues han tingut l'honor de silenciar el seu adeu oficialment, perquè tot el protagonisme ho tingui l'Alexia. Això és el que fa valor a la capitana.
0: Una abraçada forta, Lázaro, que vagi bé.
11: Igualment, moltes gràcies.
0: El comiat d'Alexia Putellas ha portat la música de Rosalía.

0: Camp Nou, perquè el Nil Solà està en protagonista. Nil.
1: Hola, què tal? Sí que de nou, doncs sí, amb Helena Fort, directiva electa del Futbol Club Barcelona, que està visiblement emocionada. És així, no, Helena?
2: Sí, crec que porto plorant des d'ahir i en bucle, directament.
1: Perquè ara t'escoltava aquí mentre pujava, et saludava gent i deies que pràcticament portaves realment plorant des d'ahir i que fins i tot a casa teva hi havia gent que et deia que no havia plorat tant des de la marxa de Messi.
2: El meu fill, i això crec que és precisament una part del llegat de l'Alexia, és entendre que ha calat tant amb la gent jove, amb les nenes, amb els nens, que han crescut amb aquest referent d'una jugadora extraordinària i d'un referent també com a persona, i per tant molt, molt emocionada, perquè a més personalment jo me l'estimo molt. Li deia, jo he après molt de tu, crec que ens ha ensenyat molt, de moltes maneres, i crec a més és que la història perfecta, amb la qual bé, és un dia molt agradós, contenta, perquè crec que ella ha pres una decisió i per tant està a la seva, l'ha pres conscient, però trista perquè aquest, doncs, té un final.
1: Sí que ja t'escolta Helena Fort en directe al que t'hi jugues.
0: Helena, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara recordàvem amb Laura Ràfols, amb Marta Unzué, també amb el Lázaro, com ha canviat la pel·lícula des de fa no tants anys a ara, on quan guanyaven una lliga se'ls hi pagava amb tiquets del Corte Inglés, quan sí, no tenien aigua calenta per dutxar-se.
2: I quan anaven, com han dit, no? Amb un camp de terra 50 persones i totes eren les famílies, que això ha passat.
0: I on està el final del camí? És a dir, què queda per recórrer? Ho dic perquè, clar, ara Alexia Putellas, no sé si marxarà a Anglaterra, marxarà als Estats Units, però allà compares el futbol femení amb el que hi ha a Espanya, i la diferència és abismal, tant a un país com a l'altre. Aquí, clar, el Barça guanya lligues i el Barça és un equip professional, però el compares amb altres clubs i és que no hi ha competència.
2: No, jo crec que el Barça ha de fer el seu camí, que és el que fem, independentment del que passa a l'entorn, tot i que el que passa a l'entorn evidentment ens afecta. Jo crec que sí que hi haurà un moment que hi haurà d'haver-hi una reflexió per part de tots els estaments de l'estat espanyol per entendre la importància que té aquest equip, que ha tingut aquest equip, la transcendència i el que significa el futbol femení per la gent. I per tant, jo crec que com a Barça no tenim sostre. Arribarem allà on la gent vulgui i allà on la gent que estigui al club vulguem. La resta ens haurà d'acompanyar i jo també espero que hi hagi un replantejament en general. Crec que s'està treballant amb això. M'agradaria pensar que aquesta lliga de l'estat espanyol doncs millorarà, serà molt més competitiva i jo el que veig és com han dit, és un futur esplendorós, perquè a més el femení també té aquest missatge de Barça, d'ADN, de Masia. Nosaltres generem talent, creem talent. Recordo quan vam generar la Masia, especialment per l'avinguda de la Vicky López, que jo crec que la Masia es crea quan comencem a pensar perquè la Vicky necessitava un espai per créixer. A partir d'aquí ha de seguir creixent i jo crec que el sostre del Barça no existeix. El sostre és el que posi la gent, el que posi els seguidors, les seguidores, i però sí que necessitem que algú ens acompanyi, això també és cert, i hem de treballar per això.
3: M'agradaria preguntar-te un dia com avui què és Alexia Putellas per l'Helena Fort.
2: Doncs és una persona extraordinària i un referent. I jo, ara comentava amb algú, no? És d'aquelles persones, heu sentit que ho dèieu, no? Que quan entres en una sala, doncs la gent calla. Doncs Alexia és llum, jo crec que és llum pel que transcendeix, pel que explica, pel que representa. I perquè és cert, com deia el Lázaro, no? Doncs que tot això, ara tenia aquí les pioneres, la Lolita, la Carme, que als anys 70, quan jo estava a la cuna, elles ja jugaven i quan l'Alexia no existia. Tot això és la suma de la història de moltes dones que un dia es van sentar i van dir, volem jugar a futbol, que han passat millors èpoques o pitjors èpoques, i al final jo crec que l'Alexia el que ha aconseguit és matxembrar tot això, posar-li un nom i un cognom i un sentit i una estructura, i ella ha representat tota aquesta eclosió, no? I des del Barça és això, i personalment una persona extraordinària que m'estimo moltíssim, que sé que ha tingut una vida dura, que compartim algunes coses personals en aquest sentit de vida, i que li desitjo tota la sort del món, perquè segur que la tindrà.
0: Helena Fort, una abraçada forta.
2: Gràcies.
0: 12:49.
4: Doncs mira, i el que sí, això tot plegat ha estat wonderful, que en diguéssim, no? Tot plegat ha estat molt bonic, ha estat wonderful. Però és que ara el que t'hi jugues també tenim el Mr. Wonderful.
5: Què en dius ara?
4: Ui, tant.
0: De fet, tenim una caixa.
4: Fan una col·lecció que és mundial.
0: La col·lecció cobrint
4: clàssica dels capibares de Mr. Wonderful.
5: Per favor.
4: Que es diu Wonder Gold. Oh. I és una col·lecció del Mundial. Són 15 seleccions, sorpresa. Aquí el Sí que us les ensenya. Escolta, mira, oita que macos. Oita que macos, aquí el live del que t'hi jugues.
0: Són bolígrafs que es poden esborrar.
4: Exacte, són bolígrafs esborrables i a més és una col·lecció d'aquestes de col·leccionista de veritat,
3: la farem.
4: De les bones.
3: La farem.
4: 15 seleccions sorpresa, un boli esborrable, un clauer i un cromo en cada d'aquestes caixes que es diuen blind box.
0: Blind box.
4: T'has d'unir a la febre, escolta. Wonder Goal. És una col·lecció mundial!
0: Val, 9-3-3-4-4-14-11. A la segona hora del que t'hi jugues, no truqueu encara.
3: Ah, pues no, truca,
0: a la segona hora del que t'hi jugues, obrirem telèfon i el primer que truqui, o la primera que truqui i ens digui tu, no, Flaqui.
3: Sí, sí, en vull una.
0: És que és molt guapa, molt. La caixa. S'emportarà aquests 15 bolis esborrables, personalitzats del Mundial.
3: M'encanta.
0: La primera persona que truqui i ens digui per què li hauríem de donar a algú aquesta caixa.
4: Efectivament, tal qual. I això, qui voleu
0: dir,
4: que se
0: l'enduï? Qui mereix una caixa?
4: Qui mereix una caixa tan bona com aquesta?
0: Personalitats conegudes, personalitats conegudes. I pel mateix preu,
4: jo,
0: qui no la mereix?
4: Jo, per exemple.
0: I pel mateix preu, qui no la mereix?
4: Jo, per exemple.
0: Si li donaries a la porta, no li donaries, no sé, a Florentino Pérez.
4: Molt bé. Va, així anem-hi, anem-hi.
0: Estigueu atents que a la segona hora del que t'hi jugues obrim concurs. Lluís Cortés, què tal, com estàs?
5: Hola, què tal, bon dia.
0: T'ha emocionat Alexia Putellas en el seu comiat?
5: Sí, molt. Molt, molt. Va ser emocionant el vídeo d'ahir, però avui, el comiat, les seves paraules, el veure-la ella també emocionada, jo crec que ha estat molt, molt bonic i a mi personalment sí que m'ha tocat la fibra, sí.
0: A nivell futbolístic, com ha evolucionat? Perquè recordo parlar-ne alguna vegada amb tu que, com a jugadora, Alexia ha anat creixent en aquestes 14 temporades al Barça i s'ha fet una futbolista més completa. Com ha evolucionat com a jugadora tu que l'has tingut d'entrenador?
5: Pues mira, quan jo començo al Barça el 2017, que començo com a analista, Alexia no era titular. Alexia no era una jugadora imprescindible en el Barça a nivell de joc, no? També era veritat que no s'acabava de trobar quina era la posició d'Alexia, perquè hi havia gent que deia que no, que la veia més d'extrem, gent que la veia més de migcampista més ofensiva, gent que la veia més de migcampista més defensiva, més posicional. Llavors no s'acaba de trobar massa bé la posició d'Alexia. Aquí sí que crec que va ser la temporada 19-20, quan ja Alexia ja es decideix que Alexia havia de ser important. De fet, jo també la faig capitana, i comença a jugar ja en aquesta posició de 10, que al final és la seva posició més, on ella se sent més còmoda també, no? Llavors, tot i jugar en la mateixa posició, sí que Alexia s'ha anat creixent primer, i jo crec que jo la definiria com una futbolista total, podríem dir, perquè és una jugadora que et pot ajudar molt en la construcció del joc. Aquí ella ha anat creixent molt en l'entesa de quan ha de baixar la seva posició per ajudar una mica més a mode d'un doble pivot en algun moment del partit. Després, com ha millorat també en la seva arribada a l'àrea, crec que això sí que l'ha fet una jugadora més determinant, i només cal veure la quantitat de gols que ha fet jugant com a migcampista, i la seva manera de com entendre l'arribada a l'àrea en centrades laterals, les entrades de segona línia, i també el que ha millorat molt amb els anys és el seu xut exterior.
0: Per què la vas fer capitana?
5: Perquè, bueno, una mica el que deia l'Helena Ford, no? De quan entra en una sala i la gent calla, una capitana ha de ser això. O sigui, una capitana no ha de cridar més que ningú, ni ha de ser més, fer-se veure o fer-se notar més que ningú. No, el que ha de fer és fer-se respectar i que la gent, quan ella parli, la gent l'escolti. I aquesta era Alexia. I amb Alexia també anàvem molt alineats en el que volíem de l'equip. Crec que és una noia que també s'alinea molt, una persona, amb els valors de lo que és el Barça. I sobre el camp, jo veia que era la més entrenadora o l'extensió de la meva mà o de la nostra mà dins el camp que podia ser ella.
3: Lluís, evidentment és un dia d'emocions i tal, però pel Barça, futbolísticament parlant, és una gran pèrdua. És a dir, marxa una jugadora que aquest any ha estat a nivell pilota d'or.
5: Sí, sí, sí, així és, perquè, clar, la gent pot pensar, no, té 32 anys, ja està acabada, ja està... No, no, no, que va, que és que aquest any és una clara candidata a pilota d'or, jo crec que la guanyarà, i potser Alexia encara ens pot donar al Barça un o dos anys més molt bons, no?, del seu nivell, però al final crec que sí que Alexia, i crec que ho havíem parlat aquí al programa també, ella s'havia guanyat el dret a poder decidir quan volia marxar. això és, ho hem de respectar i està molt bé per Alexia i per tot el que ens ha donat, però sí que és veritat que és una pèrdua que ara el Barça ha de trobar la manera de recomposar una mica l'equip al voltant d'Alexia, perquè Alexia no és només el que ella pugui aportar, sinó és com ella influencia a les companyes quan ella juga. Jo recordo la meva última temporada, 52 partits vam jugar aquell any, i que sempre buscàvem fer rotacions i que totes poguessin descansar, però al final amb Alexia quasi sempre l'acabàvem posant no pel que ella pogués fer, sinó per com ella influenciava tota la resta de l'equip, i l'equip era molt millor quan Alexia estava al camp.
0: Avui s'acomiadarà Alexia del públic del Johan Cruyff, però també ho faran Mapi León, Ona Batlle, veurem què passa amb Salma, ha de decidir també el seu futur Marta Torrejón. Ho explicava abans l'Anna Palet, que quatre de les titulars a l'última final de Champions que el Barça ha guanyat se'n van. S'acaba un cicle o és llei de vida? O l'afició ha d'estar preocupada o no per tantes baixes?
5: A veure, jo crec que s'acaba un cicle sí, o es canvia o s'adapta una mica o es matisa una mica el cicle. Això sí que és veritat, quatre jugadors titulars que poden marxar en els pròxims dies, doncs això és significatiu en un equip. No obstant, jo crec que l'afició pot estar preocupada, però relativament preocupada. Perquè al final, quan veus a Clara Serra Jordi l'altre dia jugant la final de la Champions de titular, fent el partidàs que va fer, veus que el Barça té futur. O sigui, Vicky López no va jugar ni un minut, però Vicky López està jugant també aquell partit. Després, Esme Brugt, lateral, superjove, va fer un espectacle de final l'altre dia també. Entra a Eixa Camarà i veus que també pot competir, igual que va competir el dia que va jugar de titular contra el Madrid a la Champions també. Llavors, jo crec que el barcelonista, l'aficionat culé, ha d'estar, bueno, no preocupat, però ha d'entendre que la situació serà diferent, perquè jugadors molt importants pot ser que marxin, però també hem d'estar contents, i això forma part del Barça i del nostre ADN, de que jugadors molt bones estan venint per sota amb un altíssim nivell.
0: Lluís Cortés, gràcies per estar també en aquest especial que t'hi jugues. Que vagi bé a Aràbia Saudita i petons a la Cris.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Està molt content el Lluís Cortés, Flaqui.
6: Està molt content?
0: Molt.
6: Ah, mira.
0: Té motius.
6: El celebrem.
0: Una abraçada forta.
5: Ja es pot dir.
0: Ah, sí, es pot dir? Es pot dir o no?
5: Sí.
6: Vinga, va.
0: Vols donar la notícia tu o la dono jo?
6: Que la doni ell.
5: Vinga, que aquest mes d'agost, si tot va bé, serem pares de la nostra primera filla.
0: Pares de la vostra primera filla. I ja teniu nom?
5: No, encara no. Tenim dos a la final. Estem a la final.
0: Dos a la final. Aviam, la notícia al que t'hi jugues quan l'hagueu decidit. Una abraçada per tots a la Cris. Adéu.
5: Adéu.
7: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A tothom li agrada un 2x1.
8: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment?
9: No podràs rebutjar l'oferta.
7: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
10: La guerra d'Oriente Próximo.
7: I aquí Catalunya amb Marina Fernández.
10: Una cosa
7: cada matí amb la cadena SER i SER Catalunya et convidem al millor 2x1.

0: Al migdia és tan important escollir un bon menú com la persona que el cuina.
1: Bona tarda, l'actualitat de Catalunya passa ara mateix per la situació.
0: Hora 14 amb Joan Bofill, per una bona digestió informativa. Cada migdia a partir de les 2:05 a la cadena SER i SER Catalunya.

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: Estrenada en Lliure de Gràcia, una festa a Roma, de Marc Artigau, gira per Catalunya del 17 d'abril al 16 de juny, fent parades a Reus, Figueres, Badalona o Girona. L'actriu Clara Segura signa la seva tercera direcció. El repartiment, Xavier Boada, Albert Triola, Gemma Martínez, Isabel Rocati, Oriol Vila, Lluís Marco i una esplèndida Marta Angelat, massa temps absent dels escenaris.
2: Una festa a Roma. M'encanta, Itàlia. I té cura, això?
1: No, de moment l'Alzheimer no té cura. L'autor volia explorar com aquesta malaltia condiciona no només a qui la pateix, sinó tot el seu entorn, especialment la figura del cuidador. En aquest cas el Guillem, el fill de la Romina, una dona de 76 anys diagnosticada d'Alzheimer que reivindica ser tractada amb dignitat i viure feliç fins l'últim dia. Una festa a Roma també parla de l'amor i el desig a la tercera edat. Com diu Clara Segura, una festa a Roma és un cant a l'amor, és un viatge cap al final de la vida, on encara es pot somiar, riure i ballar.
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
3: I això, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
4: No puedo leer ni escribir.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
2: Una i cinc, Flaquer, ens ho passarem bé.
3: El Què t'hi jugues?
2: Amb el Ramon Pérez.
4: Yo lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Per divertir-me, per divertir-me.
2: Què rius, Ramon? Què rius?
5: És que, a més,
6: jo sóc molt avorrit.
3: No, no ets avorrit.
6: Sóc una persona
3: avorrida. No.
2: Gens,
3: no,
2: dir, gens. Per a res.
5: Però és que, a més,
6: jo ens ho passarem bé per divertir-me.
5: Una i cinc, li falta la rima.
3: Clar.
5: I pensava, amb quins ho passem bé? Amb el Tintín. I pensava, no sé, saps?
3: Amb el Tintín.
5: Amb algú que acabi a mi.
2: Sí, a veure, tio, de veritat, estàs malament avui.
5: Estic malament.
2: Fem una cosa. Cantes la cançó i te'n vas a descansar.
5: Tranquil,
2: que m'estàs preocupant.
5: Tot està bé. Tot està bé avui.
2: Ens ho passem bé?
5: I l'únic que passa és...
2: Escoltant la cançó ens ho passem bé?
5: Sí, home, sí, suposo que sí.
2: Va, tira, va.

0: Tu el vas tenir d'alumne a l'Albert Bermúdez, Ramon?
1: No només el vaig tenir, sinó que recordo que la seva nota va ser un excel·lent.
2: Va entrar un 9.5.
3: Un 9.5? A la classe d'Elvesa?
2: Sí, a periodisme esportiu. Ara faig de tot menys això.
3: I t'hauries imaginat que acabaria cantant cançons a la ràdio i imitant a Joan Laporta?
1: No ho sé, però jo tenia la sensació de que tenia molt talent i que no té res a veure amb la persona que ara coneixem. Per què? Perquè era molt introvertit. És a dir, normalment
3: encara ho és.
1: No ho era, però aleshores, al mateix temps, era molt sòlid.
3: És a dir, també ho és.
1: Sabia idiomes...
2: La caca que faig ara, no?
1: Tenia...
4: No espatllis aquest moment.
2: Ah, perdó.
1: Tenia, doncs, solfeig, és a dir, això és una cosa per mi molt important, sí, perquè té un sentit de musical. Tenia molta curiositat i tenia molta passió. Quan avui els alumnes dius en què consisteix el periodisme, sobretot és curiositat i passió. I això, doncs, cada cop es troba més a faltar, perquè segurament les noves generacions són diferents, però ell sí que era un dels alumnes distingits, per tant, sempre n'he tingut un gran record. I vam tenir la relació fins al punt de que un dia em va venir aquí a prop de la ràdio, amb un Dicen antic i una revista... recordo, no parlo per parlar. Va dir, mira, sé que et fan gràcia aquestes coses, te la porto com un record.
2: Ah, bueno, vaig dir.
4: Ara, que aguanti Bermúdez aquest moment.
2: No, jo que he d'aguantar, si, ja, si em desfaig com una altra cosa.
3: Ara m'imagino els pares de l'Albert, m'imagino els pares del Bermú escoltant la ràdio i plorant d'emoció.
2: Estan a França, avui
3: estan a França.
4: Sí, doncs aquest fragment l'agafes i els envies.
2: Mor,
4: que Ramon Besa et dediqui aquestes paraules.
2: No, sí, no és, no és moco de pavo.
4: No és moc de pap.
2: No és moc de pap.
4: Ai, sempre parles, del solfeig, Ramon. A vegades parlar amb tu...
1: Bueno, segurament és perquè jo sóc molt dur d'oïda. I m'agrada la música, però no hi entenc. Aleshores, només sé si m'agrada una cançó o tinc curiositat. Per exemple, últimament sóc un gran escoltador, però no sé si la paraula és molt correcta, la Rosalía, perquè intento saber aviam de què va, com va, què m'interessa, en lloc de dir, ui, aquests joves d'avui costa més fenòmens com Bad Bunny. O... Però vull dir que tinc aquesta curiositat perquè penso que, en el fons, aquesta sensació de solfeig és molt aplicable al futbol, perquè tu has de dominar el solfeig, igual que pot ser aplicable a la ràdio. Si tu no domines els registres de la ràdio, tu pots fer un programa amb un guió i després carregar-te'l perquè el directe es carrega el guió. Però l'emoció que has tingut preparant aquell guió fa que el directe pensis que és superior fins i tot al guió que has preparat. I això, en aquest temps de la tecnologia, de pautes, en què la improvisació es fa a partir del talent i no a partir de l'exabrupte, i de la gracieta, a mi m'interessa molt. Per tant, tornem al solfeig.
3: Avui al País publiques un article d'opinió sobre Alexia Putellas, una decisió tan dolorosa com sàvia per al final d'un regnat.
1: Bueno, crec que és sàvia perquè li convé a les dues parts. És a dir, jo crec que ella s'ha alliberat després de donar moltes voltes. Ara quan et pregunten, bueno, i on anirà? I ella et diu, no ho sé, aquest estiu jo ho pensaré. Ell necessitava treure's això, sàvia també perquè crec que ella veu que hi ha una nova generació que truca a la porta, també perquè creu que no sap si podrà aguantar la tensió competitiva que ha tingut aquest any, i per tant és un bon moment, és després d'haver guanyat, i pel club, doncs d'alguna manera també li simplifica les coses, és a dir, el club no diu, si nosaltres hem fet el que hem pogut, jo crec que és possible que algú pensi que hi podien haver més alternatives, o se li podien oferir més calés, o hi podia haver... Però no crec que hagués estat una qüestió econòmica la que l'hagués convençut. Crec, eh? Potser estic equivocat, però per això dic que és sàvia, perquè el club no l'incomoda. I la gent, d'alguna manera, té més possibilitats d'assumir-la que qualsevol de les altres que s'han produït amb figures com, jo què sé, ha estat Messi, o ha estat Guardiola, o ha estat... Cruyff... Ha estat molt dolça, jo diria que fins i tot molt catalana. I quan dic catalana, de vegades em fa por dir aquesta paraula, perquè algú pot dir que sóc un xafa guitarres o... Ens falta tenir un punt d'atreviment. És a dir, no sé si la dosis del City amb Guardiola, potser és una dosis que algú pot considerar excessiva, però un punt també de deixar-se anar, saps? De dir, hòstia, tu, una festarra, el Camp Nou, les cadires, el sermó, la humilia... Justament aquestes dones o aquest equip s'ha convertit en un fenomen mundial pel seu rupturisme, no? Per un missatge totalment nou. Fins i tot en el seu moment algú podia pensar de dir, bah, aquestes bledes solellades, ja veuràs com això s'anirà en orris. I, esclar, quan han convençut a tothom, vull dir, ho han fet des d'una cosa no convencional. Per tant, jo entenc que quan ella diu alegria, quan ella diu, vinga, va, passem-ho bé, ens faltaria un vermude, doncs faltaria un punt aquest de dir, escolta, fotem un salt de qualitat i que no tot sembli igual, no? M'ha semblat molt recordar el temps del Busquets, el temps de l'Iniesta, el temps de dir, bueno, però escolta, hi ha un moment, no tothom pot ser, no tots els cracs poden ser tractats igual. Aleshores, no entenc de màrqueting, eh? El meu fill s'hi dedica. Encara no hem discutit aquest punt, li diré, li preguntaré, aviam què li sembla.
4: I ho dia per trencar la pauta ni, i tirar de solfeig.
1: No, ni tampoc estic responsabilitzant el Barça, eh? No estic, jo crec que és una cosa molt catalana, molt nostrada, de dir allò de deixar-se anar. Ens fot gràcies i la porta es fot un plat de macarrons o se'n va flashback, perquè mira, s'ha atrevit. Doncs, per què no ens atrevim algun dia doncs, a ser, de dir, ostres, Alexia, quin... però tu passaràs bé, estàs contenta, bueno, doncs fotem una gran festorra aquí i després vés el que vulguis i ja està.
5: O com hem fet al City, vols dir?
4: Sí, sí,
5: com hem fet
4: també l'exemple del
3: exacte,
4: City.
3: Exacte, del qual ha posat el teu exemple, Pep.
5: Sí, és que al final em van preguntar per memes. I vaig marxar parlant de memes.
3: T'ho va preguntar Bernardo Silva.
5: Bernardo Silva em va preguntar per memes.
3: I un missatge de Michael Jordan vas tenir.
5: Vaig tenir coses rares. Va ser curiós. Va ser curiós.
3: Si veure bueno. Michael Jordan i Amishima bueno, al mateix acte...
5: No, però aquí m'haguéssiu dit doncs, jo, una escudella o alguna cosa per l'estil.
1: Jo crec que justament Alexia no és igual que Guardiola. Però sí que hi ha un punt en sentir-se estimat que tu quan t'has de... T'has de sentir estimat, has de conèixer el personatge. Llavors jo crec que la gent del Barça la coneix molt més que no pas de l'hoquei el conec jo, per dir segons què. Però sí que és el moment de dir, doncs escolta, fem la sonada. I afecta tot, ja dic, el catalanisme, la manera que jo percebo com de vegades els catalans som excessivament prudents i no ens deixem anar i de dir, bueno, va, doncs avui se sabrà que la muntarem ben grossa. No? I estem més pendents del pentinat de Lamine Yamal i estem més pendents de... d'aquestes coses que dius, bueno, sí, però segurament és que em faig gran, eh? Jo estic demanant una festa juvenil i al mateix temps estic dubtant de si la notícia del pentinat de Lamine Yamal ha de ser la icona de la jornada.
4: Bueno, és que avui està notícia, avui el pentinat de Lamine Yamal, perquè ha fet un pentinat pel Mundial i
6: la
4: avui és una de les imatges de la jornada, per això diu.
6: Jo le quería hacer que se pusiera un nugget.
4: Nugget en la cabeza.
6: Gigante en la cabeza. Y que el pelo que le caiga sean macarrones.
4: O espaguetis.
6: Bueno, espaguetis, más que macarrones, claro.
4: Depèn de la llargada i de la... Sí. Escolta, no, l'altre dia la Clàudia Pina ens deia pel que ha significat en el context del futbol femení, deia la Clàudia Pina, jo poso el comiat de l'Alexia al nivell del que va significar el comiat del Messi. T'atreveixes a traçar aquesta comparació?
1: Bueno, tenen punts de comparació, és a dir, si ho mirem a efectes estadístics a nivell de títols, de partits, de gols, i és... Si ho fem a partir del joc, també. És una jugadora extraordinàriament intel·ligent, tàctica... Tot. El que passa que jo crec que el Messi, d'alguna manera, era fill de Maradona i, d'alguna manera, donava continuïtat a una sèrie de futbolistes que tu tenies a l'imaginari. És que Alexia és com si s'ho hagués inventat ella. Tot serà a partir d'Alexia, m'explico? Aquesta, sí, sí, per mi és la gran revolució. És possible, amb això no vull menys tenir les pioneres, però les pobres pioneres van ser moltes anònimes. I has d'anar buscant al Google, o has d'anar buscant com es deia, qui era, si això era els anys 70. És a dir, no és una manera de transcendir, de menys tenir-les, sinó de que hem de fer un esforç per recordar-lo. En canvi, a partir d'Alexia tot serà molt més fàcil de recordar, no? Perquè serà el paradigma, serà la referència, serà l'ídol, serà la persona que, a més, ha sabut molt llegir el joc i llegir el timing de les coses. És a dir, la manera que ha suportat la pressió de la Champions, de dir, jo faré tots els possibles i faré que l'equip, en tant que, perquè hem de recordar que no només és ella en tant que gran jugadora, sinó el que ha significat pel vestidor i per les icones del propi vestidor i per les nenes més joves, i diria pels nens. Sí, sí. Jo veig nens, sí, sí, que
4: hi ha,
1: parlen d'Alexia.
4: Hi ha nens que volen ser Alexia.
1: Aleshores, això és una... És a dir, si hi ha hagut un fenomen des del meu punt de vista, transcendent en els últims temps, ha estat l'equip de futbol femení del Barça. I la icona d'aquesta revolució, d'aquesta transformació, es diu Alexia. I a partir d'aquí no es tracta ni de menys tenir, ni d'anticipar. Però si no, remeto, crec que la frase que ha dit, que m'ha encantat, La nostra generació va canviar el món.
4: Va moure,
1: va moure el món. Ara vosaltres us el menjareu.
3: Sí, l'he dit a Vicky López. Amb ella tancat l'acte de
1: canviar. Sembla que fins i tot amb això, la seva grandesa, és a dir, nosaltres hem mogut el món, perquè ha estat un fenomen mundial. Mireu avui mateix, bueno, no sé, suposo si ho ha fet el Marcos, ara que em perdoni, és a dir, la premsa internacional parla d'Alexia Portello quan abans no parlava ningú, i en parlen, clar, perquè tota la premsa anglesa està pendent de si ella anirà a Anglaterra, i la premsa nord-americana està pendent, perquè el soccer allà femení té molta importància, si anirà allà, és a dir, és un fenomen mundial. Aleshores, tornem a lo dels catalans, a dir, bueno, aquí jo què sé, Rosalía de Basi amb un gran... és un fenomen brutal, ho era el Ferran Adrià. Doncs jo crec que Alexia està en el paradigma de la gent que ha trencat barreres, ha trencat absolutament tot, i es mereix un reconeixement internacional a l'alçada que li donen qualsevol país.
3: Ara ho escoltarem, perquè el Marcos López a la revista de premsa parla d'Alexia Putellas. Amb ell tancarem aquest especial comiat de la futbolista blaugrana, que avui a les 7 juga el seu últim partit a casa, el Johan Cruyff contra la Real Societat, però per dimensionar des d'un altre punt de vista la figura d'Alexia Putellas i en línia el que ara comentava el Ramon Bes amb el Flaqui, és interessant, Elena, escoltar les reflexions d'Amanda Gutiérrez, que durant diversos anys ha estat liderant el sindicat de futbolistes, i com ella creu que ha ajudat Alexia Putellas en les millores.
7: Sí, sí, que perquè si hi ha algú que ha vist com aquesta generació ha mogut el món o que les ha ajudat molt ha estat ella, Amanda Gutiérrez, com dius, fundadora de FutPro, expresidenta del primer sindicat de futbolistes dones, exclusivament de dones, i ella ens ha volgut destacar en declaracions al Que t'hi jugues que Alexia no només deixa un llegat esportiu, sinó que en també en deixa un de molt important fora dels terrenys de joc.
8: Ha tingut uns beneficis que les altres no han tingut, però ella ha entès molt bé el missatge de he de deixar aquest esport millor del que me l'he trobat, no? Llavors ella ho ha fet tant dins com fora del camp, lluitant tant al seu club, defensant les seves companyes com a capitana, però també amb la resta de jugadores espanyoles del seu país, de la seva lliga, i això crec que ho hem d'agrair tota la vida. Crec que deixa una impronta que serà molt difícil d'esborrar. Per mi és imborrable el que ha fet.
7: Una Alexia Putellas que per Amanda Gutiérrez ha estat una peça indispensable en la lluita dels drets que han aconseguit les futbolistes.
8: Ella va ser una de les fundadores de FutPro, que ha estat el primer sindicat de futbol femení d'Espanya i pioner en la defensa de molts drets, i hem aconseguit moltíssimes coses gràcies a FutPro. I no hem d'oblidar mai que FutPro neix gràcies a jugadores com l'Alexia, que va ser una de les fundadores, que va estar allà a la primera assemblea escollint qui serà la presidenta, i en cada decisió que ha pres el sindicat ella ha estat sempre informada del que fèiem. Perquè la gent ho sàpiga, elles també es van professionalitzar creant aquest sindicat i creant tot aquest moviment. Tota aquesta lluita que ha fet FutPro ha estat gràcies a que jugadores com l'Alexia van crear FutPro i volien professionalitzar-se. Elles entenien que necessitaven aquesta institució per lluitar pel que faci falta, no? Llavors, crec que ha estat una generació molt bonica que, per sort, no ha tingut les dificultats de les jugadores de fa uns anys, però sí que és veritat que han tingut unes altres, no? I han demostrat que juntes es poden aconseguir moltíssimes coses.
7: Molt ha canviat la història des de que, com ens explicaven abans la Marta Unzu i la Laura Ràfols, o celebraven la Lliga pagant-se elles el sopar o els hi pagaven amb vals del Corte Inglés, perquè el que ha aconseguit Alexia i la seva generació és professionalitzar el futbol i aconseguir coses que abans semblaven impensables.
8: Una de les primeres coses va ser signar aquest acord amb la federació per aconseguir el mateix acord de primes entre la selecció absoluta femenina i masculina. En aquell moment l'Alexia i jo, juntament amb les altres capitanes, vam ser qui vam estar a les negociacions. Després també el tema del Mundial, del que va passar quan van guanyar, liderar aquest moviment del S'acabó per intentar aconseguir canvis estructurals, no només fer fora a la persona que va fer l'acte en si, sinó canviar tota la institució de la federació perquè no tornés a passar, perquè com ja sabeu, tota la institució estava protegint el president, no? Llavors, tots aquests canvis també els va liderar l'Alexia juntament amb FutPro i amb la resta de companyes. I, bueno, per suposat, el conveni col·lectiu, aquesta vaga que vam tenir, quan algunes jugadores podien dubtar, doncs, aquest tipus de jugadores com l'Alexia, dir, escolta, jo aniré a la vaga perquè vull que tu tinguis unes millors condicions, que no només les tingui jo, doncs per mi això és deixar una impronta molt important.
7: I per lluites com aquesta, Amanda Gutiérrez, expresidenta de FUTPRO, destaca com d'important és que una doble pilota d'or s'impliqui en lluites que afecten a totes les jugadores.
8: Ho hem parlat molt, l'Alexia i jo, que és, escolta, estem creant aquest sindicat nosaltres, jugadores que estem en una àrea més de confort amb el nostre club, per les demés, perquè elles puguin tenir millors condicions al seu club, saps? I si elles no haguessin fet això, potser FUTPRO mai hagués nascut, perquè les altres jugadores que estan en unes altres circumstàncies ho tenien més complicat, no? per sindicar-se, per crear una nova institució. Llavors, per mi va ser molt important, perquè és que per mi està molt lligat tot el que s'ha aconseguit en el futbol femení amb la creació de FUTPRO, i tot això sempre ha estat gràcies a l'Alexia i a altres companyes. Però clar, l'Alexia per mi va tenir un paper molt, molt important, i jo, per suposat, li estaré eternament agraïda de que em digués que fos jo la presidenta.
3: Són declaracions d'Amanda Gutiérrez parlant de la importància d'Alexia Putellas en la lluita per millorar les condicions de les futbolistes. Han estat 2 hores i mitja d'especial per acomiadar Alexia Putellas, òbviament a la graderia del balcó amb el Joan Tejedor, amb el Teje. També ampliarem la llista de persones que parlen de la importància d'aquesta jugadora, que és llegenda al Barça, que avui s'acomiadarà del Johan Cruyff després de 14 temporades, 30 títols, encara amb el futur per decidir. Als 32 anys dubta si marxar a Anglaterra o fer-ho a Estats Units, com ha dit el Ramon Besa, una jugadora de dimensió global.
9: El quiosc del Marcos.
3: Hola, Marcos López.
10: Hola, Sique. Hola, Fraki. ¿Qué tal? Marcos. ¿Cómo estáis? Alexia Putellas deja Barcelona después de 14 años en medio de un vínculo con London City, escribe Susan Track en el diario inglés The Guardian. Es, como bien sabéis, el club propiedad de la multimillonaria Michelle Kahn, quien no solo quiere, según el rotativo británico, Alexia, sino que también puja por Mapi León para que ambas se reencuentren con Yana Fernández. La salida de Alexia, se lee en este diario, marca el fin de una era en el Barça, aunque deja, eso sí, un legado infinito por su contribución a la expansión global y mundial del fútbol femenino.
3: Gracias, Marcos. En un pim-pam, fixa't com ja ha situat el futur d'Alexia, segons The Guardian, passa per London City, que vol també a Mapi León.
4: La Michelle Kahn, Ramon, sembla que si pogués compraria el Barça directament, eh?
1: Bueno, és allò que ara informativament en diem atajos, no? És a dir, escolta, jo quiero ganar ja. Sí, per tant, i després, clar, li devia coure molt el 4-0.
4: Sí, sí, sí.
1: És a dir, clar, que et fotin 4-0 els morros. Aleshores, clar, això està el que també exporta com el Barça masculí. El Barça ha aconseguit que a partir del seu estil de joc, que jo crec que el que fa l'equip femení és el més purista i ortodoxa d'acord als cànons de l'àrea de metodologia del Barça.
3: Això crec... ho deia Guardiola quan Lluís Cortés entrenava el femení, que era l'equip que jugava
4: més fidel,
3: amb més fidelitat a l'estil Barça.
1: És a dir, ara és veritat que ja hi comencen a haver matisos, no? Tu tenies el mig centre, que era molt clar, que era la Patrick Guijarro, ara amb la Clara Serra Jordi és possible que de vegades pugui semblar un doble pivot, és a dir, tot va evolucionant, però el camp obert, la possessió, la posició, la pressió, tot aquells cànons ho han desenvolupat d'una forma extraordinària, per tant té una cultura de joc única. Vull dir que a nivell futbolístic és un goig que hi hagi un equip. Llavors, què faràs? Doncs compres els entrenadors, algú que sàpigui el mètode, i si no hi ha prou amb els entrenadors, doncs algú que sigui una referència que els pugui aplicar. Si tu portes Alexia Putellas, és com si tu de vegades penses que a partir de Messi podrà replicar moltes coses, o a través d'Iniesta,
3: sí,
1: o Busquets.
3: És la nova Nasser Al-Khelaifi.
4: Més o menys, sí.
1: Però tu penses que això, la Masia és com la fórmula de la Coca-Cola. Tu no la pots replicar. És a dir, no per anar, ja ho hem vist amb molts equips, que algú pot, és a dir, si tu ara mires el Guardiola, que ha fet, ha anat expansionant el futbol, ara tens la Bundesliga, ha tingut una influència, la Premier ha tornat una influència, doncs ara el futbol femení tothom vol assemblar-se al Barça, i a partir d'aquí tu vas buscant entrenadors, jugadors que et puguin replicar. Però pensem que Markel Zubizarreta, el Gonzalo, el seu, que havia estat el seu ajudant, és a dir, cada cop hi ha més gent que ho està fent. El Barça ha canviat 3 vegades d'entrenador. Els 3 han guanyat la Champions. Això jo crec que deu ser una cosa molt difícil de trobar, per la pressió que ha tingut el Giraldez per ser Cortés i el Pere Romeu per ser Giraldez, O sigui, el del Pere Romeu, jo d'aquest any, crec que al marge de tot el que ha passat, és un entrenador que jo li faria la reverència de l'Alexia, li faria amb ell. Perquè amb tota la tensió que tens competitiva amb Alexia, que no saps què passarà amb les que se'n van, que no se'n van, amb Salma Paracuello, que de cop i vol la gent deia aquesta no sap jugar a futbol, l'altra no sé què. Escolta, ha fet un equip i va fer una, la primera part per aguantar i la segona per poder desequilibrar, que em sembla d'un entrenador extraordinari.
3: Sí, però això... Salma Paracuello encara no sabem què passarà amb ella, amb el
6: això,
3: seu futur.
6: Això és perquè quan el material és bo, es nota tot. I el millor material, ja sabeu, per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, reines, ferreteria, jardineria... Amb els preus més competitius, tot ho trobes a Material Building by MCAT.
4: Sí, senyor.
6: Ja ho sabeu, home. Preus més competitius i el millor assessorament a MCAT.cat.
3: Avui el programa ha quedat alterat. En un moment amb el Martí Juncar repassem les notícies importants del dia, però abans d'acomiadar-te, Ramon, connectarem a Madrid per saber l'última hora de les eleccions a la presidència del Real Madrid. Et sorprèn que 20 anys després hi hagi algú que s'atreveixi a qüestionar el poder absolut de Florentino Pérez?
1: Ara entès, perquè Florentino Pérez va fer la conferència de premsa que va fer. Ell el que volia és... sabia que li estava movent la cadira, parlava d'esto de les elèctriques i de no sé què, de no sé quantos, hi havia algú que s'estava preparant i l'ha intentat precipitar-lo perquè no tingués temps de formalitzar la candidatura. Dit això... Quan he sentit parlar el senyor Riquelme, amb totes les meves reserves, no m'ha semblat precisament una persona molt moderna ni una persona molt del nou futbol que hi ha. És veritat que ara el futbol, els amos, són fons d'inversió que posen presidents moltes vegades testaferros. Però m'ha semblat un punt carrincló...
6: Però que somos el Real Madrid, no somos Google. Anys, que no somos Google, ni Apple, ni nada de esto. Somos el Real Madrid.
1: Bueno, això de Leyenda y Futuro... Leyenda y Futuro... Vull dir, m'ha semblat allò... Camina i revienta, no? Aquello, no sé, no m'ha semblat un eslògan modern. O sigui, quan he sentit, a més, una intervenció dient que si hi ha una mesa i estamos hombres y mujeres, pues por supuesto pagan los hombres, vull dir que...
3: Sí, una mica antic, tot i que té 37 anys o 38.
1: Bueno, amb això no estic dient que no és simplement una apreciació de que quan tu... Mira, posaré el cas. Tu el 2003, el Barça es presenten 6 candidatures, si no tinc mal entès, o 7, no sé quantes n'hi havia.
3: Moltes.
1: Tu tot allò tenies la sensació de que era una explosió de diversitat, de triar. I ara, esclar, dius, bueno, jo pensava que l'alternativa Florentino no tindria els tics mercantilistes de poder i de fons d'inversió, de tot això, que fos una rèplica. Pensava que el madridisme hauria tingut una alternativa més... no sé, diria més lúdica, sí, més atrevida... Sí. Més...
2: És veritat que sona a eleccions dels Estats Units.
3: Sí, és una mica trist.
2: Dreta contra ultradreta, no?
3: No és en la porta aquell del 2003 que arrasava amb tot.
1: Tampoc és Mariano Fores ni tot el que havia passat en alguns passatges, vull dir, ni tal, però vull dir...
3: No és un friqui.
1: Just,
3: és un friqui. Però aquell la porta del 2003 arrasava amb tot.
1: És un senyor ric... És un senyor amb poder adquisitiu, és un senyor que segur que té ascendent i que pot fer... Però, per exemple, el Florentino, fins i tot el Florentino, va dir, fitxaré Figo. I va dir, conya, aquest home és un punt atrevit. Vull dir, si ric i ets atrevit... No, aquell ha dit, fitxaré un jugador que juega a la selecció espanyola. Llavors es diu, bueno, pues clar, del Madrid no n'hi ha cap. Llavors la gent va mirant, serà el Rodri, ara que el City se'n baixa. Però, esclar, estàs fent un mot encreuat. I, escolta, això és el dia 7 que es vota, sí, perquè aquesta campanya és express,
3: Ja és express.
1: Per tant, has de donar-li una mica de més...
3: Escolta, parlant de fitxatges, ja per tancar, el davanter del Barça, què?
1: Bueno, no sé.
3: Julián...
1: Però ara n'hi ha dos Pedro. Que voten, no? Joao Pedro, el Gordon, no sé quants n'hi han, no sé. Home, a mi el Julián m'agrada molt, però tampoc sé si és el jugador.
3: Però Julián, fixa't que quan des d'aquí explicàvem que s'estaven movent coses, allà deien, no, que es quedarà, que és l'estrella, que no es mourà, i resulta que, pam, de moment ell ja diuen allà que ha traslladat la voluntat de marxar al Barça. Aquí veurem, però sí, ja ho ha traslladat.
1: S'ha de veure si hi ha competència, si el PSG hi és o no hi és, perquè llavors m'imagino que els calés poden jugar, però tenir el jugador a favor, després també hi poden haver intercanvi de futbolistes. No crec que sigui la figura de Ferran, llevat que es fitxi a Gordon també, jo que sé, llavors potser sí que hi haurà més càbales, i al final, si pagues amb espècies, en lloc de les palanques seran els jugadors d'intercanvi, en aquest cas, no? Tu has de buscar baratir l'operació, llavors jo crec que sí que si pogués ser Julián crec que és un futbolista que després pot ser que no s'adapti. Tu
3: ets com el Flaqui, eh? Team Julián.
1: Jo sóc Team Julián, sí.
3: Clar, són molts dimecres que eren junts. Aquí heu fet la pinça.
4: No em va costar gaire convèncer-lo.
3: Ramon, ves a llegir el País.
2: Gràcies.
3: Pausa, endrecem l'actualitat amb el Martí Juncà i recordo que hem de regalar una caixa com la que tinc aquí davant de Wonder Goal.
11: Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
12: Santi Valle para el carrusel deportivo de la cadena Ser, el que te jugas Barça de Ser Cataluña. Vamos a preguntar por lo que le viene la próxima temporada. Are you ready for Mourinho next season?
13: Of course. Why not? It's a coach. It's a coach from the opponent and I'm always ready for it.
11: ¿Qué te jugas?
3: Una 37 amb pràcticament una hora i mitja de retard, endrecem la resta de l'actualitat, Flaqui.
4: Som-hi amb el Martí Juncà.
11: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat
3: però
11: del dia.
3: Però és el que té la ràdio, no? Mana el directe, tu. I avui és un dia especial perquè m'ha acomiadat Alexia Putellas.
4: De fet, obrim amb això, Martí, amb la jornada de la Lliga Femenina.
14: Sí, amb el Barça, que juga el seu últim partit a casa contra la Reial Societat i s'acomiadarà d'Alexia. Això serà a les 7 i a les 9 l'Espanyol s'enfronta al Deportivo de la Coruña. Ahir, el Badalona va perdre a casa contra el Madrid per 0-4. Una última hora, la Lliga Masculina de Futbol. Éder Sarabia deixarà a l'Elx i Leandro Cabrera renovat un any més amb l'Espanyol, que explica que la nova etapa amb Monchi manté la il·lusió.
15: La ilusión es la misma, este Monchi o este quien esté, obviamente. Yo creo que siempre hay que reconocer el trabajo que hizo Fran para confeccionar las últimas tres plantillas, que fueron las del ascenso y las de las dos permanencias. Pero nada, ilusionante todos. Siempre es un desafío todas las temporadas y bueno, la que viene no va a ser una excepción.
3: Al tanto amb el tema d'Eder Sarabia. Al tanto amb el tema d'Eder Sarabia, perquè jo estava a la roda de premsa a Montilivi quan es va salvar l'Elx. I la sensació que transmetia és que es quedava. De fet, va deixar bastant clar que continuaria l'Elx. I si no ho fa és perquè ha pogut haver-hi alguna novetat i algun canvi que ell no tenia previst en forma d'alguna proposta que li pugui interessar. Doncs aviam si rasquem alguna cosa al llarg del dia d'avui, però insisteixo, a la roda de premsa Éder Sarabia va deixar bastant clar que continuava una temporada més a l'Elx i si al final se'n va és perquè alguna cosa li ha fet canviar d'opinió.
4: Doncs haurem de saber quina.
3: Quina pot ser?
4: No sé.
2: Seguim?
3: Doncs la tens bastant a prop.
2: Jo li he fet canviar d'opinió a Éder Sarabia.
3: Va, vinga.
4: Seguim. Va, que també ha parlat fa uns instants Federico Valverde.
14: Sí, seguim més coses d'última hora, que ha parlat per primera vegada després del seu incident amb Tchouaméni.
16: Oh, muy bien. Tuve el respaldo de mucha gente, del cariño de todos los aficionados allá de Real Madrid, el cariño y el apoyo también del club. Como te digo, bueno, hay veces que hay que pasar estos mini obstáculos dentro de... del fútbol, de la vida, uno aprende a crecer, a madurar como persona y bueno, todo esto me va a llevar a ser capaz un mejor capitán en los próximos años, si Dios quiere y ojalá poder seguir defendiendo el Real Madrid.
4: Més coses, el Rayo juga avui la seva primera, això diré, final europea de la història.
14: A Leipzig contra el Crystal Palace a les 9 del vespre, Íñigo Pérez creu que s'han de fugir de comparacions i fer brillar el seu futbol.
17: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, las gradas que vemos cada día que vamos a jugar en casa. Y creo que es importante obviar en un día tan especial el tipo de comparaciones que tienen que ver más con el marketing, la industria y el negocio que con el juego que mañana es lo que tiene que brillar en la final.
4: I compta amb aquesta revolució al Barça de bàsquet. La porta finalment no ha convençut Pascual, Xavi Teixó.
18: Bon dia. La curta reunió que van mantenir ahir el president electe Joan Laporta i Xavi Pascual no va servir perquè Laporta convencés a Pascual de que es quedi en el Barça, excepte un gir bastant improbable de guió. Pascual doncs, ja té decidit el fet de deixar el Barça i fitxar per Dubai, que li triplica el sou. El que sí que Laporta va fer amb Pascual és explicar-li que pensa fer una revolució al que és l'estructura de la secció. I hem de dir que Joan Carles Navarro, tal com vam explicar, és possible que no arribi ni a final de temporada. O bé se li plegui el contracte que li queda, o bé sigui reubicat en el club. tres quarts del mateix, el Mario Bruno Fernández, el director esportiu, que doncs, no està clar si podria ser reubicat o què és el que passarà amb ell. I sembla que també el directiu responsable, com també vam comentar, no serà Josep Cubells, sinó que veurem quan entra la nova junta directiva quin és el nou responsable de la secció. Això sí que li va explicar la porta a Pasqual, però com dic, excepte un gir bastant improbable, Pasqual no continuarà al Barça. Guanya força el tema de Selko Obradovic, que el mes que ve decidirà si retira o accepta alguna oferta, i al marge d'això, Ivo Navarro i Espanulis, com ja hem comentat. Per tant, es ve revolució en el Barça de bàsquet.
14: A punt de bàsquet per tancar i es va reprendre el partit suspès entre Joventut i Unicaja amb victòria per 95-74 pels badalonins.
3: Ja sabeu que el que t'hi jugues s'escolta i també es pot veure a través del live de YouTube, Facebook, a X, a les xarxes socials teniu vídeos, TikTok, Instagram. Ara estava veient un primer pla del Martí Juncà, aviam si el pots tornar a enfocar. Un Núria, mira la càmera, Martí, i al primer pla s'aprecia clarament com s'assembla a José Lu.
14: Estic entre José Lu i Broncano, va dir el primer dia.
3: José Lu, sí, el davanter del Madrid.
14: Falta la barba.
2: José Lu li treu ja uns 10 anys.
3: Ets una barreja, és veritat, entre José Lu i Broncano. Et suen les mans també com a ell?
14: Una mica. Per tant, pot ser que hagi agafat això.
3: Que siguis família.
14: No ho sé, això espero que no.
2: Martí Juncà, mato.
3: Tira, avui li va, al Willy li fan gràcia aquestes coses, però això allarga el canvi de sintonia.
11: Segueix-nos a...
19: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
11: Arroba que t'hi jugues.
3: Què t'expliques, Núria Vilamala?
4: Hola, Núria.
7: Què tal? Com
4: bé,
7: esteu?
4: Tu?
7: Bé, tot bé? Què passa?
4: Sí, aquí estem.
7: M'estàs vacil·lant alguna cosa, no?
4: No, t'estic saludant amb la meva facia.
7: Va amb aquest to que sembla que estigui vacil·lant-me.
4: No, sempre m'enfaci il·lusió, estima i admiració.
3: Niu, teniu una relació amorosament tensa, vosaltres dos.
4: No, ens portem molt bé.
7: Sí. Abans he aprofitat per reclamar alguna demanda laboral que tens.
4: Com? Ah, sí.
3: Quina?
4: Té contactes a Madrid i... Mira aquesta.
7: Té un mòbil. No, és que ara no puc punxar-te, però té un mòbil.
3: T'ha trencat el mòbil?
4: Fa temps.
7: Déu-n'hi-do, eh?
3: I però... encara no te l'han canviat, no, Flaqui, tio, que ets el Flaqui, eh?
4: Diuen que encara pot aguantar...
7: Me l'han canviat abans a mi, sí que ens l'han canviat abans al de xarxes, però que
3: el
7: del Flaqui.
3: És el mòbil que porta el Flaqui, tio.
7: No, sí.
3: És un desastre, aquest mòbil, Flaqui.
7: No, i espera't que si treu la funda és pitjor, eh? Sí,
3: saps com s'arregla això?
4: Tirant-lo a terra.
3: Exacte. I acabant-lo de trencar.
4: Tot arribarà.
7: Ja ho sento, això, o no? Aquest soroll ha estat teu o no?
4: Podria haver estat jo.
7: A veure, sí, que molts missatges avui, òbviament, per Alexia Putell. Es diuen els oients al YouTube del Que t'hi jugues. La vida amb l'Alexia és una mica millor. Gràcies per tots els bons moments que ens has donat i bona sort. L'Anna, que gran Alexia, gràcies per tot el que has fet pel futbol femení i pel Barça. I el Juanjo diu, dia per plorar de felicitat, de nostàlgia, quan encara és present, i dia per estar orgullós de ser del Barça i d'Alexia. Per tant, molts missatges avui sí que cap a aquest comiat d'Alexia Putellas, que hem seguit en directe al Que t'hi jugues.
3: També notes d'àudio al 606-32-72-11.
2: On vull que escolteu atentament a l'Arturo.
20: Quiero dar las gracias a la Alexia, porque gracias a ella mi hija se ha enganchado al fútbol, gracias a ella y a sus compañeras el fútbol femenino ha pegado un salto grandioso. Falta camino, pero poco a poco lo van consiguiendo. Que le vaya muy bien a donde le lleve la vida y felicidades por vuestros títulos. Esperemos que mi Madrid femenino siga los pasos del Fútbol Club Barcelona.
2: Un madridista donant les gràcies aquí, eh?
4: Sí, senyor.
2: Al tanto. I escoltem també l'Andrés.
21: Molt triste por la despedida de Alexia. Pero escucha, cuando le den el balón de oro, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Que no pase como otras veces. Que vuelva a casa y que lo muestre a la gente donde se lo ha ganado. Por favor, solo le pido eso a Alexia. Cuando te den el balón de oro, ven a casa y nos lo ofrece y nos lo enseñe. Que te aplaudiremos con el alma. Por eso.
2: Ya está, fin de aquí.
3: Tres cuarts de dues del migdia. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
22: ¿Qué tal, Sique? Buen día, ¿cómo estáis?
3: ¿Tú crees que Flaqui tiene que ir con un teléfono roto de la radio?
22: Hombre, siempre está bien que esté un poco averiado porque así no te molestan tanto, ¿no?
3: Mira, m'envien un missatge, no diré de qui, Flaqui, però que sàpiguis que hi ha un banc, no dic el nom per no fer publicitat, tot i que podríem, eh?, que et regalen telèfons mòbils si domicilies la teva nòmina. Si t'interessa, et passo el contacte.
4: Sí, passa, el telèfon aquest no és meu, és el de la feina. Aleshores, no sé si tinc aquest poder de canviar-lo jo per moto propi. Però vaja, que no passa res. Estem aguantant i aguantarem. I
2: és CaixaBank, el banc?
4: I des del Mundial farem uns vídeos espectaculars.
2: És CaixaBank, el banc?
3: He dit que no diré el nom.
2: Bueno, dic perquè si no ho és, el que t'hi jugues Barça veta aquest banc.
4: Correcte. Va, direm l'Héctor, pobre. Que...
3: És el banc d'un amic. No, no, el banc.
4: Tens un amic que té
3: no,
4: un banc?
3: No, perdó, perdó. No, m'he expressat no, malament.
2: Carai, no.
3: És el banc on treballa un amic.
4: Et mous amb gent important, eh? Caramba, tu.
2: Ja, tu.
4: Ja em podries portar el mòbil sense necessitat, però m'he sigut la nòmina, si és amic teu.
2: T'ha dit l'Isidre, aquí.
3: Héctor, ¿qué se cuece hoy en el Madrid, en el día a día electoral?
22: Pues acaba de presentar Enrique Riquelme su parte social del proyecto de cara a esas elecciones del próximo 7 de junio. Esta tarde a las 7 en punto tomará por primera vez la palabra Florentino Pérez. Y en el acto de Riquelme, varios pilares en los que él sustenta de cara al socio la campaña. El primero es la ciudad deportiva de Valdebebas. Dice que quedan 40 hectáreas por usar. Y ahí quiere construir, por ejemplo, un pabellón para 15.000 espectadores para el equipo de baloncesto, que el Real Madrid deje de jugar en el Movistar Arena, que sirve para todo tipo de eventos en el centro de Madrid, que tenga su casa propia. También en ese pabellón se harían los conciertos y no en el Santiago Bernabéu. Dice que allí no molestarían a nadie. Y también habla de reformar el Alfredo Di Stéfano, que sabéis que es el campo en el que juega el filial, el Real Madrid Castilla, y también el equipo femenino, para que el equipo femenino pues tenga un estadio de al menos 20.000 espectadores en el que jugar la mayoría de sus partidos, aunque dice Riquelme que las principales citas le gustaría que se jugasen en el Santiago Bernabéu. Y luego, pues muchos descuentos también de cara a los socios. Dice que le recorta en un 50% la cuota a los socios hasta que el club no vuelva a ganar la Champions. Promete 10.000 nuevos abonos. Este es un problema que preocupa mucho al madridista, porque la lista de espera es eterna y tardas 20, incluso 30 años en entrar como abonado. Quiere agilizar este proceso Riquelme, que no ha vuelto a dar ningún nombre propio sobre el proyecto deportivo. Dice que eso tocará en los próximos días, pero hoy se ha presentado de cara al socio. Había bastantes aquí en este acto en el centro de Madrid, y esta tarde le toca a Florentino Pérez responder a esta propuesta de Enrique Riquel.
3: ¿Ha dicho que baja a la mitad la cuota de socio hasta que el Madrid no gane la Champions otra vez?
22: Eso es, un 50% de descuento hasta que el Madrid no gane la Champions. Dice que eso supondría 7 millones de euros en las cuentas del club, que se pueden asumir perfectamente porque hay gastos corporativos absurdos. Y esto va por Real Madrid Televisión, porque luego en otra parte del discurso ha vuelto a mencionar que son 40-50 millones de euros de gastos los que se generan con Real Madrid Televisión, y que deberían ser muchos menos. Habla de cambiar también el modelo de la televisión, de digitalizar, de transformar hacia nuevas tecnologías también lo que es la comunicación del club.
3: Héctor, gracias.
22: Hasta luego, un abrazo.
3: Que vaya bien. Ha fet una mica con Víctor Font, ¿no? Que va llançar una proposta similar, tot i que incloien això de la Copa d'Europa, que no ho acabo d'entendre.
6: ¿Esto es todo? ¿Lo que ha dicho?
3: No hay nombres estrella de fichajes y tal.
6: ¿No ha hablado de los niños de África?
3: No ha hablado de los niños de África.
6: Pues entonces no entiendo nada. Es que no entiendo nada. Lo de este señor. ¿Este se va a presentar con una mano en cada huevo? ¿Qué es esta vergüenza?
4: Es que no vengo la imatge.
3: Ai, demà parlarem del Barça, la planificació esportiva, que ja fa uns dies que no aprofundim, però ahir Deco va ser enxampat a l'aeroport quan tornava de Londres, i a la carrera els periodistes li van fer una sèrie de preguntes que Deco va anar evitant com va poder, amb elegància, sobre els fitxatges i en què està treballant la direcció esportiva del club.
0: ¿Cómo ha ido el viaje?
5: Todo bien.
0: ¿Todo bien? ¿Ha habido reunión por Joao Pedro, por lo menos con su entorno?
5: A ver, estamos trabajando, ya sabéis todos, al final nos vamos a necesitar traer algunos jugadores, pues estamos trabajando.
0: ¿Joao Pedro interesa? ¿Es un jugador que te gusta, Deco?
5: De momento no podemos decir nada, hay muchos jugadores que hablamos un poco su entorno para ver qué va a pasar, pero eso no...
0: ¿Qué tal son las sensaciones por ahora?
5: Está bien, todo bien.
0: ¿Creéis que el Chelsea estaría dispuesto también a negociar?
5: No lo sé, la verdad es que no hemos hablado de momento con los clubes, estamos trabajando un poco.
0: ¿Y con su entorno?
5: Ya veremos, cuidado. Y
0: pero cuidado, Julián también es una opción, Deco. Simplemente
5: ya veremos.
0: Ahí, no hay que cerrar puertas, ¿no?
8: Con el club todavía no habéis podido hablar, pero no sé si habéis podido hablar con el entorno de Joao Pedro. ¿A él le apetece, le gustaría la opción del Barça?
5: A ver, nosotros, yo conozco bastante el entorno de Joao Pedro, pero no es el tema este ahora.
0: ¿Y no hay que cerrar puertas a Julián tampoco, Deco?
5: A ver, no, estamos empezando.
0: Empezando, gracias.
8: Muchas gracias, Deco.
3: tampoc diu res, Deco, òbviament, no pot fer-ho.
1: Ja veremos, ja veremos.
3: Però ja veremos, ja veremos. S'està posant divertida la cosa.
1: Sí, perquè com deies ahir al Larguero...

0: sortida, la cosa.
1: Sí, perquè com deies ahir al Larguero van explicar això, que Julián Álvarez ha donat l'okay a sortir de l'Atlético i que l'Atlético doncs, ja estaria parlant de preu de sortida de 150 i a partir d'aquí doncs, a veure què passa. Ja veremos.
0: 9 minuts i arribem a les 2 del migdia abans de saludar el tio Faja.
1: Hombre, tio...
0: 933-44-14-11. 933-44-14-11.
2: Aquí el primer que vulgui, la col·lecció Mr. Wonderful, que es diu Wonder Goal, són les capibares famoses de Mr. Wonderful, fetes bolígraf esborrable. Clar, és peça de col·leccionista. A partir d'aquí...
0: Clar, són 15. La caixa que regalem al que t'hi jugues inclou totes les capibares de les seleccions del Mundial.
2: El tema és que com que és una col·lecció d'aquestes de... sorpresa, hi ha molta compra, per dir-ho pel mig, d'aquestes de com si fossin cromos.
0: Exacte, però són bolígrafs.
2: I en canvi aquí el que teniu és la col·lecció sencera.
0: Sí, són les Wonder Goal, que seran pel... Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia. Com et...
1: Què tal?
0: Com et dius?
3: Abans del tio Faja. Miquel.
0: Miquel, val. Miquel, tu estaves escoltant el que t'hi jugues només pendent de quan obriríem el concurs de les Wonder Goal per aconseguir el regal?
3: En absolut, us escolto cada migdia.
0: Ja. Ah, val, gràcies. No, és que m'ha sorprès la velocitat amb la que has trucat al programa.
3: Cony, el telèfon sí que el tinc guardat, però us escolto igualment i a vegades ni truco perquè...
2: Bueno, ja està superant la prova.
3: També hi havia molta cobertura entre Vilafranca i Gelida... I a vegades no puc ni ser... Hi ha trossos del programa que les puc sentir per culpa d'això.
0: Doncs no ets el primer que es queixa d'aquesta qüestió, aviam si ho arreglem, perquè sou bastants els que ens truqueu per dir-nos aquesta mateixa incidència. Miquel, quin personatge del món del futbol creus que mereixeria una caixa com aquesta? Wonder Goal.
3: Home, avui, evidentment, Alexia Putellas, no?
0: I a qui no li donaries mai?
3: A qualsevol que sigui del Madrid.
4: Tu eres tonto. Es que eres tonto. Eres tonto. Tú solo estás pensando en esa tontería. Es que, ve, otro que me manda segunda, que es gilipollas. Es gilipollas. ¿Por qué siempre así?
0: Ya el bolígrafo de Brasil, ¿eh?
1: Sí, claro.
0: Sí, sí. Mira, este sería el
1: tipo mini. Brasil.
0: I'm Brazilian.
3: Va Neymar y Rafinha, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. Doncs Miquel, gràcies per escoltar-nos, gràcies per trucar i felicitats perquè t'emportes aquesta caixa que és molt guapa perquè, clar, ja incorpora els 15 bolígrafs i són molt guapos, a més,
1: molt xulos.
0: D'aquests que escrius i pots esborrar el que hagis posat.
3: Genialíssim. Moltíssimes gràcies pel programa.
0: A tu per escoltar-nos. Una abraçada. I estigueu atents perquè al llarg dels propers dies... anirem regalant caixes com aquesta que esteu veient al live del Que t'hi jugues, que incorpora els 15 Wonder Goal.
1: Efectivament.
5: Hola.
1: Hola. Primer records del tio Faja.
6: Como la de contra todos. Al trabuco. Al trabuco. Per tu ja.
1: El tio Faja. Gràcies.
0: Com estàs gozando, Qué bien te lo estás pasando,
5: No lo puedo ni explicar si no me ponéis unos cuantos rombos. Qué maravilla. Ayer sale el sujeto este a decir que no le da miedo Florentino, que le dan miedo los difuntos y el voto por correo. Así, sin ponerse ni colorado. Tenía muchas ganas yo de escuchar eso en un medio de comunicación y mira por dónde llega este fulano y se lo suelta ahí sin parpadear. Después otra cosita, a ver si vamos empezando a bajar los humitos con Alexia, que cuando jugó contra nosotros empataron,
0: Pero ella no estaba,
5: Creo que sí,
0: No, me suena que estaba concentrada con la selección española. Les faltaven tres o quatre jugadores. Parla el tio Faja d'un partit que vam organitzar fa molts anys a la ciutat esportiva del Barça, quan el femení no tenia el seguiment d'ara i amb Xavi Llorenç vam pactar a fer un partit per donar-li dimensió entre oients del Que t'hi jugues, redactors i les jugadores del Barça a la ciutat esportiva. Vam empatar aquell dia, a nivell futbolístic ens vam pentinar, però vam empatar amb Creixell d'entrenador y llame el

0: Aunque nuestro experto también hará un repaso por la cartelera con títulos como El Drama y Corredora. Ainhoa Aguirregoitia pone el broche final a este magazine con unas buenas aceitunas. Nuestra chef nos va a enseñar todo lo que tenemos que saber y cómo prepararlas en casa para sacarles el máximo partido. Pues todo esto empieza aquí a las 10 en el magazine de Hoy por Hoy. Les esperamos. Hasta luego.
1: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
2: Per tu, enamorat del sol, i per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, és dijous, és 28 de maig i continua l'estira i arronsa entre els sindicats d'educació i la conselleria. Avui hi ha una nova reunió per desencallar la situació després que la d'ahir acabés sense acord. Ara en expliquem tots els ets i uts, però abans... Abans el temps, calor, calor i més calor, calceu-vos perquè s'esperen temperatures de canícula gens pròpies del mes de maig. Pel que fa al trànsit, intensitat a aquesta hora, les entrades a Barcelona i el transport públic, normalitat. Aquest matí es reprenen les negociacions entre els sindicats d'educació i la conselleria després que la trobada d'ahir acabés sense acord. Susana Ruiz, bon dia.
5: Bon dia. Més de 3 hores de reunió no van servir per arribar a una entesa. La darrera oferta del departament ha estat una pujada salarial de 4.700 € bruts anuals més fins l'any 2029. Educació també diu que està disposada a mantenir el ritme de contractació d'aquest any. 1.800 mestres nous, però els sindicats demanen un compromís per escrit.
6: Ha estat absolutament decebedor. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
5: Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
4: Avui estan convocats a la vaga els mestres del Maresme i dels Vallesos.
5: Ja es preveuen nous talls de carreteres amb columnes que sortiran de Terrassa i Sant Cugat en direcció a la Universitat Autònoma i també protestes a Mataró.
4: És la notícia que ho acapara tot, l'entrada de la policia a la seu dels socialistes a Madrid, però és que la investigació també toca Catalunya, perquè l'Audiència Nacional ha demanat al PSOE que entregui tota la informació que tingui de la campanya del PSC en les últimes eleccions al Parlament. Martí Oliver.
7: Ho ha ordenat el jutge Pedraza en la mateixa interlocutòria en què ha autoritzat que la Guàrdia Civil anés a la seu dels socialistes a Madrid per recollir documentació per investigar si el PSOE ha pagat a jutges i fiscals per frenar causes contra el partit i el seu entorn. El magistrat ha demanat contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i també serveis electorals que es fessin durant la campanya del 2024, uns documents que els socialistes ja van presentar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i també al Tribunal de Comptes. Pedraza ho demana, però de moment no detalla quina relació tenen amb la trama.
4: El PSC es defensa i promet que sempre ha respectat la legislació electoral.
5: Els socialistes asseguren que col·laboraran amb la justícia amb tot el que els demani el jutge de l'Audiència Nacional.
4: Però mentrestant, Junts per Catalunya i el Partit Popular furguen en la ferida i demanen explicacions a Illa.
5: Perquè volen saber més detalls de la informació requerida, però també més dades sobre el contracte que el govern català ha signat amb Huawei i l'agenda del president Illa a la Xina. L'empresa xinesa apareix esquitxada en el sumari de Zapatero. En tot cas, són sospites només polítiques. Judicialment no hi ha cap causa que ho investigui.
4: I el districte de Ciutat Vella es reunirà aquesta tarda en ple extraordinari per abordar la situació de metzineres, el projecte que atén a dones vulnerables del Raval.
5: Podria desaparèixer en els pròxims 4 mesos per la pressió immobiliària al barri.
8: Si el alcalde puede como comprar un edificio entero en el Eixample, ¿por qué no lo puede hacer aquí para nosotras? Que estamos aquí porque el Estado está fallando. Nos ha fallado a todas aquí.
5: És la Bea, una de les dones ateses, que ho ha demanat als micròfons del balcó.
4: Doncs a un any per les eleccions municipals, a CERT Catalunya ens estem fixant en la situació de diverses ciutats i diverses problemàtiques i justament avui posem el focus en la pressió immobiliària i en l'habitatge, però també, concretament, en el cas de la ciutat de Mataró.
5: El seu alcalde, el socialista David Bote, buscarà la reelecció després d'un mandat on ha hagut d'afrontar no només una pujada dels preus dels pisos a la ciutat, sinó també conflictes oberts per desnonaments, així com ocupacions i també un tema que l'extrema dreta està fent servir per posicionar-se com a principal alternativa a la ciutat.
4: Més detalls al Xavier Balló.
9: Mataró ha concentrat aquests anys la majoria d'ingredients de la crisi de l'habitatge. És un exemple més de la pujada exponencial de preus, un 60% des del 2015, i d'una oferta escassa i inassumible en els barris més cèntrics. És però des dels barris més humils, des d'on un partit com Vox està cultivant el terreny per ser la principal amenaça pels socialistes en les eleccions de l'any vinent.

0: Amb conflictes viscuts l'any passat, com els greus aldarulls al barri de Cerdanyola per la detenció d'una persona que va intentar ocupar un pis o el desallotjament d'un assentament amb 200 persones a Rocafonda. L'alcalde David Bote va començar el mandat de la mà del PP creant una oficina contra les ocupacions, però això no ha frenat les expectatives de creixement de la dreta. El Sindicat d'Habitatge de Mataró intenta fer de contrapès. Abril Hernández n'és la portaveu.
1: No tenir una cosa tan bàsica com un habitatge cobert et fa que no puguis seguir amb tots els aspectes de la teva vida. Que tinguem a menors desnonats cada setmana, això és un problema. Llavors aquest malestar està.
0: Alguns d'aquests problemes s'originen perquè Mataró continua patint desnonaments. Casos com el de la Regina, que pot ser desnonada properament perquè un fons inversor ha comprat el seu pis pel qual pagava un lloguer social i que no li permet mantenir. Però a Mataró aquest risc ha arribat també, en alguns casos, amb pisos de protecció oficial municipals. Desenes de veïns, com per exemple els del Bloc Pasqual, han fet un pols a l'Ajuntament negant-se a abandonar-los tal com els requeria el consistori.
1: Perquè clarament està col·lapsat l'accés a l'habitatge que tenen i llavors volien com regenerar. Què passa? Aquestes persones no tenien cap altre lloc on anar. Vol dir expulsar-les de la ciutat directament.
0: En aquest escenari, l'alcalde David Bote sembla lluny de poder assolir la majoria absoluta, però la manca de majories alternatives li juguen a favor. A Mataró i a la majoria de municipis catalans, la crisi de l'habitatge jugarà un paper fonamental.
2: Són pràcticament les 6:56.
3: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: I Alexia Putellas s'acomiada del Barça després de jugar en el seu últim partit al Johan Cruyff i d'un acte amb la família i l'equip al Camp Nou. Joan Tejedor, bon dia.
5: Bon dia. 5.428 culers van brindar Alexia l'última ovació. Quan va ser substituïda al minut 81 del seu últim partit, la primera capitana els últims 5 anys va posar el braçal a Marta Torrejón abans de ser rellevada per Patrick Guijarro en un canvi simbòlic en què la reina va dirigir l'última reverència a l'afició abans de marxar per un passadís format pels dos equips i ser abraçada per cadascuna de les seves companyes. Un últim discurs amb reivindicació inclosa un cop acabat el partit.
6: Moltíssimes gràcies de tot cor per creure des de l'inici. Els que no han cregut també han format part d'això, ens han empès al nivell que estem ara mateix. Tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
5: El va acabar amb un càntic.
6: Un dia de partit!
5: Que totes les jugadores del Barça van rematar amb un manteig a la protagonista abans de deixar-la fer una última volta d'honor en solitari.
2: I aquest matí, a 11:45, l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, explicarà per què marxa del club a final de temporada, tal i com ja ha anunciat de manera oficial el propi club.

0: Ben Howard actua aquest vespre a la Sala Apolo.
1: El cantautor britànic enceta a Barcelona una minigira europea que representa el seu retorn als escenaris del vell continent. Concert especial que comptarà amb Claraman com a artista convidada.
0: I a aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què teniu avui al programa?
2: Avui, òbviament, hi tornem amb tot el que té a veure amb els casos que assetgen Pedro Sánchez. Ell ja diu que aquí s'hi queda, com a mínim un any, que té corda per arribar al final de la legislatura, i donarem tots els detalls de què es tracta exactament aquesta operació que hi va haver a la seu del Partit Socialista, que no té connexió amb el cas Zapatero. Analitzarem tot això. I també vindrà el doctor Pedrós. Avui s'avança un dia, arriba en dijous per parlar de les onades de calor, consells i què podem fer davant d'això. A les 10, el racó de no pensar amb el Santi Jiménez i el José Antonio Ponsetti. Amb ells parlem dels jocs del dopatge i d'aquesta notícia que avancem avui a Ser Catalunya, que és això dels repartidors, vaja, els petits botiguers de casa nostra convertits en repartidors d'Amazon, que té tela, vaja, és allò de si no pots amb ells, uneix-t'hi, no?
0: Exacte,
2: si no pots amb
0: l'enemic. Exacte, sí, al final han de sobreviure d'alguna manera, no?
2: Sí.
0: També.
2: I el Gypsy Chef vindrà cap a la part final del programa per explicar-nos en quins llocs pots menjar bé a la Rambla de Barcelona, avui que arrenca el tas de la Rambla.
0: Doncs en prendrem nota. Gràcies, Marina.
2: Adéu.
0: Que vagi bé el programa. A partir d'aquesta hora, la doble programació comença amb l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
3: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: HR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
1: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
2: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros.
3: En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y La Fira de Reus.
4: Infórmate en soloptical.com.
5: Cadena SER y SER Cataluña. Més oients que mai.
6: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
7: Bon dia, és dijous, és 28 de maig, és la notícia que porteu escoltant des de primera hora, el setge al PSOE. Al cas Zapatero s'hi afegeix la investigació d'una trama per entorpir casos judicials que afecten el partit. Ahir la policia va entrar a Ferraz, n'ha donat tots els detalls l'Àngels Barceló, però és que aquesta entrada té també una derivada catalana, perquè el jutge vol informació de la campanya del PSC a les darreres autonòmiques. Ara ho expliquem tot plegat, però abans... Abans, els tres imprescindibles i el primer és el trànsit.
8: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
7: Ferran Aràndiga, a banda de les retencions habituals a l'entrada a Barcelona, què més hi ha?
9: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous pendents de l'accident que hi ha hagut a la A2, concretament a l'altura de Sant Joan d'Espí, que en direcció a Barcelona obliga a tallar un carril de circulació i provoca, atenció, fins a 11 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona fins a Sant Andreu de la Barca. La B23, des de l'enllaç amb la A2, precisament, també pateix retencions de fins a 9 quilòmetres i mig, en aquest cas, fins al Papiol. Això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
8: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
7: El segon és el transport públic sense incidències i el tercer el temps. Jordi Carbó, bon dia.
10: Bon dia. Avui serà el dia més calorós del que portem d'any en el conjunt de Catalunya. Ja partint de mínimes més altes, a la ciutat de Barcelona ara mateix entre els 20 i 25 graus, 25 a la part alta de la ciutat, 19 graus a Tarragona, 18 a Lleida, 17 a Girona. Destaquen ara temperatures al nord de l'Alt Empordà properes als 30 graus. I el dia serà assolellat, màximes per sobre dels 30 a tota la costa, a prop dels 35 al prelitoral i a l'interior, superant-los amb facilitat a l'interior de Girona, també de Barcelona i sobretot al Pla de Lleida, on arribarem als 37-38 graus de màxima.
6: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
7: L'entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz té una derivada catalana. L'Audiència Nacional ha demanat al PSOE que entregui tota la informació que tingui de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Susana Ruiz.
11: El jutge Pedraz ha demanat contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals que es fessin durant la campanya de 2024 i que els socialistes ja van presentar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya o al Tribunal de Comptes. Pedraz ho demana, però no va tallar la relació amb la trama.
7: Els socialistes es defensen, però l'oposició demana explicacions.
11: És el que diu Mònica Sales des de Junts.
12: És molt greu que la justícia hagi requerit aquesta documentació i informació relativa a la campanya electoral del PSC.
11: Però els de Puigdemont i el PP també posen l'ull en els contactes de Salvador Illa al seu viatge a la Xina i en els contractes del govern amb Huawei, empresa que surt al sumari a Zapatero.
13: Que publiquen immediatament les agendes, les actes i els acords de sus viajes a Xina. Así de sencillo. Porque aquí no solo preocupa Huawei, preocupa también la sombra de Zapatero y sus conexiones con el régimen chino.
11: És Juan Fernández, del PP.
7: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga per prevaricació l'exconseller i diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena. També a l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. El jutge els acusa de rebre contractes presumptament irregulars a través de Sinergia, una consultora que tenien fa 7 anys, Andrea Villoria.
14: Sí, el Tribunal Català ha obert una investigació perquè en tant que diputat, Joan Ignasi Elena encara està forat. Ho fa després que el jutjat del Vendrell hagi enviat les proves que ha reunit contra ells en una investigació secreta que els Mossos van iniciar quan Elena encara era conseller d'Interior. Els fets que s'investiguen són diversos contractes que l'Ajuntament d'Altafulla va signar amb la consultoria d'Elena i Herrera entre 2017 i 2019 i pels que van cobrar més de 30.000 euros per assessorament jurídic, el doble del que permeten els contractes menors i per feines que, segons el jutge, podria haver assumit el propi consistori.

0: L'aleshores alcalde, Félix Alonso, ara és diputat de Suma al Congrés i també l'investiga en aquest cas al Tribunal Suprem.
1: Aquest matí es reprèn la negociació entre sindicats d'educació i conselleria després que la trobada d'ahir acabés sense acord.
2: Més de 3 hores de reunió no van servir per arribar a una entesa. La darrera oferta del departament ha estat una pujada salarial de 4.700 euros bruts anuals més fins l'any 2029. Educació també diu que està disposada a mantenir el ritme de contractació d'aquest any, 1.800 mestres nous, però els sindicats demanen un compromís per escrit.
1: I un informe de l'Observatori de Drets Humans i Empreses i diverses associacions catalanes situa Barcelona com una de les portes d'entrada al mercat europeu d'empreses israelianes que desenvolupen tecnologia militar. En el cas de Catalunya estan especialitzades en ciberseguretat. Pol Valero.
3: Segons l'informe, més de la meitat dels contractes d'exportació d'Israel en matèria militar el 2024 es van firmar amb Europa, destinació estratègica per accedir a finançament, operar dins del mercat únic i optar a licitacions públiques. Per països, el document situa Alemanya com l'epicentre del lobby militar israelià. Xipre, per la proximitat geogràfica i pel poc control legal a la creació d'empreses, serveix de plataforma d'aterratge, i Luxemburg és qui facilita la creació de holdings i filials. Sobre Barcelona, l'assenyala com a hub emergent de ciberseguretat i diu que la celebració de congressos internacionals com el Mobile World Congress ha facilitat i normalitzat l'aterratge d'empreses israelianes que desenvolupen tecnologia dual, que té usos civils, però que també té usos militars.
1: I el govern demana que no es faci alarmisme davant l'allau d'acomiadaments col·lectius que hi ha a Catalunya.
4: Tenim molt clar que això és una transformació, no una destrucció.
1: És el que diu el conseller Miquel Samper, però el cert és que dia que passa, dia que coneixem un nou acomiadament, el darrer a H&M.
2: Ha plantejat fer fora un centenar de persones a les oficines que té a Espanya i això majoritàriament afectarà les de Barcelona. Ahir unes 300 persones es van manifestar davant les oficines de Nissan a l'Hospitalet i van tallar la Gran Via. També hi va haver protestes dels treballadors de Nestlé i de la plantilla de Leche Pascual a Gurb.
1: Són les 7:57.
5: El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
1: Montserrat, bon dia.
6: Bon dia, Gisela.
1: Anthony Gordon és el nou fitxatge del Barça.
6: El club blaugrana pagarà 70 milions d'euros, més 10 en variables, per l'extrem anglès del Newcastle. Està previst que el jugador viatgi avui a Barcelona per tancar la negociació. Compleix els requisits de Deco i Flick per l'extrem, però l'objectiu segueix sent un davanter amb els noms de Juliano o Joao Pedro sobre la taula. La premsa, jugador, en constant evolució, analitzen el Mundo Deportivo, més definició, talent i pressió a l'esport, el més ràpid de la Champions a la Vanguardia.
1: I Alexia es va acomiadar ahir del Barça.
7: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
6: La reina es va acomiadar primer en un emotiu acte d'homenatge al Camp Nou i després va disputar l'últim partit vestint la samarreta blaugrana. Victòria per 2-1 contra la Reial Societat. L'últim ball d'Alexia Putellas, el titular de l'Ara, ens has canviat la vida, Alexia. Llegim a l'esport, eterna Alexia, Mundo Deportivo, o la reina Alexia se'n va per la porta gran, a l'As.
1: I en bàsquet, avui a 12:45, roda de premsa de Xavi Pascual.
6: Per explicar els motius que l'han portat a marxar del Barça a final de temporada.
1: Gràcies, Arnau.
6: Fins ara.

0: Según el informe Hogares en Transformación en España y Portugal, impulsado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, en las tres últimas décadas se ha producido un cambio en el modelo de hogar. Los núcleos unipersonales han protagonizado su mayor crecimiento, han aumentado en un 81%, pasando de ser la estructura menos habitual en 1991 a la segunda más común en 2022. Por el contrario, los hogares con cinco o más personas han caído hasta en un 73%. Algunas de las razones han sido el envejecimiento de la población, aumentando el número de personas que viven solas, la caída de la fecundidad y la disolución de uniones por separaciones o divorcios.
1: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: La pintura t'apassiona? Fes que la teva firma marqui la diferència. A Comaslac et presentem la línia de pintures i material per belles arts líder del mercat, la de la marca Talents. Pintura a l'oli Van Gogh, pintures acríliques Amsterdam, aquarel·les, tímperes, cavallets, espàtules i tot el que et calgui. També material per a la restauració de mobles. Comaslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i el carrer Víctor Català 50 del polígon Agroreus. Botiga online a la web comaslac.com. Pinta amb talents. La marca número 1.
4: Amb Comaslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
5: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor, transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Tarragona, polígon comercial Les Gavarres, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
6: Obert de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 de la nit. Les Gavarres, Tarragona.
7: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
8: No quieres perderte nada.
9: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: 12 i 9, fins a les 2 del migdia, el que t'hi jugues a ser Catalunya. Al bar ha vingut el Jofre Mateu, que es queda una estona més per analitzar el programa, els moviments al mercat que ens està regalant el Barça. T'agrada Anthony Gordon, eh?
1: M'agrada Gordon. Crec que és un perfil de jugador que encaixa en aquest projecte de tenir un equip jove, de tenir un equip amb gana, de futbolistes que encaixin amb la idea de Flick, de trencar espais, de ser molt dinàmics, de molta energia. Si a més fem la rematada final acompanyant la del desig de Flaquer amb Julián, em sembla que serà domino.
0: I ha baixat d'aquí l'Adrià Soldevila, que diguem-ne és la part racional de la redacció, perquè molts us pregunteu el mateix que ens preguntem nosaltres: com pagarà i inscriurà el Barça a aquests jugadors, no? Ara ens ho expliques, Solde, perquè tens resposta, per això.
2: Sí, senyor.
0: Tens resposta. Gràcies. Va, abans, en marxa la roda de premsa de comiat de Xavi Pascual com a entrenador del bàsquet. Al Palau, Xavi Seixo, què tal, com estàs?
3: Què tal, sí que aquí estem amb la roda de premsa, una roda de premsa que continua en aquests moments a la sala de premsa. Hem de dir que hi ha la presència del president Rafa Juste, d'Enric Massip, de Joan Carles Navarro, de Mario Bruno. Per tant, bueno, doncs una roda de premsa en la que, com dic, continua, ha començat en punt pràcticament a les 11:30, i bueno, doncs d'entrada he dit que no ha volgut parlar del seu futur, Xavi Pascual, i si et sembla podem recuperar dos moments. Un en què diu Xavi Pascual que ell estava patint molt, que no vol patir perquè ell és un guanyador i cada vegada que perdia un partit patia més i més. Escolta'm-ho.
4: La situació és una situació de desgast. Heu d'entendre que no sóc la mateixa persona que va deixar el club el 2016. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar, i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo tres vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
3: Bueno, això és el que ha dit. Insisteixo, li he preguntat jo mateix si era certa l'oferta de Dubai. Ha dit que no tocava en aquest moment parlar d'això, que això es parlarà a final de temporada, que ara no és una qüestió de parlar del seu futur. I de si hi ha hagut una guerra o no entre Xavi Pascual i el club, ha insistit diverses vegades que ell ha estat treballant juntament amb Mario Bruno i amb Joan Carles Navarro sense cap tipus de problema, i escoltem-lo, ha dit que no hi ha cap guerra.
4: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva. Zero. Amb el Juan Carlos i amb el Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim.
3: Bueno, doncs això és bàsicament el que ha comentat Xavi Pascual, que, insistim, doncs ha volgut fer aquesta roda de premsa, que per cert ha acabat ara mateix, i si et sembla sí que podem anar a buscar alguna opinió en uns instants per també requadrar més coses al voltant d'algun altre company que ha estat a la roda de premsa.
0: Perfecte, doncs sí, escoltem algun altre company periodista que ha estat en aquesta roda de premsa de comiat de Xavi Pascual per saber la impressió que, home, escoltant la primera reflexió de Xavi Pascual, òbviament és respectable, perquè quan un parla de sentiments això ho porta cadascú a dintre, i no som ningú per jutjar des de fora, però a nivell professional crida una mica l'atenció, no?, que Xavi Pascual digui que se'n va perquè està patint,
5: sí,
0: per les derrotes al Barça.
5: Sobretot perquè també parla de que no sóc la persona adequada per liderar aquest projecte engrescador i encoratjador que està preparant el Barça. Clar, si el projecte et sembla tan engrescador i encoratjador, se suposa que també el teu patiment deixaria de ser tal, no?, si el projecte t'engresca i t'encoratja és perquè entens que pot haver-hi més victòries que derrotes. Però vaja, esperarem que la gent que en sap molt més de bàsquet ens interpreti millor aquestes paraules de Xavi Pascual.
0: Xavi, no sé si podem anar ja amb la teva opinió, també la d'algun company, o aguantem i et donem una mica més de temps.
3: Deixa'm un minut. Val. Deixa'm un minut i de seguida torno cap aquí, perquè dins la sala de premsa el Quantum no té cobertura, però aquí fora sí, i llavors haig d'anar a buscar un company.
0: Perfecte, doncs et donem un minut perquè vagis a buscar un company. La sala de premsa del Palau Laurana és una espècie de cova interior,
5: cau,
0: i això fa que a vegades no puguem connectar perquè la cobertura de telèfon mòbil que ens permet parlar amb la Índia, per exemple, o amb Austràlia, que està a l'altre costat del món, no ens permet poder connectar amb un lloc que està a Barcelona.
1: Però jo ja sabeu que, bueno, no estic aquí per comentar bàsquet, ni molt menys, està el Sisó, però és sorprenent la primera notícia, i quan escoltes les declaracions dels protagonistes, en aquest cas Déu, et canvia la perspectiva, no? Un sempre t'imagina, ostres, què ha fet Xavi Pasqual, com pot ser, reps informacions, i llavors escoltes les seves explicacions del per què se'n va, i el prisma és absolutament diferent, no? Moltes vegades la vessant humana de les persones que són protagonistes de les decisions que estan prenent et fa canviar la perspectiva, i està bé que aparegui, per mi, que aparegui en primera persona i ho expliqui.
0: T'ha vingut a dir, com que ell ja està al tram final de la seva carrera i ja ha viscut els millors anys de la seva vida, que van ser del 2008 al 2016 al Barça, que fins al 14 ho va gaudir molt, va guanyar molts títols, de fet tots amb el Barça, que després va patir, els dos últims anys va patir, que no va marxar perquè era barcelonista i se'n penedeix de no haver-se'n anat abans, i entenc que no vol repetir la mateixa situació, i ha dit Xavi Pasqual, literal, que se'n va perquè està patint massa,
5: sí, sí,
0: al Barça, que no hi ha cap guerra, que continua sent el més
1: laportista,
0: ha dit Xavi, sí, Pasqual, però se'n va sense aclarir si serà al Dubai, que entenc que és el club on marxarà.
2: Jo he seguit la roda de premsa i l'he vist bastant tocat, a Xavi Pasqual, molt reflexiu, sense ganes de fer sang amb ningú, perquè de fet li han preguntat diverses vegades si s'havia sentit menys tingut o si havia sentit que el Barça de bàsquet era secundari i que manava el futbol i que per tant les decisions del bàsquet es prenien amb molta paciència i sense tirar-les endavant ràpid, i no ha volgut entrar massa en detalls. Sí que és veritat que ha dit que a Europa últimament les coses s'han de fer extremadament ràpides i que en el Barça no és així.
0: Aviam, que ja ha entrat i sortit de la cova el Xavi Seixó.
3: Sí, home, aquí estem amb el Ramon Palomar del diari Esport, que bueno, doncs fa molts anys també que segueix l'actualitat del Barça. Ramon, què tal? Gràcies per venir.
6: Què tal? Bon dia.
3: Bueno, què t'ha semblat, Ramon?
6: Bueno, el comiat ja estava clar quan ha aparegut tota la plana major de la directiva blaugrana amb els responsables de la secció. Sabíem que no anava a ser res dur pel club, i efectivament el Xavi ha estat molt elegant parlant del cor, que la seva dinàmica de treball no és la que ara mateix té el club i que ha decidit deixar-ho. Jo crec que no ha volgut fer absolutament gens de mal, simplement ha mostrat el seu dolor, ha estat a punt de plorar inclús en el moment que s'acomiadava, pensava amb els aficionats, però està clar que ell té una forma de treballar que jo m'ho crec, que és diferent, molt més àgil de la que un club de futbol pot fer, i no ha volgut entrar en el tema de fitxatges, i estava frustrat pel tema aquest, que era un dels temes evidentment dolorosos, i sobretot ha parlat del cor, com no fica el Barça als quarts de final, que no li havia passat mai. I clar, quan el club el portes al cor, és molt dur tot el que passa i no surten bé les coses.
3: L'escolta ja el Ramon, eh?
0: Ramon, això estàvem parlant sobre el que xoca, no?, que algú et digui que se'n va perquè pateix, i que aquest és el motiu. Clar, sent pot ser veritat, no sé si és que ell prefereix tampoc evitar guerres públiques i se'n va d'alguna manera sense enemistar-se amb ningú. Però clar, sorprèn que Xavi Pasqual digui que el motiu pel qual se'n va és que hi ha un projecte il·lusionant, però ell no es veu liderant-lo perquè està patint. Home, si hi ha un projecte il·lusionant, se suposa que patiràs menys, no?, la temporada vinent, si el projecte realment és il·lusionant.
6: Tens raó. Jo crec que s'ha contradit en algun moment en aquest sentit, no? Perquè quan t'estan oferint un projecte il·lusionant, com dius tu, amb més pressupost, bons jugadors, i alhora dius que no pots treballar, ostres, és una mica estrany, no? Perquè tu ja arribes al club sabent com és... Bueno, ha dit que realment no sabia, que havia passat uns anys i que la dinàmica no era la que ell esperava, però ara ja ho sabia, i potser les coses es podien haver arreglat d'alguna manera, però quan ja ha pres una decisió, darrere hi ha un club que li ofereix tants diners, això... Jo no vull dir que sigui el tema que hagi decidit, evidentment, però un contracte que el triplica i un pressupost amb el qual podrà fitxar i desfer com vulgui, i connexió directa amb la direcció esportiva i els diners que calguin, doncs clar, jo suposo que ell es veu allà amb unes prerrogatives i un control absolut que aquí no tindrà, i és el seu club, perquè ho ha deixat molt clar, que el Barça és el club i vol que guanyi i el que sigui, però o sigui, a nivell de funcionament ell creu que no, de fet ho ha dit, Xavi, ho ha dit, al final ens tindríem problemes perquè no no veiem les, la, el funcionament de la mateixa manera, i ella ha decidit, per no fer-se mal, doncs deixar-ho córrer. No sé, cada un pot tenir la seva opinió. Jo crec que hi ha més de la part de que li ofereixen a Dubai, que jo crec que s'acabarà a Dubai, tot i que no ha volgut dir-ho, que tindrà un pressupost il·limitat i tindrà mans obertes per fer i desfer i fer com ell vol, i aquí l'estructura no funciona així. I jo crec que m'ha estranyat, perquè ell ja venia del Barça. A veure, jo no dic que el Barça fos igual fa 10 anys o 12, però, vamos, el funcionament era molt semblant. Per això jo li he preguntat si era, havia fitxat més pel cor que per la, per, i ho ha reconegut, que, però després jo crec que ha estat molt, tot l'any molt a la defensiva, tot i que ha lluat el Juan Carlos Navarro, el Mario Bruno Fernández, tota la direcció esportiva, que cosa que jo crec que no ha passat, que han tingut més d'una enganxada. Però bueno, avui ha estat molt elegant, sap que li queden els play-offs de la Lliga Endesa, vol guanyar la Lliga, amb tota la secció de mà no podia fer grans afalls contra el club ni contra evidentment l'afició contrària. Ha demanat que el recolzi, que estigui al final. Veurem el públic. Jo crec que estarà amb ell, però d'alguna manera també hi ha molta gent que no acaba d'entendre molt la seva postura.
7: Va, una cosa que, Ramon, si em permets, clar, ara s'han fitxat 4 jugadors, sembla ser. Clar, ell ha dit que en principi bueno, pues que poder no està, ja s'entén una mica que ell poder no estava en aquest de joc, de fitxatges, no sé què, però clar, ara pot venir l'entrenador que aquests jugadors no els agradi, o no sé, és que clar, ara hi ha uns jugadors que queden una mica aquí en el limbo, no?
6: La última pregunta just que li he fet, que diu no, jo ho he fet quan jo encara era entrenador i tal, sap, però tu ja no hi seràs, i bueno, seria una pregunta per Juan Carlos Navarro, de fet, no?
0: Que sí, però
6: no,
0: Navarro cap, seguirà o no seguirà?
6: Bueno, aquest tema no ha sortit, però a tot apunta que no, és un altre tema, clar, ja s'està parlant d'una altra persona,
8: Xavi Pujol
6: de Baskonia, que vindria, que imagineu-vos un altre director esportiu s'ha fet uns fitxatges amb un director esportiu i un entrenador que no hi seran l'any que ve. O sigui, tot encara sona molt a desgavell.
0: Perquè els 4 fitxatges estan tancats ja al 100%.
6: Sembla que sí, com a mínim paraulat segur. I fins i tot el Mike James, que es deia tant que venia perquè Xavi Pascual era l'entrenador, i ara resulta que el Xavi Pascual vol ser, no hi serà, i diuen que també hi ve. O sigui, és una situació una mica encara molt, molt en l'aire tot plegat.
7: I digues. No, dic una cosa, Ramon, si Mike James ve i ve Obradovic, poden acabar...
0: Això t'anava a preguntar, si Obradovic serà el substitut de Pascual.
6: Jo crec que el primer que dirà és que el tallin abans de començar, suposo, però és que tot... O sigui, encara poden passar moltes coses en aquesta
0: doncs
6: secció.
0: Ja
6: us ho dic, que l'estiu serà llarg.
0: Llegim al diari Esport. Ramon Paloma, gràcies per estar al Quiri Jugués. Xavi, qualsevol cosa, ens demanes pas des del Palau. Ha acabat ara mateix la roda de premsa de Xavi Pascual, on s'acomiada del Barça, ho farà quan acabi la temporada, perquè diu que no es veu liderant el projecte de la temporada vinent, que ha patit molt, sense especificar on marxarà, tot i que les informacions apunten a que anirà a Dubai. Fins ara, Xavi.
7: Fins ara, que vagi bé.
0: Abans d'explicar detalls sobre l'operació Anthony Gordon i també l'última hora dels moviments per Julián Álvarez, endrecem la resta de l'actualitat.
9: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
10: Ho fem avui amb el Toni Camacho. Toni, què tal? Bon dia.
11: Què tal, Flaqui? Bon dia.
10: Rayo Vallecano perd la final de la Conference League.
11: El conjunt d'Iñigo Pérez va caure per 1-0 contra el Crystal Palace, i els de Vallecas no van poder aixecar el primer títol europeu de la seva història. Tot i així, si Palazón posa en valor la medalla aconseguida i el mèrit d'haver arribat a la final.
12: Ara que la Diego no me la va quitar en mucho tiempo. Hay que darle el valor que tiene.
13: Hombre, claro.
12: Hay que estar orgulloso de este equipo, la verdad, que con todas las dificultades que hemos tenido este año, con 3 competiciones... Nadie creía en nosotros y me quedo con el grupo que somos. Esto pasará a la historia. Mañana no, porque mañana volvemos a Madrid, pero yo creo que en unos días, cuando recapacitemos y estemos tranquilos en casa y se nos hayan ido las emociones, le daremos valor a lo que hemos hecho.
10: En futbol femení, després de l'homenatge que va rebre al matí al Camp Nou, Alexia Putellas es va acomiadar de l'afició a la tarda a l'estadi Johan Cruyff.
11: El Barça va tancar la temporada amb una victòria per 2-1 contra la Reial Societat, en un partit marcat pel comiat de la capitana, que assegura haver pres la decisió amb el cap i no amb el cor.
14: Ets una jugadora competitiva i, evidentment, dius, no, un any més, i ho tornes a fer i tornem a liderar l'equip, però s'ha de ser conscient i real i coherent amb el que soc també com a jugadora, encara que vulguis tornar-te a portar al límit, crec que s'ha de tenir cap, i és una decisió que evidentment amb el cor no l'he pres, perquè jugaria tota la meva vida aquí, però el cap m'ha portat, m'ha frenat.
11: A més, la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez ha anunciat la llista de convocades per als partits contra Anglaterra i Islàndia per la fase classificatòria al Mundial 2027, on està present la pròpia Alexia juntament amb 10 jugadores més del conjunt blaugrana. I una notícia de fa uns minuts, el Barça femení ha fet oficial la marxa d'Ona Batlle, que acabava contracte aquest estiu i no renovarà amb el conjunt blaugrana.
10: Ona Batlle, que va arribar per fer la seva segona etapa al Barça el 2023, 3 temporades, 114 partits, 14 gols i un palmarès que déu-n'hi-do, dues Champions, 3 lligues i 3 copes de la Reina. Florentino Pérez presenta la seva candidatura a les eleccions del Real Madrid.
11: Així és, l'actual president del club va realitzar el seu primer acte de la campanya per anunciar el seu pròxim projecte per al conjunt blanc. La seva presentació va estar marcada per un atac contra l'altre candidat, Enrique Riquelme.
8: No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid. Hace unos días nos llevábamos las manos a la cabeza leyendo una información en una publicación tan prestigiosa en el ámbito económico como es Bloomberg. ¿Ustedes entienden que alguien que pide un crédito para sus empresas a un interés del 54% al año, ocultando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene solvencia para presidir el Real Madrid? Ahora entendemos por qué ningún banco español quiso darle el aval para presentarse a la presidencia del Real Madrid.
0: Gràcies, Toni. Per cert, avui l'Albert Bermúdez fa festa, s'agafa els caps de setmana llargs.
10: Sí, aquest, però no? Escoltat a Florentino era el de debò, no era el Bermúdez.
0: Exacte, sí. És que m'hi ha fet pensar. Però regalarem igualment la caixa Wondergall, entre els oients que vulguin aconseguir-la, que vulguin descobrir la col·lecció mundial de les capibares de Mr. Wonderful, Wondergall, amb 15 seleccions, que estiguin atents a la segona hora del programa, perquè obrirem telèfons per regalar una caixa com aquesta, amb els 15 bolígrafs que són esborrables.
10: Ostres.
0: Molen molt, sobretot els que tenim fills.
10: Evidentment.
9: El quiosc del Marcos.
0: Cert, m'he posat les ulleres, Flaqui, perquè tu creus que les mencions de publicitat les han d'escriure amb aquesta lletra tan petita?
1: No, jo crec que no.
10: No hauria de ser així.
0: Mira, us ho vaig ensenyar al live del que t'hi jugues. Vosaltres creieu que és normal escriure les mencions de publicitat amb una lletra tan petita? Que necessites una lupa per llegir-les? Escaiem, per favor.
10: No caldria,
0: ni
10: no
0: ni amb les ulleres de fumar.
1: Exacte, ja...
0: Vull... Bueno, no, Jofre, tio, és molt
1: no, ja dic jo que no.
2: I menys amb lo brutes que les tens.
0: Sí, això m'ho va dir l'altre dia la meva fillola.
2: Tio,
0: la Sarai,
2: favor.
0: Pots netejar-te les ulleres, que queda malament a la tele? Tenia tota la raó.
2: Tele i per la tele també.
10: Vale, i per tu mateix.
0: Marcos, què nos cuentas?
10: Hola, Marcos.
0: Ep, obres.
10: Què és això?
0: ¿Qué es eso?
1: Vamos helicóptero, Marcos.
13: Buenos días. Sí que buenos días, Flaqui. Ese sonido pertenece a un helicóptero.
10: ¿Sí?
13: Es en el Neymar. Que llegó Neymar. Ostras. A Granja Comari, el lugar donde se ha concentrado la selección brasileña. Claro. Entre bastidores, Neymar moviliza a la selección, cierra su clínica y preocupa a la Confederación Brasileña de Fútbol. Se lee en el diario O Globo. El jugador abandonó el campo de entrenamiento tendido en una camioneta de la Confederación la tarde del jueves. Es poco probable que el delantero del Santos sea incluido en la convocatoria para el amistoso contra Panamá y permanece bajo observación. El examen radiológico, se lee en el diario Globo, realizado en la pantorrilla de Neymar, acaparó la atención en la primera jornada de la preparación de Brasil para el Mundial en Teresópolis. El ambiente en el centro de entrenamiento de Granja Comari es de aprensión e incertidumbre.
0: Gracias, Marcos. Ya sabeu que el que t'hi jugues s'escolta i també es veu.
9: Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
15: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
16: @ que t'hi jugues.
0: Vilamala.
17: Què tal? Sí, que bon dia. Saps qui també necessitava ulleres abans?
0: Sí,
10: jo.
17: El Solde, quan li has passat els teus apunts en relació a la informació, perquè hem estat 5 minuts...
10: Però això
17: 5 minuts de rellotge.
10: No sé si amb unes ulleres s'arregla, això és qüestió de tipus de lletra, em sembla.
17: 5 minuts hem estat, sí que per entendre.
10: Si tu mateix l'entenies, el
17: bar. Què va,
10: si tu al bar no l'entenies. Hi ha hagut un moment que la xifra té... Que estaves mirant què he posat aquí.
0: Són apunts per situar els oients que ens escolten a la ràdio i no ens han vist al bar i tampoc han consultat la pàgina web on ja teniu disponible la informació sobre Anthony Gordon, a punt sobre detalls del per què el Barça fitxa aquest jugador, quants diners costa i tal, però s'entén perfectament.
2: Sí,
0: problemes
2: sí, sí.
0: En partits d'alta intensitat. Faltava energia.
17: Bayern qualitat. No ha dormit, hem vist.
0: No un mig del camp d'alta intensitat física.
10: El bar ha estat un minut, mirant.
17: Sí. El Solde i jo hem estat 5 minuts per intentar esbrinar
2: què deia. No, sé
17: no, no, no ho hem entès.
0: No, però que la informació arriba quan arriba.
17: No, està bé.
0: I l'has d'escriure ràpid, si no.
10: Ja l'escut la lletra que té.
17: I està bé, sí que, perquè si algú algun dia agafa la teva llibreta, tampoc tindrà la informació perquè no l'entendrà. Vull dir que això, mira, és bo. Deixa'm dir, sí que hi ha molts comentaris al xat de YouTube del Què t'hi jugues en relació a la informació de Gordon. El Marcos diu: si Déu nuestro senyor Flick recomana Gordon, és perquè Gordon és el que necessita el Barça. Paraula de Hansi. Per tant, la gent confia en el que vol Hansi. També un altre oient diu que Gordon i Julián en un estiu seria top pel Barça. O el David, per exemple, diu que és un bon fitxatge, sobretot veient els problemes que ha tingut els últims anys Rafinha amb les lesions.
0: 12:29, ara parlem de Gordon i de Julián.
9: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
18: Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor. El que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte, i així ho he sentit.
9: Què t'hi jugues?
0: Aviam, per parts. El Barça farà oficial en les properes hores el fitxatge d'Anthony Gordon, futbolista del Newcastle, 25 anys, 46 partits aquesta temporada, 17 gols, 10 els ha marcat a la Champions, 10 gols els ha marcat a la Champions, és sotscampió d'Europa amb Anglaterra, el 2024 va perdre la final contra Espanya, no va ser titular, no va jugar, va ser campió d'Europa sub-21, guanyant la final contra Espanya, on sí va jugar, sí va ser titular. Ja us vam explicar fa setmanes al Que t'hi jugues que el Barça tenia com a prioritat el fitxatge de no un, sinó dos davanters, i que volia un perfil de banda que fos agressiu, que fos també polivalent, i que el club tenia uns informes on sortia que Anthony Gordon era, juntament amb Rafinha i Barcola, els jugadors d'Europa, els davanters d'Europa, que feien esforços més llargs a més alta intensitat. Un informe on, per exemple, sortia que Yildiz, que és un altre jugador que s'ha monitoritzat, era una mica baguet, en aquest sentit, i el que volien era un jugador agressiu, un futbolista de banda que aportés l'energia que l'equip no té quan falta Rafinha. I aquest jugador és Anthony Gordon. A mi m'ha sorprès lo ràpid que ha tancat el fitxatge el Barça, els diners que inverteix, tenint en compte que també vol fitxar un davanter centre top. És a dir, també vol invertir diners en un davanter centre que sigui de primera línia mundial. Però Anthony Gordon, que és un fitxatge que s'ha tancat express, però es porta mastegant des de fa setmanes, el Barça accelera l'operació perquè el vol tancar abans del Mundial, perquè el Bayern de Múnich volia fitxar el futbolista, almenys això és el que li constava al Barça. Creuen des del club que s'ha dormit, que s'ha confiat, que s'ha pensat que el tancaria, i el Barça s'ha avançat. I ha accelerat perquè en les últimes setmanes havia aparegut l'interès del Liverpool. El jugador és d'allà, de fet va estar a les categories inferiors del Liverpool, va marxar després a l'Everton, i que sent d'allà, si el Liverpool feia una ofensiva forta, real, se'l podia acabar emportant. El Liverpool es veu que estan pendents de tancar Diomandé, del Leipzig, demanen 100 milions d'euros i no els volen pagar, i el Barça per això ha accelerat l'operació per fitxar un jugador que costarà 70 milions d'euros, més 10 en variables, que, Nil, com hem explicat, arriba avui a Barcelona.
19: Sí, de fet, d'aquí poca estona, directe cap a l'aeroport, aviam si podem tenir la primera imatge de l'arribada. Està previst que a partir de les 3 passi la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona.
0: Firmarà un contracte per 5 temporades, costa, com dic, 70 milions d'euros, més 10 en variables que aniran en funció dels títols guanyats, entre els que s'inclou una Champions. Ara mateix no us puc detallar la totalitat dels variables perquè no tenim el detall, però són 70 més 10. I arriba perquè l'àrea esportiva ha detectat que aquesta temporada el Barça ha tingut en alguns partits problemes quan hi havia molta exigència física, quan hi havia partits d'alta intensitat. Han detectat que els faltava energia, sobretot quan no hi era Rafinha. I Gordon aportarà aquesta energia, a part el consideren un futbolista de qualitat. Hem de tenir en compte que el Barça té un mig del camp tècnic, un mig del camp amb moltes opcions, però que no ofereix una alta intensitat física, i creuen al cos tècnic que això ho han de compensar els davanters. I més, tenint en compte que el Barça té un jugador que és diferencial, top mundial, el millor del món possiblement, i si no ho és ara ho serà d'aquí a uns anys, Lamine Yamal, però no és un artista anant a la pressió. I necessita davanters que aquesta feina la facin. I Marcus Rashford no la fa. Anthony Gordon ve a substituir a Marcus Rashford, perquè el perfil que vol Hansi Flick, com us vam explicar, és d'un extrem més agressiu. Acceptant que Rashford ha complert, té bons números, és un perfil que no encaixa amb el que vol l'entrenador del Barça, que buscava algú més agressiu, que vagi més a la pressió, i aquest és Anthony Gordon. Sobre el fair play, que ara ho detallarà l'Adrià Soldevila, els càlculs que fan des de dintre és que Rashford hauria costat 30 milions d'euros, que tenia un salari de 16, tenint en compte que acceptés una rebaixa perquè el Manchester United cobra més, sense comptar comissions, que sempre formen part de les operacions, a 3 anys, que és el contracte que li feies a Rashford, perquè ja té, diguem, és més veterà que Gordon, és més gran, té major edat, et sortien uns 26 milions d'euros d'amortització, no? 30 dividit entre 3, són 10 de traspàs per temporada, més els 16 milions tenint en compte que acceptés aquesta rebaixa, serien 26. Ja és el que et costa Anthony Gordon, que són 70 entre 5, perquè el contracte serà per 5 anys, són 14 milions, més 12 que cobrarà, perquè el seu salari és inferior al de Rashford, et surten 26, per tant, l'amortització és exactament la mateixa i això és el més important a l'hora de quadrar el fair play, que l'amortització per temporada, comptant preu del traspàs més el salari, et surti d'acord amb el que tu has calculat i, tot i que sorprengui, perquè Gordon costa 70 milions i Rashford 30, com que el contracte d'un és més llarg i el salari més baix, l'amortització acaba sent la mateixa, fins i tot em deien que una mica inferior en el cas de Anthony Gordon. Ara estem donant números, diguem-ne, arrodonits, eh? Aquí després hi ha els variables, hi ha aspectes que poden canviar una mica l'equació, però per a que us feu una idea mental de la pel·lícula, és la que us estem explicant al Que t'hi jugues, un futbolista que té qualitat, que té agressivitat i que permet múltiples opcions en atac, com per exemple que ell jugui per l'esquerra i Rafinha per la dreta, o a l'inrevés, Rafinha per la dreta i ell per l'esquerra, pot jugar al mig...
2: Acabes de dir exactament el mateix.
0: Bueno, ja m'has entès. Un per la dreta, l'altre per l'esquerra o a l'inrevés.
19: Poden jugar tots a tot arreu.
0: Sí, no em despistis, que estic explicant les coses sense tenir-les escrites. Solde, que sembla que hagis nascut avui. Si no ho expliqueu tu...
1: Pot jugar inclús de nou.
0: I fins i tot pot permetre que Lamin vagi al mig i a les bandes estiguin Rafinha i Gordon. Per què dic tot això? Perquè molta gent pot pensar que Rafinha marxarà. No. Rafinha, aquesta temporada, la idea és que es quedi al Barça. La idea del club i la idea del jugador. Que es quedi al Barça, que sigui un jugador importantíssim i un dels capitans i líders de l'equip. Això d'una banda. Gordon ve per substituir a Rashford. Rafinha continua, aquesta és la idea. I que fitxin a Gordon no implica que el davanter sigui un perfil més baix. Blažević no, perquè ens entenguem. Perquè acabi contracte, molt bé, fantàstic, però les altres opcions són les prioritàries, les hem explicat al Que t'hi jugues i ara ho comentarem. Acceleraran per Julián Álvarez. La meva sensació és que hi haurà una oferta en les properes hores. També crec que aquesta oferta l'Atlético d'entrada la rebutjarà. Però ara anem al capítol Julián Álvarez. Com que aquí hi ha una persona que coneix molt a Anthony Gordon, més que nosaltres, tot i que l'hem vist jugar i a mi m'agrada molt. Àxel Torres, què tal, com estàs?
20: Hola, bon dia, què tal?
0: Gràcies per atendre'ns, perquè crec que estàs tornant... Bueno, vas estar a la final de la conference, no?, a Alemanya.
20: Sí, vam estar ahir a Leipzig veient i treballant amb la final de la conference i ara estem a Hannover. La veritat és que el viatge de tornada és una mica complicat. Hem fet 3 hores de carretera per arribar a Hannover i des d'aquí agafem el vol, sí.
0: Aviam, Anthony Gordon, què et sembla?
20: Bé, jo crec que s'ha explicat perfectament el perfil. No tinc molt més a aportar, més enllà de confirmar-te el que s'ha explicat. A mi em sembla un jugador que té més continuïtat que Rashford, si el comparem amb el que ha estat el futbolista que ha actuat en aquella posició aquest any. Quan dic més continuïtat em refereixo tant a que la seva participació en el joc és més regular, és a dir, crec que és un jugador... que en el global del partit intervé més, que és menys de fogonades, i també em refereixo a que crec que té més capacitat per intervenir en el joc col·lectiu en pilota. I després, com tu has dit, és un futbolista molt agressiu sense pilota, és un futbolista que la pressió l'entén i la fa molt bé, i que té aquesta capacitat també de jugar com a fals davanter centre. De fet, amb el Newcastle en Champions ha jugat molt de fals davanter centre. Hi ha un partit al camp del Karabakh que fa 4 gols jugant en aquella demarcació, i que a mi em sembla que tècnicament és un bon jugador. És un jugador que potser no el definiríem com un crac des d'un punt de vista virtuós, estètic, però sí que és bonic de veure. És un jugador que a primera vista et crida l'atenció. Per exemple, jo quan el vaig veure a l'Everton, que és el primer club al que el vaig veure, em semblava que era el millor de l'equip en pilota, el diferent. I bé, òbviament el preu pot sorprendre, perquè és un jugador que segurament no és molt conegut, però al final el preu no sempre ve marcat per això, no? El preu ve marcat per qui ets tu, de qui el fitxes. El mercat Premier està molt inflat, per tant, si vols competir amb equips de Premier per portar-lo, hauràs de pagar les quantitats que ells estan pagant, i en aquest sentit és una quantitat que s'ajusta al mercat Premier.
5: Anava a preguntar per això del preu, per tant, canvio la pregunta. El veus quallant bé amb l'estil que pregona Hansi Flick?
20: Sí, absolutament. Perquè és un jugador que és capaç d'associar-se i és capaç també d'anar a l'espai, de tirar aquestes desmarcades, aquestes ruptures per buscar la profunditat, i que a més la pressió alta la porta a la sang, no? Per tant, jo el veig un jugador útil, que és cert que no tinc clar que sigui titular indiscutible, però sé que dir això quan pagues aquesta quantitat pot semblar una incongruència, però el futbol d'altíssim nivell ara mateix necessites que el jugador 12, que el jugador 13 siguin d'altíssim nivell també, i per tant jo crec que si pots fer l'operació des d'un punt de vista econòmic, si te la pots permetre, i el sí que amb aquesta explicació que ha fet ens ha explicat que el Barça se la pot permetre i que de fet no és més cara que la de Rashford, si te la pots permetre, jo crec que la faria sens dubte.
1: Axel, sóc en Jofre. Parlaves tu, perquè jo, per exemple, l'Everton no l'he vist, però sí que em sembla un jugador en aquesta demarcació de fals nou que pot ser interessant. Parlaves tu de que et cridava l'atenció la seva capacitat també d'associar-se de tècnica. Per aquesta posició de fals nou, a mi el dubte que em genera, que per això t'ho pregunto, rebent d'esquenes, és a dir, sent el jugador progressió, de passar per ell, si ha de fer aquesta funció de nou aquí, que a mi em genera algun dubte, tu el veus? O sigui, el veus capacitat de venir d'esquenes i fer la continuïtat més enllà de trencar i de ser el que es desmarque?
20: És cert que domina més quan l'equip juga a l'espai, no? que no pas aquesta faceta de jugada d'esquenes, no? Bé, al final és un jugador intel·ligent, és un jugador que sí que sap associar-se, però que és veritat que l'estar amb un central físic a sobre li pot costar una mica més, però al final ho pot fer perquè ho ha fet a la Premier. És a dir, a la Premier al final s'ha trobat amb escenaris. El Newcastle no sempre ha jugat a la contra. És a dir, el Newcastle ha hagut partits en què ha estat dominador.
1: Li ha tocat proposar, sí.
20: Per tant, no li vindria absolutament de nou. Mm-hmm. No és un superespecialista en això, però no li vindria de nou. Però, òbviament, jo el veig més en una posició de banda, el veig més a la banda esquerra, concretament, i òbviament, doncs, per això et dic que no tinc clar que sigui titular indiscutible, però al final tens molts partits i necessites tenir-ne 4 o 5 que et puguin jugar.
5: Escolta, Màxil, el Barça domina el futbol espanyol, però ha detectat que li mancava alguna cosa per conquerir Europa. I sembla que l'aposta del club passa perquè, per guanyar la Champions, lluny de pensar el que pensàvem tots, que potser el problema podia estar al darrere, el club el que fa és reforçar la part del davant. Tu entens aquest diagnòstic, que el Barça entengui que per escurçar distàncies amb l'elit europea el que s'ha de fer és reforçar la part del davant i potser no invertir tant en un central com podíem pensar en un principi?
20: Bé, jo d'entrada no estic tan d'acord en que el Barça estigui tan lluny de l'elit europea. És a dir, al final el Barça la temporada passada es va quedar a segons de la final de Champions i aquesta temporada, tot i que va caure abans, per mi va ser superior a l'Atlètic de Madrid en pràcticament tots els trams en els que va estar 11 contra 11, no? Per tant, al final sí que et pot semblar que estàs lluny perquè, òbviament, l'any passat el Paris Saint-Germain va destrossar l'Inter i tu aquí t'elimines l'Inter, no? Però vaja, jo crec que el Barça està dominant la Lliga Espanyola de manera clara i sent un equip que, per tant, està per sobre el Real Madrid a 38 jornades. I el Real Madrid, a Europa sempre se'l considera un equip que pot competir perfectament pel títol. Però sí, òbviament, sempre t'has de reforçar, i més si veus que no guanyes la Champions. Jo crec que la debilitat defensiva té més a veure amb l'estil que no pas amb el nivell dels jugadors. Jo, quan hem discutit sobre Cubarsí i Eric García de cara a la selecció espanyola, sempre he dit que ells, si sortien a moltes fotos de gols, era perquè el context de l'equip els exposava enormement, no perquè no tinguessin nivell, no perquè no juguessin bé. De fet, crec que Eric ha jugat molt bé, crec que Cubarsí ha mantingut un bon nivell. Per tant, bé, òbviament n'has de tenir quatre centrals d'alt nivell. Gerard Martín crec que ha sigut una sorpresa el rendiment que ha donat, sorpresa positiva. Jo no esperava aquest rendiment de Gerard Martín. I bé, després els laterals, jo crec que tens les opcions bastant ben cobertes. Jo sóc una persona que confio molt en Balde, la veritat. No, jo crec que Balde recuperarà el nivell que va donar i crec que en el títol del Barça de Xavi Balde va ser absolutament decisiu i per tant puc compartir aquest diagnòstic que s'ha fet més enllà de potser la posició de mig centre pur, potser tenir un perfil més especialista, però vaja, no l'ha necessitat fins ara, però bé, a mi sí que m'agrada un mig centre més posicional, perquè al final si juga Frenkie, si juga Pedri, cap dels dos és posicional. A mi m'agrada tenir-lo en plantilla, però vaja, puc estar d'acord en el diagnòstic i en la figura del nou segurament és la que més fa falta sortint Lewandowski. Crec que és una obvietat això.
0: Ara en parlarem. Àxel Torres, gràcies per estar al Que t'hi jugues, que tinguis bon viatge de tornada i sempre és un plaer escoltar-te. Habitualment ho fem al Carrusel, al Larguero en castellà, també ens agrada escoltar-te en català a la cadena SER. Una abraçada molt forta.
20: Molt bé, una abraçada a tots.
0: Que vagi bé. Molt interessant el que ha explicat l'Àxel Torres d'Anthony Gordon, que ja va quedar impressionat quan va jugar Flaky contra el Barça.
5: Sí, recordem que ha jugat 3 vegades aquesta temporada contra el Barça, la primera jornada de la fase de grups. Aquell dia, curiosament, Rashford fa 2 gols, ell va marcar a l'1-2 del Newcastle, va acabar guanyant el Barça, i després a l'eliminatòria el Barça va empatar 1 a l'anada i a la tornada va guanyar per golejada el conjunt anglès. I d'aquell enfrontament amb el club blaugrana, Gordon doncs en va sortir bastant flipat per com jugar a l'equip de Hansi Flick.
4: La manera en què ells mantenen la pilota ha estat un aprenentatge per nosaltres. No juguem contra aquest estil de futbol a Anglaterra, no d'aquest nivell. Són els millors contra els que he jugat, en aquest sentit. El partit dels migcampistes ha estat molt bo. Hem jugat contra el City, el Liverpool, el Chelsea i l'Arsenal, però ningú passa la pilota com els seus migcampistes, amb aquesta fluïdesa de moviments i combinacions. Ens ha dificultat molt la pressió i no és fàcil venir aquí i jugar així, perquè nosaltres pressionem amb molta intensitat i som un equip molt físic, però ho han fet molt bé.
0: És superinteressant escoltar ara a Anthony Gordon dient aquestes declaracions després de jugar contra el Barça.
5: Sí, perquè ara formarà part d'aquest entramat, per tant, haurà d'estar a l'alçada, esperem que hi sigui.
0: I ja us hem explicat que el Barça manega un informe on s'explica que Anthony Gordon és dels futbolistes d'Europa que fa esforços a més alta intensitat, amb més recorregut, juntament amb Rafinha, també amb Barcolà. Li hem demanat al Fermín Suárez uns números, unes dades sobre el futbol de Gordon.
3: Bon dia, Sique. Segons la consultora Driblab, el seu volum de desmarcades en ruptura és superior al 80% dels extrems de les 5 grans lligues. Només el superen alguns noms, com per exemple Barcola, Álvaro García o Rafinha. Gordon té una mitjana de 28 sprints per partit, Rashford, per exemple, 19, i recorre Gordon uns 0,6 km per partit amb velocitat sostinguda d'almenys 25 km hora, que és una barbaritat. Tenim davant un extrem voraç i de gran dispendi energètic. Pel que fa a gols, n'ha fet 17 aquest curs, 10 dels quals a la Champions, pòquer inclòs al Carabac, una a la Copa i 6 a la Lliga. A la Premier, concretament, la seva probabilitat esperada de fer gol era de 9 i ha aconseguit 6 gols. Per tant, baixa eficàcia en finalització. Ha creat 26 ocasions en 26 partits i ha registrat 33 regats bons de 86. Per tant, èxit del 38%, que és una xifra millorable. Encerta la passada del 81%, també millorable. El seu sostre de gols a la Premier és de 11 al curs 23-24. Per tant, tenim un extrem de vitalitat al·lucinant, no massa creativitat, associació i eficàcia millorables i una bossa de gol sempre interessant que pot anar creixent.
0: Doncs superinteressant. La píndola del Fermín, 25 sprints per partit, fa Anthony Gordon.
1: És una borrada i condiciona molt el model de joc del Newcastle, que ell mateix diu quan surt de Barça que és molt físic, condiciona molt els regats que fa, no? En parlava l'Àxel que és un jugador que tècnicament és més dotat, però clar, si al final el pla de partit o el pla de l'equip, el model és trencar i córrer i córrer, et limita aquest aspecte i a més vas molt cansat després per executar. Però jo, confiant en Flick, en com li dona aquest toc als jugadors, i que és un jugador jove que pot arribar aquí amb moltes ganes d'impregnar-se en moltes coses, donem-li confiança.
5: És un tresor per Flick, pel seu tipus de joc, pel que vol. És una peça absolutament que entenc des d'Alemanya. El Florian Plettenberg, que és un periodista que controla molt de futbol alemany i que coneix molt bé Hansi Flick, deia ahir que Flick volia desesperadament, és la paraula que utilitza, aquest futbolista. Per tant, entenc que Flick avui està bastant feliç.
0: I com es pagarà tot això? És la pregunta que es fa la gent, i més si tenim en compte que ara ens explicarà el Nil Solà que el Barça accelera per Julián Álvarez. Els oients deuen pensar, ens preneu per tontos o què?
2: No, home, no, la situació econòmica del Barça va millorant a poc a poc, i va millorant, i des de fa anys que està millorant. És veritat que els últims anys no ha acabat d'assolir el fair play financer, ja ho diré.
0: Ah, ara no és tan fàcil, parlar en antena.
2: Perdona.
21: Que no t'entens la teva lletra, tampoc.
19: Sí, perquè...
2: No l'ha deixat ni votar.
0: És que és molt bon tio, però té un punt repel·lent a vegades.
2: Un punt, diu. No, és que a mi aquesta cosa em fa molta gràcia. Quan gires paraules, em fan gràcia, mira, ho heu de dir abans. No, a veure, el Barça ara el que ens transmeten és calma, paciència. Transmeten paciència, el que ens diuen és que hi ha encara 3 mesos per davant. No es pot inscriure ara mateix, Gordon, ni es podrà inscriure el dia 1 de juliol, però 3, tranquils.
0: Mira, que els deures del fair play encara s'han de fer.
2: Sí,
0: els que hem explicat per activa i per passiva són aquests, són els mateixos.
2: Tranquils.
5: Qui s'ha de lesionar, aquesta
2: nit? No, són bones notícies, perquè el que ens diuen és que, mira...
0: No és com el més malvat des del Flaqui?
2: Aquesta és bona,
0: És que el Flaqui és el més malvat i la gent que escolta aquest dijous està especialment atenta als comentaris d'aquests que deixa anar, pam!
5: Confiem que aquest any, l'Ubu estigui ja...
0: Sí, és que aquest dijous s'ha d'escoltar en directe i reescoltar després, perquè hi ha sempre algun detallet, moltes vegades del Flaqui, que se l'emporta...
5: No el tallis, que està donant la informació, no el tallis!
2: Ara m'has fet perdre el fil, tal com has dit tu.
0: Que el club diuen que queden 3 mesos per arreglar el fair play.
2: 3 mesos, sí, 3... Bueno, tranquils, 3 mesos per arreglar el fair play, i a més han de passar coses. Sí. Ja vam explicar, s'han de tancar els números d'aquesta temporada en positiu. Això implica també l'ingrés de 30 milions d'euros dels seients VIP, que encara no s'han ingressat. Per tant, això ha de passar. Si no passa, es complica la cosa, es complica.
0: Puc ser malvat, ara? Puc fer de Flaqui? S'han d'ingressar o ha d'aparèixer alguna empresa que digui que els ingressarà i que la Lliga t'ho accepti?
2: Bueno, això ja ha passat 350 vegades, per tant, si passa 351 vegades, ho assumirem i tirarem endavant.
0: Check.
2: I corramos un tupido
0: verde
2: i cap endavant. 30 milions d'aquests seients VIP, que es tanquin els números en positiu, i a partir d'aquí comença l'1 de juliol el següent exercici, on no hi serà Lewandowski, on no hi serà Robert Lewandowski. Això què vol dir? No és que alliberi fair play Lewandowski, el que allibera és massa salarial. Allibera massa salarial.
0: I cobrava 26 milions d'euros bruts.
2: Per tant, 26 milions d'euros bruts més l'amortització de salari, ens anem cap a 37-38 milions d'euros que Lewandowski ja deixarà de percebre, el Barça ja deixarà de pagar aquests diners per Lewandowski, per tant, sortiran de la massa salarial, i el fair play financer i la massa salarial es aniran igualant a poc, perquè ara el límit salarial està molt per

0: el fair play financer i la massa salarial es aniran igualant poc a poc, perquè ara el límit salarial està molt per sota de la massa salarial del
1: Barça. I el que ens diuen és que l'operació Anthony Gordon ve per la de Rashford, perquè ens entenguem, i falta la del davanter centre.
0: I, perdona que t'interrompi, haurà d'haver-hi alguna sortida més. Ja veurem quina serà, però haurà d'haver-hi alguna sortida més. Ja vam parlar en el seu moment d'Ansu Fati, que el Mónaco se'l quedi, i Marc Casado, veurem també què passa amb ell.
1: Nil.
2: Deco està... anava a dir molt calent, sí.
1: Està on fire
2: Deco, i el canvi de marxa que ha fet per portar Anthony Gordon al Barça, que per si algú sintonitza ara les últimes hores, està a punt d'arribar a una horeta i mitja, revisió a les 3, el següent pas, el pròxim pas, ho està explicant des de fa moltes setmanes que l'objectiu eren dos davanters, ara és el moment Julián Álvarez, ara el Barça apretarà per Julián Álvarez, i ho deies tu com a sensació, jo com a sensació, i també informació, farà una primera oferta per Julián Álvarez a les pròximes hores. Que l'accepti a l'Atlètic de Madrid? Complicat, molt complicat, però hi ha la sensació al Barça i a l'entorn que Julián Álvarez el que vol és vestir de blaugrana.
1: De fet, el que ha traslladat el jugador, el seu entorn, el representant, al Barça és que ja li ha comunicat a l'Atlético de Madrid que vol anar al Barça.
3: Li agradaria marxar al Barça.
1: Que li agradaria anar al Barça. Això és el que ha traslladat Julián Álvarez al club, que ja li ha dit a l'Atlético de Madrid que voldria fitxar pel Barça. D'aquí que jo interpreti, i ara ho confirma, diguem, el Nil Solà amb la informació, el proper moviment és que el Barça faci una primera oferta, que entenc, això ja és una opinió, rebutjarà l'Atlético de Madrid, que ja ha explicat el Jordi Martí al bar, i ja ens arriben inputs des de Madrid, està obert a traspassar-lo. O sigui, ja hem passat que Julián no es mourà de l'Atlético de Madrid, que Julián considera que està a un gran club com l'Atlético de Madrid i que l'Atlético de Madrid no es debilitarà i no traspassarà Julián, que remeta la clàusula de 500 milions, a... ja arriben informacions des d'allà que Julián ha dit a l'Atlético de Madrid que se'n vol anar, que Julián diu que vol marxar al Barça i que l'Atlético de Madrid diu que està obert a buscar un traspàs. Això sí, per menys de 150 no. Ja ho veurem. De moment ja hem passat de 500 a 150.
3: No, ha començat la partida, no?
1: No sé si baixaran més o no, però de moment la realitat és la que és, que hem passat que no es ven clàusula de 500 a ja 150. Aviam com acaba la pel·lícula.
4: Bueno, jo crec que la pel·lícula acabarà com quan el jugador vol marxar o té molt clar que vol marxar i on vol marxar, és molt difícil que no s'acabi produint. Per tant, deia el Nil, Deco està molt calent.
3: Si el club...
4: No és l'únic.
1: Tu estàs salivant amb Julián Álvarez.
4: Home, que, no, però és que jo pensava que era... Tu parlaves
1: home, de dos... Si no, pla B, no, o però, Pedro...
4: Tu deies dos davanters i tu pensaves, bueno, Julián, tant de bo, i el perfil de l'extrem suposo
1: que
4: és un perfil molt baix.
1: Jo em pensava, que home, no podrà el Barça fitxar a Julián i a Anthony Gordon, perquè són una pasta cada un.
4: Que tu hagis fitxat a Gordon.
1: O Pedro i Anthony Gordon.
4: Que hagis fitxat a Gordon i estiguis en disposició de fer una oferta de 100 quilos, els que siguin, aproximadament serà aquesta xifra, per Julián és que vas és que tens el múscul per fer-la, per tant, si no és Julián, serà un altre jugador top. Per tant, el salt endavant que fots és bastant impressionant.
3: Si el club fa el pas d'anar a fer oferta...
4: Si qualla Gordon.
3: Vol dir que ja hi ha hagut moviments per atrevir-s'hi, no?
1: Que he vist amb algun comentari a YouTube que el missatge del fitxatge d'Anthony Gordon afecta a Olmo. Això és opinió meva, El fitxatge d'Anthony Gordon crec que és un missatge per Ferran.
3: Per uns quants,
1: per Ferran,
3: crec.
1: Sí, però si tu ara vas a fitxar el davanter centre i has fitxat a un tio que et pot jugar a diferents posicions i que a més es desmarca i té necessitat, li estàs dient també a alguns...
2: Jo hauria pensat més per Rafinha, potser, no, també? Jofre, no sé si vas per aquí, tu.
3: Jo crec que aquí el que sobra és que hi ha d'haver alguna sortida i tots amb les orelles de punta perquè farà falta posar-s'hi.
1: Jo crec que si Ferran acceptés entrar a l'operació Julián Álvarez del Barça... l'inclouria l'operació, però no depèn només del Barça aquesta opció, depèn de que el vulgui l'Atlético, depèn de que vulgui marxar Ferran. En tot cas, la negociació està oberta i veurem com acaba. Ara ampliem a la segona hora del Que t'hi jugues, on també donarem detalls del Girona. A mode de titular, Quique Gárcel continuarà com a director esportiu.
5: Que t'hi juga. Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipte.cat/estudiar art i disseny. Dona forma al teu talent.
6: Mi seguro de coche.

0: Es la una, mediodía en Canarias. Los socios del Partido Socialista continúan con la presión después del caso Leire Díez y el caso Zapatero. Tanto Sumar como Esquerra acaban de hablar de vergüenza para calificar lo que se está conociendo, y el portavoz de los nacionalistas catalanes, Gabriel Rufián, ha asegurado que lo único que les hace mantener el apoyo a este gobierno es que lo que puede venir, ha dicho, es mucho peor. Congreso, Josué Collo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tanto Yolanda Díaz como Gabriel Rufián coinciden en hablar de vergüenza tras las últimas informaciones sobre la trama Leire y los registros en Ferraz. Además, la vicepresidenta, sin citarlo, se ha referido así a Zapatero.
2: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga. La política no es que los expresidentes del gobierno, se llamen como se llamen, hagan lo que estamos viendo, presuntamente, que parece que todos hacen.
1: El portavoz de Esquerra, por su parte, cree que Sánchez tiene que dar más explicaciones y ha usado el adjetivo vergüenza para hablar de la actitud de la izquierda.
3: Resistir, bueno, convendría que gobernaran. No sé, yo creo que la gente merece algo mucho mejor. Para empezar, una izquierda que no dé vergüenza.
1: Desde Junts, por su parte, creen que Sánchez le tiene pánico a las elecciones en estas circunstancias.
0: Sobre el requerimiento de información que hicieron ayer los agentes de la UCO, la sede del PSOE, por el caso Leire Díez, acaba de hablar el ministro Óscar Puente. De hecho, lo sigue haciendo hasta ahora. Ha pedido dejar trabajar a la justicia, ha dicho que no hay motivos para dudar de la gerente del PSOE que está imputada, y ha denunciado que hay intereses para derribar al gobierno.
4: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
0: Por cierto, que como ha adelantado El País y ha podido confirmar la SER, el abogado del empresario Julio Martínez, amigo de Zapatero, que también está imputado por el caso Plus Ultra, ha renunciado a su defensa por diferencias irreconciliables en la estrategia. Más asuntos. El presidente de la región de Murcia, el popular López Miras, ha remodelado su ejecutivo y ha colocado a la gerente del Servicio Murciano de Salud como nueva consejera de Sanidad. Esto después de la crisis abierta en este servicio, en el que la UDEF ha detectado la implantación de material cardiovascular y prótesis caducadas. Murcia, Ruda Cía.
5: En una comparecencia sin preguntas y sin mencionar la trama de las prótesis, López Miras ha anunciado la salida del consejero de Salud, Juan José Pedreño, en plena polémica por esta investigación judicial, pero sorprende que en su lugar entre Isabel Ayala, actual gerente del propio Servicio Murciano de Salud. También deja el ejecutivo la consejera de Agricultura, Sara Rubira, sustituida por Joaquín Buendía, exalcalde de Alcantarilla. También se reorganizan otras áreas y Marisa López Aragón será la nueva portavoz del Gobierno. El presidente habla de una remodelación meditada para impulsar la acción de gobierno en el último año de legislatura, con el foco puesto en asuntos como vivienda y jóvenes, y dando estabilidad, dice, en un momento de incertidumbre nacional.
0: Y el Hospital San Joan de Déu de Barcelona ha conseguido operar por primera vez en España a un bebé de 28 semanas para corregir, mientras estaba en el útero de su madre, una hernia abdominal que hacía que su intestino estuviera creciendo fuera de su abdomen. Para acceder a la lesión sin desencadenar el parto, los cirujanos hicieron 3 incisiones de tan solo 3 milímetros cada una. Nos lo cuenta Soledad Domínguez.
6: Una para colocar una cámara y ver lo que estaban haciendo, y otras 2 para introducir el instrumental necesario para recolocar el intestino dentro del abdomen del bebé y cerrar la pared abdominal sin afectar tampoco al cordón umbilical. El doctor Eduard Gratacós explicaba la extrema dificultad de una intervención que implica a 2 pacientes.
7: Una de nuestras peores pesadillas es que la mamá haga una complicación y después una cirugía en la que nos encontramos con un paciente con unos tejidos que son de papel de fumar y que, como explica muy bien el doctor Tarrado, que se te pueden desgarrar en segundos y, por tanto, echando a perder toda la cirugía.
6: El bebé, que se llama Tiago, nació 6 semanas después de la intervención, está haciendo lactancia materna sin problemas y con 2 meses de vida ya pesa más de 4 kilos, y el pronóstico a futuro es muy bueno.
8: Cadena SER. Servicios informativos.
9: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
10: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
11: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miro la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
12: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
13: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
14: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
13: Hazte mutuero.
14: Condiciones en Mutua.es.
15: Dale, José. Venga, va.
16: Una nana canila, podría dormir.
17: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
18: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
19: Una i cinc, Flaqui.
20: El que t'hi jugues, ens engresquem i ens divertim.
21: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
19: Abans de continuar amb més temes del mercat de fitxatges, detalls que encara ens queden pendents de tancar del Barça i notícies sobre el Girona, a part d'escoltar a Monchi, que ahir va estar al Larguero, ens divertim reescoltant, revivint el comiat d'Alexia Putellas. El van viure en directe al migdia, al que t'hi jugues, a la tarda. Es va acomiadar de l'afició en partit de Lliga, el Johan Cruyff. Parlament final d'Alexia, la gent.
22: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip. I estic segura que vosaltres tornareu a estar allà com cada any i tornarem a celebrar les victòries d'aquest equip magnífic que estan fent història dins i fora del camp. Un dia de partit!
23: Un dia de partit!
22: Al camp no vaig anar!
23: Al camp no vaig anar!
22: Només entrar a la grada!
23: Només entrar a la grada!
22: Em vaig enamorar!
23: Em vaig enamorar!
22: El cor em bategava!
23: El cor em bategava!
22: No em preguntis per què!
23: No em preguntis per què!
22: Del Barça sóc suporter!
23: Del Barça sóc suporter!
22: Sempre t'animaré!
19: Alexia Putellas cantant amb l'afició, acomiadant-se del públic del Johan Cruyff, l'Anna Palet, que estava allà amb el Joan Tejedor, que va fer la graderia del balcó, va recollir veus, opinions de l'afició.
24: Que has sigut la millor capitana que ha tingut el Barça i que sempre seràs la millor.
25: Ets eterna i que el teu llegat, o sigui, sempre estarà present al Barça.
26: Ha estat un plaer veure-la jugar i que gràcies per tot el que ha fet, ja no pel Barça, sinó pel futbol femení en general, i que espero que el que li vingui ara sigui bo i veure-la un altre cop aquí.
27: Ets la reina per sempre i la pilota d'or aquest any és teva, i si no t'has robat.
28: Continua així, xiqueta, continua així.
29: Que gràcies per les 14 temporades i especialment pel gol a Sant Mamés. La reina per sempre, noia.
30: Molta sort, Alexia, gràcies per tot.
31: Moltes gràcies pel que ha fet, per aquesta història de Barça.
32: Has de ser sempre com has estat fins ara. És el millor que pots tenir com a bagatge.
33: Que me l'he passat molt bé ben te jugant.
32: Alexia, sempre culer.
34: Timem, Alexia.
19: Per cert, que no t'he preguntat, Flaqui, què diu la teva filla d'Alexia i del
35: bona,
19: seu cunyat?
35: Està trista, perquè l'ha fet xalar molt, l'ha fet gaudir molt, i bueno.
19: És la seva referent, o és Aitana?
35: Una barreja de les dues. Sí que ella sempre parla del gol de Bilbao, que el va veure en directe i és un, com el gran moment que ha viscut amb en clau Barça femení. I, home, Alexia, és molt Alexia.
19: És que
35: Alexia.
19: El Flaqui no parla molt dels seus fills, Conce. Però té una nena que va per a crack del futbol, eh?
36: Conste, perquè tinc infiltrats que l'han vist jugar i me n'han parlat.
19: He vist alguns vídeos i flipes. I es pot anunciar una anirà o...?
36: No, perfil baix.
35: No es pot anunciar res. És com el pare.
19: Li plouen les ofertes, nen.
35: És com el pare, perfil baix.
36: Però encara no... Encara
19: ets
36: no.
19: El seu representant?
36: No. Hi haurà el seu moment per anunciar-ho, Flaqui.
35: Està en edat de divertir-se i de passar-s'ho bé i de...
37: Cobres comissions?
35: Això t'agradaria a tu, que si m'has fet
36: Encara no, Flaqui, esperem.
35: S'ho passa molt bé.
19: I Anna Palet va estar amb Irene Paredes, parlant d'Alexia Putellas.
38: Con Irene Paredes, què tal?
39: Molt bé.
0: Qué días tan emotivos hoy encima con esta despedida de Alexia, de Ona, de Mapi. ¿Cómo se resume todo esto?
1: Así es, un día raro, diferente, muy sentido. Es verdad que son cosas que pasan en la vida, en el deporte, en el fútbol, que la gente pues bueno, toma su camino, pero no deja de ser triste porque compartes muchísimo momento con diferentes personas y bueno, pues en el caso de Alexia es todavía más especial después de 14 años. Pues bueno, nos toca bastante, pero pues bueno, creo que no ha podido tener una despedida más bonita y desearle de aquí lo mejor siempre.
0: ¿Qué crees que es lo más importante del legado que deja Alexia en el Barça?
1: Es que lo que deja, bueno, es que es irrepetible. Es algo único el camino que ha hecho, que nos ha marcado. A la vista está hace 14 años dónde, a qué equipo llegó y lo que es hoy el Barça a nivel de club, a nivel de sociedad. Pues bueno, todos vosotros hace 14 años tampoco estáis aquí. Entonces yo creo que es muy difícil describir todo lo que ha generado Alexia, ella sola, evidentemente rodeada de gente, pero bueno, ha sido punta de lanza y hay que agradecérselo y como os decía antes, creo que se va tranquila y con una muy merecido adiós.
0: Gracias, Irene.
1: Merci.
19: Irene Paredes parlant d'Alexia Putellas amb l'Anna Palet, que avui té festa. No és l'únic comiat al Barça de futbol femení, i també, per exemple, Mapi León, altres companyes que se'n van, Ona Batlle, i veurem què acaba passant amb algunes futbolistes que acaben contracte. Va explicar l'Anna Palet que Marta Torrejón possiblement continuarà una temporada més, això li ha ofert el club, perquè, diguem-ne, volen aprofitar la seva jerarquia i importància al vestidor per a que continuï al Barça. Són la 1:10. Si voleu una caixa com la que ara mateix tinc a la mà, Wonder Gold, que són els capibaras de Mr. Wonderful, Wonder Gold, 15 seleccions, un boli esborrable, un clau en cromo, podeu trobar a cada Blind Box. Uniu-vos a la febre Wonder Gold, una col·lecció mundial. Aquí, pels nostres oients, n'hi ha una amb els 15 bolígrafs.
20: Mola molt.
19: Amb els 15 bolígrafs.
20: Jo vull una.
19: És la col·lecció del Mundial. 15 bolis. I'm Brazilian, I'm Colombian, I'm German, I'm Italian, I'm Japanese, I'm Mexican, I'm Moroccan.
20: Hi ha 15,
2: 15, eh?
20: 15, tu.
19: Gràcies, jo. N'he dit algunes, ja n'hi ha prou. Hola, Sergio, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
19: Com pots haver trucat si no he dit el telèfon?
20: Perquè ja se'l saben.
3: Perquè el tinc guardat aquí.
19: Ah, per si no el teniu guardat, feu 933-44-14-11 i podreu aconseguir aquesta caixa que avui s'emportarà el Sergio. Si em dius, a qui li regalaries una caixa com aquesta al món del futbol? Quin personatge t'inspira com per fer-li un regal?
20: El Flaqui.
3: Doncs a mi el Leo Messi.
19: El Leo Messi, eh?
3: Sempre.
19: No l'oblides, eh?
3: No.
19: Doncs
3: és inoblidable.
19: Et dic una cosa. Hi ha una capibara que és la de Messi, perquè és amb Argentinian amb el número 10. Per tant, és Messi.
20: Sí, sí.
19: És Messi.
3: Perfecte.
19: I aquí no li donaries mai res. Ni caixa ni res.
3: A Vinícius.
20: Oh! Ha guanyat.
19: Vinícius, per cert, que també hi ha l'any Brasilian, eh?
20: Sí, sí, sí. No porta el 10, Vinícius?
19: No, amb la selecció no porta el 10. Sí, sí. A Vinícius, eh? Sergio, gràcies per escoltar-nos. Des d'on truques?
3: Des de Barcelona.
19: Des de Barcelona. Ha estat rapidíssim, per tant, t'emportes aquesta caixa Wonder Gold, les capibares de Mr. Wonderful. Una abraçada.
3: Gràcies.
19: No pengis, que l'Helena et demana les dades.
3: Perfecte, gràcies. Adéu.
19: 1:13. Per cert, per recuadrar el tema, Julián, abans de parlar del Girona, i saludar José Mari Vaquero, que des dels Estats Units...
20: Què em dius, ara?
19: Vol fer la passada enrere, sí.
20: Ostres.
19: Hem dit que al Barça li consta, o li ha traslladat Julián, que ja ha dit a l'Atlético que vol marxar al Barça. El que podem afegir, ho hem comentat al bar, i ara també al que t'hi jugues, és que Julián ja vam dir fa bastantes setmanes que ell havia traslladat la voluntat de canviar d'equip perquè volia anar a un equip que aspirés a guanyar tots els títols amb un futbol, diguem-ne, sent més protagonista, més ofensiu. D'alguna manera era un eufemisme per explicar que Julián Álvarez, home, prefereix un altre entrenador que no sigui Simeone.
20: Ostres.
4: Sí, vol gaudir jugant a futbol i també, és que ho hem explicat al bar, hi ha una frase quan li pregunten sobre si creu que Apolo no va dir Jofre que si invertirà més a Atlético i diu no, doncs Julián Álvarez el que vol és competir per títols, gaudir jugant a futbol i això ara mateix és sinònim de Barça i de Hansi Flick.
19: Has vist que clar, i català ho ha dit el Nil?
35: Sí, senyor.
19: Àlex Luna, què tal, com estàs?
2: Bon dia, doncs bé, esperant una caixa d'aquestes també, però en comptes d'en Brasilien, doncs amb calés, perquè aquí al Girona els necessitarem per la següent temporada.
19: Aviam, el més important, sí. Perquè al Girona ara mateix tot és una incògnita. Primera pregunta.
35: Tot no.
19: Continuarà Quique Cárcel com a director esportiu del Girona?
2: Doncs jo crec que sí. Perquè,
19: no, si tu creus, no m'importa el que tu creguis. Vull saber el que passarà.
35: La informació.
19: La, home, informació.
2: La informació és que el club l'ha ratificat, no? La propietat l'ha ratificat. De fet, ara explicarem perquè el club encara no ha dit res. Però sí, en principi, si ell diu que sí, té contracte fins 2027. Per tant, si li han ratificat, en principi, Quique Cárcel continuarà al Girona per la temporada següent.
4: La informació és... Perdoneu. La informació és... El club, la propietat, sobretot la propietat, que encara no ha fet cap declaració pública ni ha fet res, la decisió que ha pres, i així li ha traslladat a Quique Cárcel, és que vol que lideri el projecte per tornar al Girona a primera divisió.
19: I Quique Cárcel es veu liderant aquest projecte?
4: Quique Cárcel està molt, molt, molt tocat anímicament, però la meva sensació és de que liderarà el projecte. Que ho farà Mitchell? Jo crec que no.
19: Val, perquè aquesta era la segona pregunta. Continuarà Mitchell com a entrenador?
4: Jo crec que no.
19: Creus que no?
4: Crec que no.
19: Però a dia d'avui encara no és segur.
4: Però a dia d'avui no crec que estigui al 100%, és a dir, un tant per cent molt elevat. Crec que no serà Mitchell, crec que sí que serà Quique Cárcel, i tinc la informació de que el projecte del Girona, no vull dir que 100% guanyador, perquè vaig dir que seria 100% que no baixaria el Girona i va baixar, però és un projecte a l'alçada que mereix un equip com el Girona per tornar a pujar a primera divisió, i no regalaran jugadors.
19: No regalaran jugadors?
4: No. Hi ha jugadors com Arnau, Unagi, Sigankov, que crec que aquests sortiran, segur, perquè els dos, Arnau i Sigankov, acaben el 2027, per tant el club no té massa poder aquí, perquè és o marxen ara o han de marxar gratis, i Unagi se'l volen treure de sobre, perquè és un jugador pel qual podràs treure 10 milions, la clàusula rebaixa la meitat, però la resta, que ningú es pensi que el Girona anirà al mercat.
19: Val,
4: i dirà,
19: si no continua Mitchell, qui serà l'entrenador?
4: Hi ha diverses alternatives. Una de les alternatives que hi ha és Carles Martínez, altres de les alternatives que hi ha és García Pimienta. Sé que si el Girona seguia primera s'havia reunit amb Thomas Christensen, seleccionador de Panamà, però el cop ha estat tan dur a Girona i Mitchell encara, com que no s'ha fet del tot que no sigui ell, s'han emplaçat a uns dies perquè...
19: Perquè Mitchell té clar que no segueix? O encara ho està pensant? No té dubtes?
4: Jo crec que Mitchell ha tingut dubtes. Crec que acabaran a l'Àjax, però que no estava la cosa clara.
19: Àlex?
2: Coincideixo totalment amb en Nil, i de fet el fet que s'hagi trigat tant té a veure, perquè el club, si no ha comunicat res durant aquests últims dies, era perquè abans de sortir en públic a donar un discurs volia tancar primer tot el tema de la direcció esportiva, en aquest cas Quique Cárcel, i després tenir, o sigui, tancar la segona carta, que seria, en aquest cas, saber si Mitchell o no continua. I jo crec que no està clar, per la informació que tenim, però sí que és veritat que ho veig lluny. Tot i així, li ha costat més del que jo em pensava, sobretot per la informació que es va donar les últimes setmanes, però jo crec que al final marxarà, i fins i tot crec que a la llista hi ha entrenadors com Adai i fins i tot entrenadors que han estat a la base, en aquest cas el filial, els germans Álvarez, jo crec que fins i tot s'han valorat.
4: I diré una cosa, sí, que abans...
19: Adai Benítez, eh?
4: Sí, Adai Benítez, que m'encantaria.
19: Adai Benítez... De fet,
4: tindria la campanya que t'hi jugues
19: ja. Que és amic, que està a l'Europa i no sé què. Us dic que Adai Benítez, vamos, m'hi jugaré les dues mans...
36: A mi fa poc em va trucar.
19: Farà carrera com a entrenador.
36: A mi fa poc em va trucar al club, però...
4: Per anar de segon.
19: Sí o no? És que... Poca conya, eh?
4: Home, segona, segona podrà anar segur.
35: Però no és qüestió de ser amic teu, és que l'avala la seva fulla de serveis.
19: Sí, però vull dir que la gent pot dir... Que està promocionant un amic. No, no, que sí, que són amics. Però que parle tot Déu superbé d'Adai Benítez. I que a l'Europa...
4: És com si promocionés a mi.
19: O sigui, a l'Europa segona federació, l'objectiu era mantenir-se. El va pujar.
35: Això et dic.
19: A primera federació, l'objectiu és mantenir-se i el fot en play-off per ascendir a segona divisió.
35: Em diguessis que tu parles d'un amic que no fa res, però clar, si veus la seva fulla de serveis...
4: Última cosa, que he de marxar ràpid cap a l'aeroport.
35: Sí,
4: arribaré tard. Si el Girona salvava, perquè vull dir, perquè és una cosa que he explicat i era així, si el Girona salvava, el mateix dissabte a la nit, Mitchell informava en roda de premsa que continuava el Girona a primera divisió.
19: Ah, sí?
4: Sí.
19: O sigui, ell medita marxar o hi marxarà perquè ha baixat?
4: Bueno, perquè el club també no té contracte. Vull dir, no té una renovació sobre la taula i només la propietat creuen que hi ha d'haver un canvi, però si Mitchell el Girona salvava, continuava. Ah, i i ara si me'n vaig, Ter Stegen continuava un any més al Girona.
19: Sí, es quedava a primera.
4: Sí.
19: I se'n va. La mare que m'ha fet.
4: Ja em sap greu, Lluís Flaquer, però tindràs almenys a Julián aquestes coses.
19: Home, oh, adéu, que vagi bé, que se'n va a buscar Antoni Gordon. No, Àlex, alguna cosa més?
2: Que a les properes hores, no sé si durant el dia d'avui o ja esperarem a dilluns, el Girona comunicarà coses de manera oficial.
19: Molt bé, doncs estarem atents. Gràcies, Àlex. Sens gràcies. El club que t'ha preguntat per a Dai Benítez?
36: No.
19: Una pista. Els hi vas parlar bé, de Dai Benítez?
36: Molt bé, però és veritat que jo els hi vaig parlar, però tenint en compte que a la Dai no som amics, però tinc una relació personal que tampoc volia canviar.
4: De segona vol dir que estava a segona, o que ha baixat a segona, o que ha pujat a segona, es poden...
36: Vas bé.
19: Apreta, Flaqui, apreta.
4: Ho he dit tot.
36: Però si genera dubtes vol dir que no estava a la categoria i hi serà. Però... a mi la parella germans Álvarez i Quirigostas em sembla que estan fent molt bona feina i que també tenen una alternativa. Em sembla molt bona notícia que Quique Càrcel continuï. Em semblaria el millor per tothom, inclòs Mitchell, que me l'aprecio molt perquè sabeu que sí. Tenim relació personal, que no continués.
19: Jofre, una abraçada.
36: Bona setmana.
19: Helena, demà fas tu el que t'hi jugues. Estem a les portes del playoff. Entrevistaràs a Dai, suposo.
5: Espero que sí.
4: És una pregunta. Ai,
36: és una crida a la Dai, això.
4: És una pregunta ordre, no?
5: També, Jofre. Està
19: per preguntar-li per l'Europa, però sobretot per Girona i el futur.
4: És una pregunta ordre.
36: Que contesti la Dai a les peticions.
4: Suposo que entrevistaràs a la Dai.
19: Juga el Sabadell també, el que passa és que a l'Europa sí que ens posen entrevistes individuals, al Sabadell no.
4: Vaja.
19: Al Sabadell la directiva vol que els jugadors estiguin concentrats, l'entrenador també, i no facin individuals a la prèvia del play-off.
36: Que juga demà al Sabadell, juga divendres, no?
19: Divendres. Clar, avui no ens posaven a ningú, només han fet la roda de premsa, no?
4: De fet, crec que tant l'anada com la tornada és divendres, no m'equivoco.
5: La política per aquesta setmana ha estat aquesta, de deixar-ho tot en rodes de premsa.
4: Però demà entrevistes a Dai. És un ordre.
19: No, és una suggerència.
4: Sí.
19: Aquí va entrevistar a Monchi, que va estar al Larguero.
4: Sí.
19: Què va dir Monchi?
5: Doncs després de confirmar-se aquesta primera gran decisió de Monchi com a director general esportiu a l'Espanyol, sí que ens va explicar que la confiança en Manolo González, que seguirà com a tècnic, ha crescut des que va arribar Monchi a l'Espanyol fa pràcticament més de dues setmanes. Entre d'altres coses, diu, perquè va conèixer de primera mà que el vestidor estava amb ell.
6: Jo també tuve una conversación con la plantilla el día posterior a la derrota en Sevilla, con los capitanes, sí. Con la gente con más peso en el vestuario, con Edu, con Leo, con Marco, con Quique, con Pera, con Paul, con Javi Puado. Hablé con todos y la verdad que me transmitieron confianza absoluta en el trabajo de Manolo para estos partidos que quedaban. Y bueno, yo he sentido que el grupo está... He sentido que el grupo quiere al entrenador, confía en el entrenador. Evidentemente hay que buscar explicación a esas 18 jornadas sin ganar y hay tiempo para analizarlo y ver dónde ha habido los problemas, pero también tenemos que quedarnos con esos 48 puntos que el equipo ha conseguido, que también es un buen argumento para también confiar en que Manolo tiene posibilidades de poder hacer crecer a este club, ¿no?
5: Ahir mateix va tenir Monchi la primera reunió amb el tècnic Manolo González, també amb tot el departament de la direcció esportiva, per començar a planificar la propera temporada, i tots coincideixen. Serà un estiu de molta activitat als despatxos de l'Espanyol. Per entrades, s'han acabat les sessions de Carlos Romero, Terrats i Engonge, tampoc continuen ni Calero ni Piquel, i hauran d'haver-hi sortides que seran necessàries per poder fitxar.
6: Bueno, vamos a intentar, ¿no? Hoy hemos tenido una primera reunión en la que hemos hecho un primer dibujo, una primera fotografía de lo que queremos hacer y, bueno, yo creo que algunos cambios habrá que hacer. También es verdad que, bueno, pues para que se produzcan entradas tendrán que haber salida, como en todos los equipos. El mercado sabemos cómo está, con overbooking de jugadores en el mercado, pero, bueno, todos estamos de acuerdo que hay que hacer algunos cambios. Primero porque hay jugadores que salen, jugadores importantes, que terminan contrato, otros que terminan sesión. Y eso creo que hay que taparlo, y bueno, y también porque queremos hacer algunos cambios que pensemos que puede darle un plus más de efectividad y un plus más de capacidad a la plantilla.
5: Més efectivitat i més capacitat demana un Monchi que compaginarà la direcció general esportiva a l'Espanyol amb tasques d'assessor del Barley, mentre seguirà sent president del San Fernando, el seu projecte més personal.
19: Un ratito en pie y otro caminando.
4: Yepa.
19: Gràcies, Helena. L'entrevista sencera la teniu a la pàgina web de la cadena SER. És la 1:24, 933-44-1411, si voleu entrades per anar a Chayanne. El 22 de juliol, Palau Sant Jordi, sí. Chayanne encara està viu i encara actua. 22 de juliol al Palau Sant Jordi, perquè obres els ulls, tan Helena.
4: No dubtava que estava viu.
19: Aquesta cançó, quan fa que la vas ballar tu, Flaqui?
4: M'ha sorprès tornar a escoltar el nom de Chayanne tants anys després, però home, suposo que sí que estava...
19: Puja, puja. Oh. 9-3-3-4-4-14-11. Concurs imbècil amb Led Garita. En joc dues entrades per anar al Palau Sant Jordi el 22 de juliol. A veure, Chayanne!
7: Ja fa més de 24 anys que es va publicar aquesta cançó que estem
19: 24
7: escoltant.
19: Anys.
7: El 20 de maig wow. del 2002.
19: 20 de maig?
7: 20 de maig del 2002.
19: Sí. L'assistència és perfecta per a que Vaquero faci la passada enrere. Com
8: Venga,
19: con paquete
8: de Koeman. Venga, sigue lloviendo. A la última, el último cartucho. Atención, para confirmar, se acabó el partido. Todavía no. Acabó el partido. Ya estaría Alfredo. Lanzamiento de Koeman. Lanza la falta, segundo palo. Sacar de cabeza.
19: El compromís de José Mari Vaquero amb el que t'hi jugues,
35: estic flipant,
19: amb els seus oients, és brutal. I vull que consti en acte, perquè ara mateix ens entra en directe, perquè a més ell vol entrar, perquè li ve de gust entrar i perquè té ganes de mantenir aquesta connexió amb els nostres oients, des dels Estats Units. Chema!
9: Bon dia, Julio Salinas, què tal?
19: Si vau seguir l'especial que vam fer la setmana passada, fantàstic, des de Sitges, sabreu que Julio Salinas coneix a José Mari Vaquero com a Chema.
35: Sí.
19: Quina hora és ara mateix als Estats Units? Què hora és ahí?
9: ¿Qué hago por aquí?
19: No, no ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Hombre, ¿qué haces? Ya lo sé, ver a tu hijo.
9: Ah, no, bueno, mira, la verdad que he aprovechado que acababa ahí la liga, el carrusel me dio descanso porque sí. todos los partidos eran a la vez y he dicho, bueno, pues mira, hemos aprovechado mi mujer y yo para venir aquí a estar unos días y la verdad que, bueno, como en Donosti, cada día en pluja tú.
19: Joder. Cada día llueve, ¿eh?
9: Sí, sí, cada día lloviendo y mira, te voy a decir, ayer a la noche estaba pensando en el Mundial porque es muy prontito y pegó una tormenta de rayos, de lluvia en 15 minutos, que estos son aquellos parones que aquí por ley está obligado en Estados Unidos de parar el partido media hora.
35: És un dels grans quesos d'aquest Mundial que començarà l'11 de juny perquè recordem el Mundial de Clubs de la passada temporada que van jugar a Madrid i Atlético, que va venir al Chelsea, va haver-hi bastants partits, que com diu el José Mari, ja per llei s'ha de fer així, que davant de la tormenta elèctrica s'havien d'ajornar, i a part, tu saps quan se suspèn, o algun partit de pretemporada del Barça que també ha passat, que se suspenia o s'ajornava una hora, dues hores, tres hores, per tant...
9: Sí, cada vez que hay un rayo tienes que esperar media hora más. Sí. Es decir, si hace ahora un rayo y bueno, y lleva 15 minutos y a los 15 minutos cae otro rayo, tiene que esperar otros 15 minutos. Y además no es una cuestión de cada estado, ¿sabes? Porque Estados Unidos es muy grande, hay muchos estados, sino que es una ley nacional, sí, sí. Pues de todo Estados Unidos. Rige, es una ley obligatoria para todo el mundo, vamos.
19: Oye, ¿qué tal por ahí con Donald Trump y tal? ¿Qué dice la gente? ¿Qué se lee en los periódicos?
9: Això és molt gran, eh? Jo estic a Charlotte, aquí, a la costa est, i la veritat és que, bueno, aquí, quasi... Bueno, jo no parlo amb gaire gent, però vull dir que aquí, al final, la vida és treballar, després veu al migdia tothom portant el menjar, saps? Per dinar, molts postos d'aquest tipus. Com a anècdota, te diré que el cap de setmana passat hem estat a un passadís d'aquests que hi ha pubs a esquerra i a dreta com si estiguéssim a Inglaterra, i vaig veure el partit de la despedida del Pep, la veritat.
19: Ah, sí?
9: Ahir amb moltíssima gent de tots inglesos, saps?
19: Ah, sí?
9: De l'Arsenal, sí, sí.
19: Oh.
9: Hi ha, no sé, potser 15 o 20 pubs d'aquests inglesos, i la veritat és que tothom com si estiguessis en Inglaterra, cadascú amb la seva samarreta i un ambient fantàstic, increïble, sí, sí.
19: ¿Y estaba emocionada la gente con Guardiola?
9: Bueno, había muchísima gente del City, pero también yo tuve la sensación que había más gente como del Manchester United, que también estaban jugando a la vez. Y entonces, bueno, pero mucha naturalidad, es decir, gente mirando ahí, una televisión, otra, pues sabes, de estos pubs que tienen igual 4 o 5 pantallas grandes de estas, sí, muy grandes, que entra, pues yo qué sé, 100 personas o 200 personas, y la verdad que, bueno, cosas de la vida, yo buscando cerveza y acabé viendo partidos.
35: Claro, ¿sí? Cosas que pasan en la vida, vas a buscar una cerveza y quieres ver un partido.
19: Claro, no es incompatible, pero,
35: ¿no? Casa molt bé, casa molt bé. Escolta, no, José Mari no ho ha dit i la gent es pensarà que està gravat, que són 6 hores menys a Charlotte, em fa l'efecte, no? Són les 7:29 ara mateix.
9: Sí, sí. Vale. Però, bueno, aquí a la nit la veritat és que pràcticament la vida acaba a les 8, tot es para, i al final vas a dormir aviat. O sea que
10: me dijiste ayer, oye, mañana si quieres entro, y digo, hombre, no te queremos molestar tan pronto. Dice, tranquilo, si sí. Me levanto. Pero voy a dormir muy pronto, me levanto pronto.
9: Como anécdota te diré también que estuvimos, mi hijo tuvo un día libre, estuvimos en Asheville, que es una ciudad de montaña que está aquí como a 200 kilómetros de Charlotte, y como anécdota te diré que el restaurante más conocido es español, de un lo lleva un catalán, Félix Meana, que es de Rosas.
10: Félix Meana de Rosas.
9: Cúrate. Punta. Sí, de Rosas.
10: ¿Cómo
9: sí,
10: se llama el restaurante?
9: Cúrate.
10: Cúrate.
9: Podéis verlo en internet, y la verdad que todo comida española, y te tengo que reconocer que de todos los restaurantes españoles que he tenido la suerte de estar, afortunadamente que he tenido la suerte de viajar mucho, creo que es el que más se parece a la comida española, y te diré, él estuvo como jefe de sala en el Bulli, luego ha estado trabajando con José Andrés muchos años.
4: Caramba.
9: Se casó con una chef de aquí americana. Y bueno, la chef es la que lleva el restaurante, y él lleva era ya siempre el jefe de sala, y lleva, oye, brutal.
4: Para.
9: Tienes que pedir 2 meses antes.
4: Ostras, pues ya no arribo temps.
9: Sí, sí.
10: Home,
9: sí,
10: digue-li al vaquero que et faci alguna gestió, no? Sí, Cúrate, no, mira, el restaurant de Félix Meana.
9: Sí, sí. De Cúrate.
4: Cúrate.
10: Asheville.
9: Sí, que es una ciudad pequeñita que se hizo muy famosa porque vino a vivir ahí, parece ser una de las familias más ricas de toda la historia de Estados Unidos, y ahora se ha puesto de moda, como no tiene nada que ver, pero un poco el concepto, un poco como cuando puedes subir a Andorra un fin de semana y bajar, pues un poco así, vale, todo pubs, vale. El casco.
10: Es una excursión
9: todo
10: así pubs, de un día.
9: Bares. Sí, sí. Sí, sí, una excursión de un día para la gente, sí,
10: vale,
9: sí.
10: Vale. Oye,
9: aprovechando viajar, que viajar es aprender.
10: Sí, lo dices en el libro, sí, mi próxima parada, que viatjar és aprendre, i que la gent que no ho fa és com si només llegís la primera pàgina d'un llibre i li quedessin totes les altres.
9: Claro, es como si yo me hubiera quedado aquí y no hubiera ido a Asheville, pues no hubiera conocido ni a Félix, que un personaje fantástico, y oye, te digo que me quedé parado, más de 300 personas cenando, increíble.
10: ¿300?
9: Increíble.
10: Joder, macho.
9: Sí, sí. Mira, y te diré, hace su propia butifarra, hace su propia chistorra aquí, no sé dónde, no sé, en Estados Unidos, no sé dónde, y todo, como te digo, es todo platos españoles, todo 100%, y no veas, mejor jamón que el que como yo en Sitges.
10: ¿Pero de dónde lo saca el jamón? Porque no, tan bueno no puede ser esto.
9: Está todo autorizado. Sí, sí, ya está todo regularizado, me dijo.
10: Pues.
9: Ya está todo muy ordenadito.
10: Oye, aguanta un momento, porque te iba a preguntar por Anthony Gordon, pero nos da la desco, que no ens sí. Hem entretingut parlant de Estats Units, no? Però em sembla molt interessant, i del restaurant, i de tal, i dels pubs, i no...
4: I bueno,
10: és la gràcia, no, també?
4: Sí, home, i tant.
10: És la gràcia. Aguanta un momento, que almenys, perquè no se ha dicho, sí. Te pregunto por Anthony Gordon, que l'acaba de fitxar el Barça. A veure què te parece. Desco, i tanquem el... La pasada en Ram José Mari Vaquero.
11: Què t'hi jugues? Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
12: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
13: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros.
14: En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus.
15: Infórmate en soloptical.com.
16: Amb Jordi Manau.
17: T'hi jugues al migdia.
18: Presumeix de què t'hi jugues. Si et pregunten què escoltes...
21: Què escoltes?
22: Esa és la gran pregunta.
18: No et tallis, digues. Què t'hi jugues? Amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
4: Això és cauca.
23: Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai.

0: Estás en el último examen de la PAU. Cierras los ojos, los abres y estás en el hospital simulado del nuevo campus de salud de UNIE Universidad en Madrid, donde vives tu profesión desde el primer día, de la mano de un claustro experto y la tecnología más avanzada. Descubre más en universidadunie.com de Planeta Formación y Universidades.
1: Mira, esto es una brisa. La he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
2: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
3: Oye, ¿cómo explicarías el partido del Barça ayer?
4: Pues bueno, se ganó y bien, ya está.
2: Què t'hi jugues?
3: Una 35, abans del concurs d'Imbècil amb l'Edgar Ita, ja està per aquí. Hola, Edgar.
5: Hola, bon dia.
3: Ja us hem explicat que tenim dues entrades pel concert de Chayanne pels nostres oients, 933-44-1411. En un moment us saludem. Tanquem la passada enrere amb José Mari Vaquero preguntant-te, José Mari, por Anthony Gordon, ¿se va a hacer oficial en las próximas horas? Porque ya está camino de Barcelona el futbolista. 25 años, sí. Del Newcastle, no sé si lo tienes controlado, si lo has visto mucho, si te parece bien el perfil para reforzar el ataque del Barça.
6: Bueno, primer de tot, jo crec que hem de dir que hem d'estar tranquils en el sentit que sembla que hi ha calés, no? Aleshores, sí. Això no és poca cosa, no?
3: Bastant important, dir, sí.
6: Quant temps portem amb això? I, per altra banda, també, esportivament, dient, hem de dir que, clar, si han fet aquest fitxatge és perquè porten molt de temps treballant darrere d'això, i això vol dir aspecte molt, molt positiu de cara a l'àrea esportiva en qüestió d'eco. En quant qualitat, a mi m'ha sorprès una mica que la primera operació hagi sigut aquesta, no? En el sentit que si tu tens ja Rafinha i Lamin per una banda, doncs aquesta operació m'ha descol·locat una mica, no? I aleshores, per fer una reflexió final, jo, com concepte d'equip i d'equilibri, doncs he d'esperar una mica com queda al final aquest atac del Barça, no? Esportivament parlant, bueno, és un home molt dinàmic, és un home molt intens. A mi em sorprèn una mica que ara tothom només parla de la intensitat amb pilota i sense pilota, és a dir, sembla que si tu no eres ara un recuperador de pelotes no pots jugar en cap equip de primer nivell. Aleshores, em sorprèn una mica perquè sobretot al Barça, escolta, hem tingut jugadors com Busi, o tenim jugadors com el Pedri, que no fa falta aquesta intensitat, sinó que has de ser intel·ligent tàcticament, no? Aleshores, és un bon jugador, crec que segur que té un rendiment immediat. A partir d'aquí, torno a dir-te que he d'esperar una mica com queda tota l'estructura d'atac del Barça.
5: Home, l'estructura sembla que passa, perquè pel que expliquen tant el Nil com el Sique, per apostar per Julián, perquè el Barça estaria en disposició de presentar una primera oferta. Per tant, José Mari, la sensació que Gordon más Julián.
6: Però passó això, que vull dir que però vull esperar. Anem a veure, perquè tot això amb l'Atlètic de Madrid jo no veig tan clar aquesta opció, però vull dir que hem de veure, és a dir, però el més important és que sembla que l'àrea esportiva ha proposat amb l'entrenador, segurament, al club, claríssimament què jugadors vol. Això vol dir que ha fet una tasca fantàstica i a partir d'aquí és una qüestió de club, no? Aleshores, jo crec que a dia d'avui, pues, com soci del Barça, entre cometes, però estic content.
5: Però una curiositat, José Mari, parlàvem de que Julián ja li hauria traslladat a l'Atlético de Madrid que vol fitxar pel Barça. Tu que has treballat en direcció esportiva, si un jugador teu et ve i et diu, escolta'm, he pres la decisió de marxar i només vull anar a aquest club, tu com a club que tens a Julián, què pots fer?
6: Sí, però escolta, has de veure el tema de calés, eh? Si tu recordes, per exemple, quan va marxar Maradona a Nàpoles, va fotre sobre la taula un munt de calés. És a dir, el Núñez no volia al principi que marxasse, al principi, no? Però després, amb calés, dius, mira, escolta, has de marxar. Aleshores, hem de veure quin és el mínim que vol l'Atlético de Madrid per l'opció de vendre, entens? És a dir, això, si tu pots dir al club, jo vull marxar, si vols marxar, però tens contracte, 3-4 anys, per exemple, no? Aleshores, no és tan fàcil. És a dir, això de dir, si el jugador vol marxar, marxarà, Això fa temps, sí, però ara jo crec que els temps han canviat, perquè al final arriba un moment que tu també, si tens contracte, has de respectar el club amb el que estàs, entens? Una qüestió és que tu vulguis i tinguis la intenció de marxar, i altra és que el club consideri que això sigui així. Aleshores, jo segur que serà difícil, esportivament parlant, ja l'hem parlat moltíssimes vegades, és un jugador que jo conec fa quasi 10 anys, 10 anys, eh? Quasi. I aleshores no tinc cap dubte del seu rendiment, i sobretot que pel Barça seria un jugador fantàstic, perquè és d'aquest que pot jugar en punta una mica més darrere, és a dir, que té moltíssimes opcions, la pilota parada, però torno a dir-te, jo no veig aquesta operació tan fàcil, tan simple.
3: Veurem com acaba la pel·lícula. Encara estem a dia 28 de maig, per tant, quedaran capítols per veure i
6: vindre. Serà llarg, ja veuràs.
3: Chema, sí, veuràs. Te esperamos la setmana que viene aquí en l'estudi, no? Que ja hauràs tornat de...
6: Vinga, Salinas, adéu, que vagi bé.
3: Que gran.
6: Escolta,
3: que
6: al marge d'això diré una cosa. Entre tots els... tot el que estic menjant aquí, hamburguesas, las patatas, la cerveza. Ahora sí que cuando torne puc invernar, ¿eh? Como los osos, tranquilo. Ahora sí que agafaré un estiu, pero llarg d'aquest de agua.
5: 42 días al mundial.
3: Que vaya bien, nos vemos a la vuelta. Sí, porque tú estarás dos días hasta Estados Unidos.
5: Per cert, Vaquero ha entrat en directe des dels Estats Units. Ha sigut decisió seva. No senta cap precedent.
3: Ah, ja m'has avisat aquest matí. Hem anat a fer un cafè, Elena, i m'ha dit, jo el que t'hi jugués, tio, no em facis entrar en directe.
5: Parlo per mi, eh? Si Ovalle vol entrar en directe, escolta'm, però jo per mi...
3: Que flaqui...
5: Jo tindré més hores de diferència.
3: Aquesta cara de bueno que tiene.
7: És de dormir, no?
3: Luego es una arpia.
5: No, soc de dormir, però és que...
3: No, que sí, no sé què, però luego te dice, yo esto no, eh?
5: Jo, hi ha més hores de diferència amb la zona que estaré jo que la zona que està Vaquero.
3: Tranquil, flaqui, que com a estrella et cuidarem.
7: A mi m'agrada...
5: Quan no vols fer una cosa...
7: Quan no vols fer una cosa, és dels que diu, a mi no pongo garbanzos en esa mesa, eh?

0: Ja tenim preparats els dos oients, però volies tirar una cançó abans del concurs, Edgar?
1: Sí, això és forma part de la ràdio, està al final de tot. L'altre dia em vas preguntar de què portes la samarreta, tal, i d'un grup que es diu Sanguijuelas del Guadiana.
0: Sí, que vas dir que m'agradaria molt.
1: Que la seva temàtica, que parla de gent de poble d'Extremadura i gent que vol tornar al poble perquè ja està farta de la ciutat i perquè el poble tira molt, i això és la Revolà, i això és Sanguijuelas del Guadiana.

0: Suerte la tuya de poder vivir donde naces. Es buenísima això,
1: Rock andaluz.
0: Sí, és una mica, sí, és una mica així, però bueno, no totes són així, també són més.
1: I la samarreta d'avui de què és?
0: La samarreta d'avui és una, bueno, és una samarreta que està simulant a la marca de boxa Everlast o Lonsdale, però posa la Dolo en comptes de Lonsdale i Rubí en comptes de Londo, i la Dolo és la meva mare i és de Rubí, llavors.
1: Portes una samarreta en record, en memòria, en homenatge de la teva gran mare, que és la Dolo.
0: La Dolo, sí. Que no. Sembla Lonsdale, sembla Lonsdale, però no, no, és...
2: Cabó.
0: És la Dolo Rubí.
1: Per cert, tu també portes el teu pare tatuat, que sí?
0: Sí. Sí.
1: Igual
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Adai Benítez.
0: Ah, sí?
1: Sí, Adai Benítez també porta el seu pare tatuat.
0: Doncs sí, sí, sí, és el record que tinc de barallar-te moltes vegades i al final dir... Aquí, per tota la vida.
1: A tota la vida, papa. Per tota la vida, papa.
0: Bueno, anem al concurs. Ai,
1: papa. Vinga, va. Orlando, què tal, com estàs?
3: Hola, sí que buenas tardes. Bien.
1: Des d'on ens truques, Orlando?
3: Des de Reus.
1: Des de Reus. Jordi, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, què tal?
1: Des d'on truques, Jordi?
4: Des de Cambrils.
1: Des de Cambrils. Ah, Cambrils. Mira, sou quasi veïns.
4: Sí, veïns.
3: Vecino.
4: Sí, sí.
1: Orlando de Reus i Jordi de Cambrils.
0: Sí, avui hem de dir que treu el guió de la taula, Flaqui, perquè avui farà estudi de, o sigui, de comodí de l'imbècil.
5: No, d'imbècil,
0: d'imbècil. No, no, no. Bueno, explico que, bueno, de fet tenim, hem de dir que el premi que tenim són dues entrades per veure Chayanne, que això no és poca cosa.
1: No, vull no,
0: dir...
1: no. Com li agrada el Willy posar Chayanne a la ràdio?
0: Paso para adelante, paso para atrás, giro, és que me la sé. Bueno, que anava a dir, aquest és el premi.
1: Ole.
0: I pel nou guanyador tenim el disc Vivir de Bustamante, el disc que del 2014.
1: Aquí li has robat?
0: Els de música, la cadena Dial. Però això no es diu, sí que... O sigui, no, és, o sigui, és el departament de regals que m'ha donat. Però sí, l'he robat.
1: Que si feu un, Orlando, Jordi, no ho sabeu, però si pugeu un dia a la redacció i doneu una volta per la ràdio, podeu agafar llibres, discs, i ningú se n'adona.
0: I si treballeu a la nit, fins i tot podeu robar més. Però bueno... A veure, fàcil, no? Dos concursants, tres preguntes i el comodí imbècil, que és el Flaqui avui. I, bueno, anem, va, primera pregunta, si vols.
5: Vinga,
0: per Orlando. Vale, bueno, avui parlarem, sé que gairebé totes les setmanes dic el mateix, però és probable que avui sigui el protagonista del concurs més imbècil de tots. Es tracta de l'exfutbolista del Sevilla, Quincy Promes.
1: Ah.
0: No facis spoiler, que ja sé que...
1: Aquest és una perla.
0: Sí, aquest és una perla bona. Habilidós al camp, però fora no era el cadell més dominant de la gossada, podem dir-ho així. Primera pregunta per l'Orlando. Quincy va tenir un problema familiar en una celebració. Què va fer? A. Va atropellar el seu germà. B. Va robar el mòbil al seu tiet. C. Va fer caure a un pou la seva mare. O D. Va apunyalar el seu cosí.
1: Orlando.
3: No lo sé. Va apunyalar a su sobrino.
0: Oh! Sí,
1: va apunyalar
0: el seu
1: cosí?
0: Sí, mira, ho explico. He començat fort, eh? Perquè en una celebració amb tota la família va començar a discutir amb el seu cosí per un collaret robat i va decidir que era...
1: Era un collaret robat?
0: Sí, que no sé qui va robar dels dos, però bueno, que van començar... Que l'ha robat tu, que tal, que no sé què. I va decidir que era bona idea apunyalar-lo. O sigui, cosa que li va costar 18 mesos de presó. I tenim la que podria ser la recreació del moment explicat per un altre cosí del Quincy.
6: ¿Qué ambiente hay en este local?
7: Apuñalamiento, pero entre coleguillas, ahí en plan... la tontería, ¿sabes? Yo qué sé.
6: Bueno,
7: tú, a mí, es verdad, yo qué sé, tú te pichas, él te picha, tampoco es nada del otro mundo.
0: Bueno, eso, bueno aquí...
1: ¿Pero esto de dónde, eh?
0: Ha sido un vídeo de la sortida d'un after que llevaba una baralla y una reportera de televisió va preguntar a un que ha sortido al after y va dir, claro, está bien, pero son apuñalamiento entre coleguillas.
1: Tampoco
0: patato. Pues eso sería un resum del que va fer el Quincy Promes a la seva festa.
1: Per tant, Orlando has encertat. 1-0.
0: Sí, 1-0. A veure, primera pel Jordi. Promes no només va tenir aquest problema. De fet, va marxar a Rússia per eludir la justícia holandesa. Però què li va passar? A. Que va sortir del país i el van extraditar. O sigui... B. Que va participar en una baralla i el van detenir. C. Que va amagar-se a un club de prostitució. O D, que va tornar a apunyalar el seu cosí.
3: T'imagines? Em pots repetir l'A, sisplau?
0: Que va sortir del país i el van extraditar, el van tornar a Holanda.
1: Sí, que el van pillar, el van enxampar i el van tornar a enviar a Holanda.
0: O que va participar en una baralla o que va amagar-se en un club del Terni.
3: Pues...
0: Ai, 3, 2...
3: Baralla.
0: Baralla.
2: Este tío está feo.
0: No, era la A. Era la A.
1: El van extradita.
0: Sí, que com que és imbècil del tot, estava a Rússia acollit per l'Espartan de Moscú per fugint de la justícia holandesa, i com que estava a Rússia pot fer el que li doni la gana. I també va pensar que era un plan sense fissures, estant de crida i cerca, marxar a Dubai. Jo marxo a Dubai, que ja s'estarà bé. Què podria sortir malament? Doncs el van detenir i el van extraditar. I recordem que estem parlant d'un jugador d'elit, que a més era boníssim, o sigui, no estem parlant de qualsevol persona.
1: Sí, sí, el tio conegut.
0: I el tio tenia aquestes idees, ja veus, aquest és el Quincy Promes.
1: Vinga, de moment 1-0 guanya l'Orlando.
0: A veure, Quincy Promes va voler provar en altres àmbits, com el món de la música. Fins i tot va editar una cançó de rap amb un altre jugador holandès. Amb qui va ser?
7: Yep.
0: A, amb Royston Drenthe. No, és veritat. Saps que Royston Drenthe era un cantor. B, amb Memphis Depay.
7: Epa.
0: C, amb Denzel Dumfries. O D, amb Frankie de Jong.
5: Orlando.
3: Yo diría el primero que dijiste. El...
0: Royston Drenthe. No, va ser Memphis Depay. Memphis Depay és la resposta correcta. Clar, t'imagines que dic Frankie de Jong, que feia, fa una mica de pinta de cantant del Backstreet Boys, eh?
1: Sí, Frankie de Jong, Frankie sí, senyor.
0: Pues, doncs sí, el tema es diu LA Vibes, Los Angeles Vibes, i aquest és Quincy Promes.

0: Sona bé, no?
1: Aquest és Quincy Promise.
0: Aquest és Quincy Promise i abans cantava Memphis Depay. O sigui que, i a més la cançó no estava, no sonava malament, la veritat que sonava bé. Va, anem amb el Jordi.
1: Ja podem parar.
0: Jordi, la pregunta, perquè sembli que no és tan mala persona el Quincy, i és, que no només són apunyalamientos entre coleguillas, quina bona acció va fer Quincy Promise?
2: A veure.
0: A, va donar part del sou a una ONG. B, va ajudar a una catàstrofe meteorològica. C, va regalar un iPhone a un seguidor. O D, va apunyalar a un d'aquests grups indie que fan ara versions d'Extremoduro. Com a bona causa, com a bona causa.
2: Jordi.
3: Comodín.
0: Hòstia. Oi, comodín. Comodín de l'imbècil. A veure, Flaqui. ONG, catàstrofe meteorològica, va regalar un iPhone o va apunyalar a un, al cantant de Siloé?
2: No, l'última la descartem. Jo diria que va regalar un iPhone a un seguidor.
1: Oh! Hem de Jordi, no... dona-li les gràcies al Flaqui.
0: Hem de dir que no,
2: ja anirem junts
0: no té les respostes, eh? Ho repetim, que no té les respostes.
2: Cegues, eh?
1: Sí, sí, no té el paper.
0: Sí, quan era jugador del Sevilla estava en un gran magatzem, que no direm marques, però comença per el Corte i acaba en anglès, i volia comprar-se un telèfon, al Quincy, de la marca de la poma mossegada, que es diu iPhone, i la qüestió és que es va trobar un seguidor del Sevilla que estava mirant el mateix telèfon i li va regalar el iPhone Plus Ultra no sé què, 1.500 euros del moment. Atenció, eh? Vas a comprar... Vas a... I potser estava mirant el mòbil per mirar qualsevol cosa i et trobes allà el Quincy Promise, va, et regalo un iPhone.
2: Caram.
0: Sí, bueno, així...
1: Vinga, Orlando, un, Jordi, un.
0: Orlando, última per tu.
2: Vinga.
0: Aquesta és clara i directa. Com celebrava els gols Quincy Promise? A, fent una tombarella. B, fent com si fes ioga. Això de seure i obrir les cames. Fent com si portés màscara. O de fent com si apunyalés algú.
3: Màscara.
2: Màscara.
0: La màscara, la màscara.
2: Oh!
0: Molt bé, màscara. Màscara, la sé, sí. Diu que ho fa perquè així pensa que és el seu alter ego. Que està molt sonat. O sigui, que és una altra persona. En una entrevista va dir que era perquè quan sortia al camp portava la màscara de guanyador. Que dic jo que també podia haver comprat la màscara de ser bona persona.
2: Sí,
0: vale? També, però...
2: anar pel carrer màscara, no?
0: Aquesta no la va tenir. No.
1: Doncs ha d'encertar el Jordi si vol empatar. Si no, les entrades seran per a l'Orlando.
0: On està ara mateix Quincy Promise? A, jugant a l'equip del seu poble, a la seva ciutat. B, seleccionat pel Mundial. C, a la presó. O de venent els collarets de Zapatero.
3: Pues al seu equip del seu poble.
4: Este tío está flipado.
0: A la presó.
1: Està a la presó.
0: Està a la presó.
1: Està a la presó, eh?
0: Sí, sí.
1: Quincy Promise està a la presó.
0: És que és molt fort. És que quan tu... O sigui, els que hem vist jugar a Quincy diem, hòstia...
1: Heavy, eh?
0: Bueno,
1: tràfic de drogues, no?
0: Sí, va ser condemnat per narcotràfic a gran escala. O sigui, 8 anys de presó per ser membre d'una clau d'una xarxa internacional que va traficar amb cocaïna amagada en sal marina. O sigui, que, com a mínim... bueno, ahir mateix la fiscalia li va demanar...
1: Com
0: que
1: a una, mínim què?
0: Que com a mínim va ser una mica llest i no va fer amb cafè negre.
1: Vull dir
0: que com a mínim la sal marina s'assembla una mica més. Que jo no l'he vist de prop, però jo què sé.
1: T'ho ha dit un amic.
0: M'ha dit un col·lega. Ai, senyor. Bueno, i ja està. No?
1: Doncs l'Orlando se'n va gratis a Chayán. El juliol, gràcies per escoltar-nos. Orlando, amb qui aniràs a Chayán?
3: A vosotros, con mi mujer.
1: Con tu mujer, pues que disfrutéis y bailéis mucho.
0: Dile que le has comprado la entrada, ¿eh? Dile que se la regalas.
1: Y que te ha costado una pasta.

0: comprado la entrada, ¿eh?
1: Por supuesto.
0: Dile que se la regalas.
2: Y que te ha costado una pasta.
0: Te ha costado 200 euros y ya está, puedes, te dejamos.
2: Un abrazo.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, para vosotros también y felicidades por el programa.
2: Muchas gracias, Orlando.
0: Fue la pregunta para Sida.
2: Jordi, pero tú el dis de Bustamante.
0: Pues fue la pregunta per si de cas a vosaltres dos.
3: Vinga.
0: Aviam qui en sap. Ràpid. Per quants quilos de cocaïna van acusar el Promes?
2: Per 1.300.
0: Molt bé!
2: Tinc el guió aquí davant. Abans de tancar el programa, gràcies, Edgar. Aquesta setmana passa el Asier Chaves, que està amb l'entrenador del Hajo Pos Lleida. Ja tanquen la temporada, s'han salvat i encara entrarà a poder-lo saludar al programa. Asier!
4: Doncs segona temporada del Hajo Pos Lleida a la CB,
2: estan fent i l'equip
4: no només s'ha salvat, sinó que a més ha aconseguit rècord de victòries a la Lliga, superant les 11 de la temporada passada. I l'artífex de tot això no és un altre que el seu entrenador, Gerard Encuentra, que va agafar l'equip el 2021, el va portar a la CB fa dues temporades i que el continuarà dirigint fins al 2029, després d'una més que merescuda renovació. Gerard Encuentra, què tal, com estàs?
5: Hola, molt bé, moltes gràcies.
4: Quan paràs 5 minuts a pensar, tu ets conscient de tot el que esteu aconseguint amb el Lleida aquests anys?
5: La voràgine del dia a dia no et deixa pensar ni ni fer una radiografia, no, de tot el que hem aconseguit en aquest marge de temps, no? L'únic que sí que estem molt feliços, no? La sensació de felicitat, de creixement del club, de la gent que ve a veure'ns, que marxa orgullosa, i d'haver intentat consolidar el projecte un any més a la primera categoria, pues crec que ens fa estar molt feliços.
4: Aquest any ha acabat sortint tot de cara al final, s'ha acabat consolidant l'equip a la CB de forma tranquil·la en les últimes jornades. Hi ha hagut algun moment en què creieu que no ho trauríeu?
5: Bueno, mai penses que no ho trauràs, no? Sempre tens confiança que en el teu treball diari acabaran sortint els seus fruits, però bueno, sí que és cert que hem encadenat un parell de dinàmiques de resultats molt dolentes, no? I bueno, quan encadenes aquestes dinàmiques, pues el cap juga amb les passades, no? El que abans eren tirs lliurats que entraven, pues ara tens por fins i tot de tirar aquest triple o aquest llançament. Quan veus una passada, abans la veies amb molta confiança, pues ara dubtes a veure si la perdré, no? I quan estàs en una dinàmica així tan dura de derrotes consecutives, pues la part mental sempre influeix una mica i sempre pues fa que s'allargui una mica aquestes dinàmiques i sigui més difícil de trencar.
4: Però justament en una d'aquestes dinàmiques va ser quan el club va agafar i va anunciar la teva renovació fins al 2029. Com us va reforçar aquesta aposta per la continuïtat, per tota la feina feta?
5: Bueno, a mi molt, no? Està clar que jo crec que va ser una decisió difícil. Bueno, m'imagino que devia ser difícil per les que la van prendre, però a la vegada molt valenta, i que jo sempre he comentat que crec que parla del lideratge que hi ha al capdavant del projecte, no? Perquè, bueno, el més fàcil sempre és canviar l'entrenador i a veure si així sorgeix una nova dinàmica, i el que van fer va ser donar les claus a l'entrenador, i jo crec que al final pues s'ha acabat demostrant que no calia canviar d'entrenador, no? Perquè les coses han acabat sortint.
4: Has creat un equip molt d'autor. Creus que és més un equip més emocional o més competitiu?
5: Bueno, jo crec que és un equip molt professional, no? Jo hem tingut, ja et dic, hem tingut moments de tot on volíem més competitivitat, moments on volíem més demostrar una mica més d'emocions a la gent, no? Jo crec que hem sigut una mica lineals i també una mica irregulars, no? I llavors, bueno, la dinàmica ha estat aquesta, i és el nostre segon any a la CB. Encara estem aprenent i cada any volem aprendre una mica més.
4: Final d'aquesta temporada heu guanyat els dos partits al Barça, li heu guanyat l'Averaix a un Baskonia campió de Copa del Rei, el Barris contra el Madrid veu acabar competint i arribant a opcions fins al final pràcticament. Com es competeix contra estructures infinitament més grans com aquestes?
5: Bueno, al final és el que diem sempre, no? L'equip rival pot tindre més talent que tu, però en quant a desig s'ha de notar que nosaltres n'hi tenim més, no? I jo crec que en moments de la temporada, amb aquestes victòries que comentes, o amb alguna, pues el Tenerife, no?, que són un equip que és molt talentós, pues també hem sigut capaços de demostrar aquest desig, aquesta garra, que és sobretot el que ens demana la gent.
4: Aquesta setmana s'ha anunciat el nou patrocinador, Ilerna, i el president Aliaga ha deixat clar que era imprescindible que el patrocinador que entrés havia de ser de Lleida i que havia de tenir un fort arrelament. Com es reflecteix aquest arrelament amb l'equip?
5: Bueno, és sempre...

0: Motiu d'agraïment, no?, i d'orgull que les empreses del territori vulguin sumar-se al projecte. En aquest cas ho fa una empresa molt potent i que també està en una clara ascendència i creixement. I, bueno, pues, tant de bo ens porti molts èxits com ens ha portat la marca Hayopos.
1: Ja hem contat, moltes gràcies i molta sort per la propera temporada.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Veus que bé, l'Asier?
3: Que bé, quan l'ha
2: deixat. Entrevisteta a l'entrenador del Hayopos. Gràcies, Asier. Lleida, sempre és agradable acabar el que t'hi jugues amb l'accent a la E. Com riure, mirar. Adeu, gràcies per escoltar-nos.

0: ¿Qué te jugas?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y antes de nada, una última hora en Oriente Próximo que puede hacer volar la frágil tregua allí. Israel se ha saltado la línea roja impuesta tanto por Irán como por los Estados Unidos y el ejército hebreo acaba de atacar Beirut, la capital del Líbano. Última hora, corresponsal en Jerusalén, Nuria Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, las bombas israelíes han vuelto a golpear esta tarde a Beirut. No lo hacían desde el pasado 6 de mayo y, según cuentan medios israelíes, Israel lo habría hecho con el visto bueno de Trump, pese a que semanas atrás le había pedido Netanyahu que no bombardeara la capital libanesa para que no descarrilen las negociaciones con Irán, que ya se encuentran en la cuerda floja. Este ataque israelí tuvo lugar en el sur de la capital libanesa y allí se han vivido escenas de pánico. Mientras que Israel ahora dice que su objetivo era un comandante de una fuerza que opera junto a Hezbollah.
2: Una paz inminente que no termina de llegar. Sigue escalando, por tanto, la tensión en toda la región después de que esta pasada madrugada Estados Unidos haya atacado nuevas posiciones iraníes cerca del Estrecho de Hormuz y el régimen de los ayatolás haya contestado bombardeando una base norteamericana en la zona. Por lo demás, la noticia aquí en España sigue pasando por la situación del PSOE y la sensación de agonía del gobierno por los últimos casos abiertos, el de Leire Díez, el caso Zapatero, y a esta hora el principal titular lo deja el ministro Óscar Puente, que le ha puesto voz a lo que muchos dicen y piensan en el partido y en Moncloa, en público y con micrófonos. Primero dice que no hay motivos para dudar de la gerente del PSOE, que está, recordemos, imputada en este caso Leire Díez, y segundo, y aquí va la carga, ha denunciado que hay intereses, en definitiva, que hay una operación para derribar al gobierno.
4: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
2: Métodos nada democráticos. Decía ayer Óscar López que no cree demasiado en las casualidades. De momento los socios insisten en que no apoyarán una hipotética moción de censura impulsada por el Partido Popular. Feijóo ha vuelto a apelar esta mañana a esos socios, estableciendo ya una vinculación directa entre el caso Leire Díez y Pedro Sánchez, que al menos sobre el papel no recoge el auto que conocimos ayer.
5: Es imposible que nadie pueda tragar con este nivel de corrupción. Lo que está podrido es el núcleo del poder. La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto, no a una parte de él.
2: Esta mañana el PNV ha vuelto a reiterar esa idea de que la legislatura está acabada. Esquerra ha asegurado que lo único que le hace mantener el apoyo a este gobierno es que lo que puede venir es mucho peor. Vamos a escuchar a Aitor Esteban y a Gabriel Rufián.
6: Lo que corresponde, y eso es lo que le está diciendo el Partido Nacionalista Vasco, es que este año sea el de la disolución de las cámaras. A él le corresponde realizarlo.
7: Resistir, convendría que gobernaran. No sé, yo creo que la gente merece algo mucho mejor. Para empezar, una izquierda que no dé vergüenza.
2: A partir de 12:30 recogemos todas las declaraciones y leemos bien el auto del juez Pedraz para ver hasta qué punto, como ha hecho el Partido Popular esta mañana, se puede establecer esa vinculación entre la trama Leire Díez, ordenada supuestamente por Cerdán, y el presidente del gobierno. 2:03, un partido socialista que esta mañana ha tenido que lidiar con otra foto incómoda. Esta mañana ha empezado el juicio contra el hermano del presidente Pedro Sánchez por su contratación en la Diputación de Badajoz. Su defensa ha pedido que se anule el juicio, alegando que la investigación ha sido, y esto es literal, a ver qué nos encontramos. Aunque la otra gran imagen judicial de la mañana está en la Audiencia Nacional. Allí acaba de empezar la declaración del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la operación Kitchen, después de que su entonces número 2 haya admitido que tanto él como su jefe sabían que alguien estaba espiando a Luis Bárcenas. En la Audiencia Nacional está Miguel Ángel Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Jorge Fernández Díaz lo niega todo, incluso los supuestos WhatsApps que envió ordenando el operativo. Nunca tuvo que ver ni supo de Kitchen. Era un ministro del Interior que se enteraba de todo por la prensa.
9: ¿Usted cuándo tuvo conocimiento de la operación policial denominada Kitchen?
10: Bueno, yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones. Creo que fue a finales del año 15 y comienzo del año 16. A partir de ese momento,
8: Hoy se ha evidenciado el pacto de no agresión entre Fernández Díaz y Martínez, pero aún así han entrado en contradicción. Francisco Martínez ha reconocido que Fernández Díaz le informó en 2013 de que había un topo en casa de Bárcenas y el exministro lo niega.
2: Nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Y ahí, pendiente de otras cuestiones de este jueves, está Javier Líbana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El presidente de Murcia, el popular López Miras, ha remodelado esta mañana su gobierno y ha colocado a la gerente del Servicio Murciano de Salud como nueva consejera de Sanidad. Esto después de la crisis abierta en este servicio, en el que la UDEF ha detectado la implantación de material cardiovascular y prótesis caducadas. Además, el Congreso ha dado luz verde hace unos minutos al nuevo copago farmacéutico, que baja el coste de los medicamentos a millones de usuarios con rentas bajas y medias. Sobre el papel, la reforma entró en vigor hace dos semanas, pero no se ha hecho efectiva. Ahora falta actualizar los datos de las tarjetas sanitarias y se espera que después del verano pueda ser una realidad.
2: ¿Y el tiempo? ¿Qué os vamos a contar? Que hace mucho calor, Jordi Carbó.
11: Entre hoy y mañana se alcanzarán las temperaturas más altas de este episodio en la mayor parte del país, máximas de 30 a 35 grados en la mayor parte de poblaciones, superando los 35 en el interior con facilidad, máximas de hasta 37, 38 grados en el interior de Cataluña, de Cantabria y el País Vasco, también en el Valle del Ebro y en gran parte de la provincia de Huesca, así como en la parte central de Extremadura. Tarde soleada, ya no se repetirán las tormentas de ayer.
2: Con la producción de Aldo Gómez y de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
1: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
12: Incendi ara mateix a Òrrius, al Maresme. S'ha declarat el pati d'una indústria, però és una zona boscosa i ara mateix hi ha 22 dotacions dels bombers treballant. És un foc que arriba en plena onada de calor. Entre les 5 i les 3 d'aquesta tarda, les 3 i les 5 és quan els termòmetres arribaran al màxim. Es poden superar els 35 graus a l'interior i els 38 d'algunes poblacions de Ponent. De seguida el detall amb en Jordi Carbó i també anirem al Camp de Lleida i a unes obres de Barcelona per saber com s'ho fan els que han de treballar sota el sol.
13: La primera hora del matí s'aguanta bé, però després a partir de les 10 així és bastant heavy.
12: Salvador Illa posa en dubte la neutralitat dels jutges que estan investigant causes contra el PSOE. El president de la Generalitat parla per primera vegada després que l'Audiència Nacional hagi requerit tota la documentació al PSC de la seva darrera campanya electoral, la de les últimes eleccions catalanes.
14: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
12: El Constitucional tomba la principal llei catalana per lluitar contra la pobresa energètica a Catalunya. És la que es va aprovar al Parlament per unanimitat fa més de 10 anys i que impedeix que les empreses tallin la llum o el gas a les famílies que no la poden pagar. En concret, són centenars de milers d'afectats.
15: Que una llei socialment avalada, efectiva i sostinguda durant més d'una dècada pugui ser desmantellada d'aquesta manera, envia un missatge molt preocupant, que els drets socials continuen subordinats als interessos econòmics de les grans empreses.
12: Els botiguers que han perdut vendes en part per culpa d'Amazon i el comerç electrònic ara es veuen abocats a treballar per ells. Cert Catalunya us explica avui que ja n'hi ha més de 700 a tot Catalunya que s'han convertit en repartidors a temps parcial per quadrar els números.
16: Un dia estava jo a la botiga i quan truca a la porta i es va presentar un noi que venia d'Amazon.
17: Són 30, 40 paquets al dia, és un extra important.
16: Avui en dia els comerços, és veritat que hi ha èpoques i sobretot els petits comerços que ho passem una mica malament.
12: Tot això en un dijous en què us explicarem el mega dispositiu de seguretat per la visita del Papa. El 10 de juny quedaran totalment blindades 9 illes de l'Eixample. Només els veïns s'hi podran moure i amb restriccions. Es desplegaran més de 6.000 policies de 7 cossos diferents, també de la Policia Vaticana. I de seguida també tots els detalls d'aquesta operació pionera. Cirurgians del Sant Joan de Déu i del Clínic han operat per primera vegada a Europa un fetus de 28 setmanes per col·locar-li els budells dins la panxa.
18: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri de que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
12: El doctor Eduard Gatracós explicava els reptes que van haver d'afrontar els especialistes per salvar en Tiago. És com es diu aquest nadó que ara té 2 mesos i que està perfectament. Y no se va a poner en riesgo tampoco la vida de la seva mare, la Camila.
19: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía. Inicialmente creímos que no lo íbamos a aceptar, pero que finaliza con mucha felicidad, con mucha alegría, teniéndolo a él acá ahora.
12: A la tècnica tallim en Guillem Arnal. Amb tot això, des d'ara i fins als quarts, ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
12: Què tal? Bona tarda. I ara mateix actiu un incendi a Òrrius, a un municipi del Maresme de 1.000 habitants que ha obligat a Protecció Civil a enviar una alerta als mòbils de la zona. I aquest és el so de l'helicòpter dels bombers que sobrevola la zona. Ara mateix hi ha 22 dotacions de bombers treballant a aquest municipi. També l'helicòpter és un foc que s'ha declarat en el pati d'una indústria d'aquest municipi d'Òrrius. Està molt proper a una zona d'arbres, una zona boscosa, i el que s'està intentant evitar és que salti a un barranc i, per tant, aquest foc salti a una altra zona boscosa més gran. El que està explicant des de Protecció Civil a aquesta hora és que s'enviarà en breu aquesta alerta als telèfons mòbils demanant el confinament de la població, però que només és a Òrrius. Si aquesta alerta arriba a Argentona, en aquest cas al municipi d'Argentona, no cal confinar-se. Seguirem pendents de l'evolució d'aquest incendi actiu a aquesta hora, aquest incendi en plena onada de calor. Des d'ara i fins a les 5 de la tarda és quan els termòmetres han d'arribar al màxim. Recordem, fins a 37 o 38 graus, diuen les previsions. Jordi Carbó, què tal, com estàs? Bona tarda.
20: Bona tarda.
12: Què diuen els termòmetres ara mateix arreu de Catalunya? Com d'inèdits són de rècord per aquest mes de maig?
20: De moment estem igualant valors que es van registrar el maig del 2022, que ja van ser temperatures molt altes. Justament a les comarques de Girona és on ara es dona el màxim de Catalunya, 37 graus a Banyoles, al Pla de l'Estany, però també comença a superar-se els 35 a l'interior de Barcelona, a prop del Llobregat, sobretot cap al Bages, temperatures ja de 36 graus. Aquí podrien arribar els 37-38, però serà més avançada la tarda quan a Ponent, sobretot al Pla de Lleida i llocs propers, podrien batre algun rècord del mes de maig, també del 2022, a la mateixa ciutat de Lleida, són factibles màximes de fins a 38 graus.
12: Això, òbviament, escalfa moltíssim el mar. Quins efectes pot tenir a llarg termini, això, Jordi?
20: El comportament del mar té la seva complexitat, perquè és fàcil que s'escalfi, però també és fàcil que es refredi. Si no hi ha vent, és el que mantindrà la temperatura, que ara mateix és altíssima. Hi ha algunes bosses d'aire d'aigua calenta, això ho veiem des del Meteosat, davant de la Costa Daurada, de fins a 24 graus. És una temperatura que molts anys ni s'assoleix al mes de juny. Doncs bé, aquesta temperatura alta del mar és energia potencial per les tempestes, que, per exemple, és possible que a partir del cap de setmana puguin arribar als Pirineus, i amb aquesta humitat i temperatura tan alta de la Mediterrània, doncs podríem guanyar severitat.
12: Avui és el pic d'aquesta onada de calor. Demà ha de seguir amb aquestes temperatures altes? Hi ha baixada de temperatures a la vista?
20: Demà baixarà lleugerament algunes localitats, pujarà altres, serà un dia semblant al d'avui, de manera que encara calor pròpia de la canícula, sí que a partir del cap de setmana baixaran les temperatures i més la setmana vinent, però de calor no en deixarà de fer. Senzillament passarem d'un ambient propi de la canícula, d'aquell moment més càlid de l'any, a un ambient propi de l'estiu.
12: Jordi Carbó, moltes gràcies.
20: Salut.
12: Va ser el 29 de juny de l'any passat quan a Barcelona una treballadora del Servei de la Neteja va morir durant una onada de calor. Davant d'això, l'Ajuntament ha prohibit que cap treballador municipal que treballi sota el sol durant aquests episodis estigui sol, que sempre ho faci acompanyat, i que el temps màxim de feina, això sota les altes temperatures, sigui de 20 minuts amb descansos de 2 minuts. La Generalitat i els ajuntaments fa setmanes que van anunciar que adaptarien els horaris de les obres públiques per evitar que es treballi les hores de més calor. Això deia en el seu moment a Miquel Samper, que volia dir avançar o endarrerir els horaris per evitar el pic de la calor.
21: Quan hi hagi onades de calor, hem de modificar els horaris. No se m'acut pensar, doncs, que algun jardiner pugui treballar a la una a 35 graus. Pugui, segurament podria. Deure no hauria d'haver de treballar aquestes hores.
12: Doncs hem anat a comprovar-ho en obres públiques, per exemple, les que s'estan fent per reformar l'Avinguda Meridiana. Hi ha molts operaris treballant-hi. El nostre company Martí Ramírez hi ha anat i cap a les 12, a la una, estaven treballant sota el sol. Martí, què tal? Explica'ns.
22: Bona tarda, Joan. Doncs sí, sóc aquí a Meridiana, concretament a l'alçada del carrer d'Escòcia, tocant a Fabra i Puig. En aquest tram d'obres hi treballen desenes i desenes d'operaris i hem pogut parlar amb alguns d'ells aprofitant que ara comencen o estan a punt de començar el seu descans. Ens han explicat que aquesta onada de calor els ha agafat una mica per sorpresa, que no s'esperaven veure el termòmetre per sobre dels 30 graus. La majoria d'ells porten tot el matí treballant i així és com intenten combatre la calor.
23: Se pasa bebiendo agua, buscando de vez en cuando sombra, pero bueno, depende del trabajo, pues te toca sol y bueno, aguantando.
24: Te gorras, posa gorra, fiquem crema solar, con la agua y hasta un mes.
25: Te pueden dar de todo, pero si el calor es mucho y tu cuerpo no lo aguanta, pues...
26: Te va a pasar igual.
22: També hem pogut parlar amb un dels responsables d'obra que ens ha explicat com estan intentant evitar que la calor afecti als treballadors.
27: Sobre todo, pues repartiendo bastante agua y aprovechando pues las horas de calor, que es hora punta, pues trabajar en una zona donde haya sombra, Entonces, a la que se vaya el sol para el otro lado, pues irnos para el otro lado y trabajar allí.
22: Aquí a la Meridiana els operaris tenen la sort que hi ha certs trams amb ombra, però com hem pogut comprovar en altres punts, no tots els treballadors d'obra tenen aquesta sort.
12: A Lleida també està en marxa la recollida de la fruita i com que les altes temperatures no estan sent sostingudes durant molt de temps, encara no s'ha activat el protocol perquè els temporers adaptin l'horari a la matinada. Mercè Marc, aquesta calor també accelera la maduració de la fruita dolça.
3: Els pros pels préssecs i nectarines, que la calor suposarà un millor gust d'aquesta fruita, i els contra per les pomes que arriben més tard en la campanya.
4: Donat que la varietat de Golden, al ser una pell tan sensible, el que hem de fer és adelantar els processos de protecció solar, igual que fan les persones, doncs ho hem de fer igualment en la poma Golden.
3: Pere Roque de Saja, que afirma que pels treballadors encara no s'estan reajustant horaris.
4: No s'ha sostingut una temperatura major de 35 graus com aquests dies. No hi ha protocols extraordinaris com pugui passar el mes de juliol o mes d'agost, on hi ha temperatures a partir de la una del migdia sostingudes de més de 37 graus.
3: I a la ciutat de Lleida, el Comú insta el govern municipal a prendre accions immediates com tendals o pèrgoles en espais com places dures, passarel·les o ponts que connecten barris i que avui diu són autèntics corredors de calor.
12: I que arribi aquesta calor extrema tant d'hora dispara el risc de grans incendis forestals. Després d'anys de sequera, els agents rurals i els bombers ara se centren en intentar predir els efectes de l'augment de les temperatures. S'han incorporat més bombers, però sobretot s'està fent prevenció, per exemple, de forestals alguns boscos. Andrea Villòria.
5: Sí, els agents rurals han fet ja 30.000 accions de prevenció i el govern comença a talar massa forestal. L'objectiu és a llarg termini acabar eliminant 39.000 hectàrees per evitar que els focs es contagiïn de massís en massís. De forma immediata, per aquest estiu, ja hi ha activats 4.500 bombers, 30 avions i helicòpters i 25 drons preparats per apagar incendis amb temperatures extremes i onades de calor que poden allargar-se fins a la tardor i que seran el factor de més risc. Per això els bombers demanen extremar la prevenció, sobretot tenint en compte que 9 de cada 10 incendis estan causats per les persones, la meitat per accidents o negligències.
12: Recordeu que ara mateix la població d'Òrrius al Maresme està confinada per un incendi que s'ha declarat a quarts d'una del migdia, vintena de dotacions treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria al costat d'un bosc i ara s'està treballant per evitar que es propagui més. Ara són les 2:17, les investigacions judicials al PSOE ja tenen la seva derivada catalana. Primeres paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, després de conèixer que l'Audiència Nacional ha demanat al PSOE que entregui tota la informació de la campanya dels socialistes catalans a les darreres eleccions al Parlament, les que van acabar amb la victòria de Salvador Illa.
6: I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs. Perquè la nostra força no és estar a les institucions, són els nostres valors.
12: Fa uns dies ja va defensar l'expresident Zapatero i aquest matí en una conferència a Barcelona el president assegura que ningú doblegarà el socialisme. Laura Pons.
7: El que fa Salvador Illa és tancar files amb Pedro Sánchez. El president de la Generalitat ha deixat entreveure una presumpta intencionalitat política en la investigació que du a terme l'Audiència Nacional. Diu Illa que els socialistes no són ingenus i que sap distingir entre la casualitat i la coincidència.
6: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. Que ningú es confongui amb això.
7: El president insinua que no és cap casualitat que arribin totes les causes judicials de cop. Ahir mateix, l'Audiència Nacional va demanar al PSOE que entregui tota la informació que tingui de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Ho va ordenar el jutge Pedraz dins de la causa que afecta l'Eire Díez. El que vol Pedraz són els contractes, les factures i les despeses de propaganda, publicitat i de serveis electorals que es van fer servir durant la campanya del 2024. Pedraz ho demana. Això sí, no detalla la relació amb la trama.
12: L'oposició ja demana explicacions al PSC, ho fan Junts i el PP, i no només per aquest requeriment de documentació de la campanya de les catalanes de fa 2 anys, sinó també vol més informació a l'oposició sobre el viatge que l'estiu passat va fer Illa a la Xina. Per què? Doncs perquè allà es va signar un contracte amb Huawei i aquesta empresa apareix al sumari de Zapatero. En concret, hi ha 2 contractes amb l'empresa de les filles amb aquesta Huawei. Però, Laura, el jutge no cita enlloc en el seu sumari ni el viatge a la Xina, ni a Illa, ni a Huawei. No hi ha cap relació d'això amb Zapatero.
7: El que fa l'oposició és un totum revolutum, vincula la investigació de Zapatero amb el viatge d'Illa a la Xina i els contractes que va firmar amb Huawei i també posen al mateix sac el cas de Leire Díez i aquesta informació que el jutge Pedra demanava al PSC per la campanya de fa 2 anys. Per això tant Junts com el Partit Popular volen que Illa comparegui al Parlament per explicar-se.
9: Aquí habitualment alguns juguen a fer veure que la mà esquerra no sap què fa la mà dreta i a la pràctica la mà esquerra i la mà dreta formen part del mateix cos.
10: Si el jutge demana
0: aquesta documentació és perquè té alguna sospita i, per tant, veurem si està fonamentat o no està fonamentat. Em sembla que la situació, insisteixo, és d'una gravetat extrema.
7: Són Josep Maria Cruzet de Junts i Santi Rodríguez del Partit Popular, tots dos en una entrevista al Cafè d'Idees de Gemma Nierga.
12: I atenció als efectes que pot tenir una altra decisió judicial, en concret del Tribunal Constitucional, ha tombat la principal llei catalana per lluitar contra la pobresa energètica. En concret, la part del text que impedeix que les empreses tallin la llum o el gas a les persones vulnerables. Oriol Soler, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Joan? Bona tarda.
12: Aquesta llei va ser aprovada al Parlament per unanimitat el 2015, després que la impulsessin diverses entitats que ja avui han convocat una concentració.
2: Sí, segons càlculs de les entitats socials, la mesura ha beneficiat a més de 100.000 famílies i ha evitat 200.000 talls de llum. Durant anys, aquests pagaments de la gent que no podia fer front a les factures ha generat un deute de més de 40 milions d'euros que s'ha repartit entre Endesa i les administracions, i tot plegat gràcies a una ILP que va reunir 150.000 signatures i que el Parlament va aprovar per unanimitat, que impedia que es tallés els subministraments bàsics a les persones que tenien un certificat de vulnerabilitat encara que no ho paguessin. Tot plegat fins ahir, que el Constitucional va anunciar que tomba aquest punt de la llei.
12: A partir d'ara què? Totes aquestes famílies vulnerables que no poden pagar, ara se'ls tallarà a la llum?
2: No, encara no, perquè ara mateix hi ha un escut estatal, les bonificacions extraordinàries via decret del Bo Social, que estaran vigents fins al 31 de desembre, i hi ha aquí una prohibició explícita de talls de subministrament. Si aquest decret no es renova, les famílies vulnerables es podrien veure completament desemparades, i si no tenen el Bo Social actiu i tramitat, també queden exposades. De fet, segons dades de l'Estat, a Catalunya hi ha 185.000 llars que reben aquest Bo Social elèctric, però la Generalitat calcula que hi ha gairebé 1,5 milió de persones que pateixen pobresa energètica. Malgrat tot, fonts d'Endesa, que hem consultat aquesta redacció, ens diuen que l'empresa no prendrà cap mesura immediata en relació als subministraments, que actuaran amb molta cautela i en coordinació amb la Conselleria de Drets Socials.
12: Per cert, el govern català, què hi diu d'aquesta decisió del Constitucional?
2: De moment, poca cosa. Des de la Conselleria només ens diuen que estan estudiant el contingut de la sentència del Constitucional i que no es prendrà cap mesura en calent més enllà de potenciar el Bo Social de l'Estat. Les entitats reclamen ja una reunió urgent. Josep Babot, d'Aliança contra la Pobresa Energètica.
8: Reclamem al Departament de Drets Socials que convoqui urgentment la taula de pobresa energètica i impulsi mesures immediates per evitar nous talls i més patiment social. Continuarem mobilitzades perquè l'accés a l'energia sigui garantit com un dret i no com un privilegi.
2: De moment, aquesta tarda a les 6, les entitats socials que van promoure aquesta llei i que van aconseguir que s'aprovés al Parlament han convocat una concentració davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
12: Gràcies, Oriol Soler.
2: A tu, fins ara.
12: Dos minuts i tornem.
10: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros.
11: En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus.
10: Infórmate en soloptical.com.
13: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
14: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Com a maravilles.
13: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
26: Quina raó mou el teu món?
28: Lo futur del Pere.
29: Algun dia tenir el meu propi piset.
30: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
31: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
32: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros, ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
33: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
13: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
12: 5 minuts i seran 2:15. A poc més de 10 dies de la visita del Papa a Catalunya tenim els detalls del macrodispositiu de seguretat. Si ja per la visita d'un cap d'estat les mesures són extremes, pel cap de l'Església encara ho seran més. Hi haurà més de 6.000 policies de 7 cossos diferents, també de la Policia Vaticana, i atenció perquè es blindarà totalment la circulació de persones en 9 illes de l'Eixample durant gairebé 24 hores. Només hi podran circular els veïns i amb restriccions. Andrea Villori, el moment més crític serà quan Lleó XIV circuli amb el Papa mòbil obert cap a la Sagrada Família.
5: Exacte, un trajecte que farà pel carrer Rosselló des de Passeig de Gràcia fins a la Sagrada Família. Tot el recorregut estarà tallat i la gent que vulgui veure'l haurà de passar controls de seguretat a primera hora del dia. També revisaran edificis i balcons del voltant i quedarà blindat l'accés a les 9 illes del voltant de la Sagrada Família. Es considera el lloc on el Papa estarà més exposat. Per preparar-ho allà, a l'entorn del temple, els talls poden començar, Joan, dilluns mateix per muntar l'escenari. També hi haurà limitació de circulació als voltants del Palau Episcopal, on dormirà el Papa, i la catedral durant més de 48 hores, entre el dia 8 a la nit i el dia 11 al matí. En tots dos casos, els veïns podran passar, però hauran d'ensenyar algun document que demostri que viuen allà.
1: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya.
5: És la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha explicat també que els Mossos dirigiran tot aquest dispositiu des de la seva seu central a Sabadell. Des d'allà coordinaran, per exemple, les càpsules de seguretat que traslladaran les autoritats, que tallaran el trànsit, controlaran l'espai aeri o fins i tot patrullaran internet per evitar ciberatacs en les telecomunicacions.
12: Andrea, qui ho vulgui seguir, com ho podrà fer?
5: Doncs podrà seguir-ho al carrer Rosselló amb Marina, amb Avinguda Gaudí o amb Lepant per veure'l en directe. Si no, també podran fer-ho a través de dues macropantalles que s'instal·laran a l'Arc de Triomf i a la plaça de les Glòries. I si no, doncs en algun dels actes que té el Papa previstos, per exemple, a l'Estadi Olímpic o a Montserrat, però per anar-hi caldrà estar acreditat perquè en tots dos casos es tallarà l'accés a la muntanya.
12: Gràcies, Andrea. I ja hi ha més de 700 botiguers de barri que s'han convertit en repartidors d'Amazon a temps parcial. No els quadren els números de la botiga i, per complementar ingressos, dediquen part de la seva jornada a fer de repartidors del gegant de comerç electrònic. Per tant, els botiguers que molt probablement han perdut vendes per culpa d'Amazon ara es veuen abocats a treballar per ells. És una informació que teniu detallada a cercatalunya.cat i que han elaborat en Pol Valero i en Pau Puig. Què tal, els dos? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
12: Pol, cada dia els arriba a la botiga un sac de paquets que ells entreguen caminant porta a porta als clients finals que són veïns a un radi de 200 metres.
4: Sí, és el cas de l'Elisabet Agustí, que té una joieria a Castellar del Vallès.
15: Un dia estava jo a la botiga i van trucar a la porta i es va presentar un noi que venia d'Amazon.
4: Ara, cada migdia reparteix uns 60 paquets, però diu que per Nadal en pot arribar a entregar més de 150. Assegura que la meitat dels seus ingressos venen de la joieria i l'altra meitat d'Amazon.
15: Jo tinc clients que, de fet, hem agafat confiança perquè és que és això, és que vaig cada dia a casa seva a portar-li paquets.
4: O el cas d'en David Rodríguez, que té una botiga de roba a Lleida.
16: És un ingrés extra, perquè a les botigues no sempre t'entra gent, i més si és un petit comerç. És un extra important.
4: I ella el que fa és posar un cartellet, tancar la botiga i fa escapades de 15 o 20 minuts per repartir els paquets.
12: Però no només passa amb Amazon, hi ha molts botiguers que han convertit el seu local en punts de recollida de les compres que els veïns fan per internet. Pau, posa'ns exemples.
17: Reben paquets, per exemple, de Shein, Vinted o Wallapop. Molts són estancs, copisteries o botigues d'electrònica.
18: Belluguem només d'impost al mes uns 2.000 paquets. Si de segur, igual uns 500. Som botiga de barri i aleshores, clar, a nivell econòmic ens va força bé perquè és una ajuda.
17: Això sí, les botigues cobren entre 15 i 40 cèntims per paquet. Algunes ho fan més aviat per la publicitat.
19: Ja que estan aquí, com també tenim, per exemple, loteries, doncs vinc a buscar un paquet. Ja que estic aquí, posa'm un euro de bono loto.
17: Tot i que a vegades admeten que entorpeix el seu negoci principal.
20: Por lo que te dan, no... A veces más mal de cabeza a veces que otra cosa.
17: Les empreses de paqueteria assenyalen que el sector creix perquè el client cada vegada demana més flexibilitat.
21: Aquest creixement no és casual. Avui, a Espanya, al voltant del 64% dels compradors en línia ja utilitza algun punt de recollida o locker i prop del 45% opta directament per aquest tipus de solucions en les seves compres habituals.
17: És Marc Vicente, conseller delegat d'Impost Iberia.
12: Gràcies, Pau i Pol. Ho teniu tot a cercatalunya.cat. I ara anem pels esports. Roda de premsa avui de Xavi Pasqual, en què ha explicat per què marxa del Barça a final de temporada. Xavi Seixó, bona tarda.
22: Bona tarda. Xavi Pasqual diu que no marxa per cap guerra, amb el club ni amb la direcció tècnica. Afirma que pateix molt quan perd i que aquests mesos ha tingut un desgast molt gran.
23: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més
0: i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
22: Pasqual diu que ara no toca parlar del seu futur, que el situa, recordem, a Dubai amb un contracte que triplicaria el seu sou actual al Barça.
12: Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Recordeu, actiu aquest incendi a Òrrius, al Maresme, que confina ara mateix aquesta població de 1.000 habitants, amb 22 dotacions dels bombers treballant-hi a aquesta hora. Tornem demà. Que vagi bé.

0: Opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
4: Gràcies per tant.
5: En Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética.
6: 20 años construyendo juntos. Obramat.
7: Haz tu verano realidad con Kanaki Viajes El Corte Inglés en Albania, Azores, con hasta 500 euros de descuento y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Kanak con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
8: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
9: ¡Valorado!
8: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
9: ¡En España!
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
11: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
10: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
11: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
10: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
3: SER Catalunya.
0: Bona tarda, Eric.
12: Hola, bona tarda.
0: Malgrat que ja portes 12 anys al capdavant de la llibreria Documenta, tu continues considerant-te un aprenent de llibreter?
12: M'agrada molt firmar com a aprenent de llibreter perquè jo encara tinc al costat, tot i que està jubilat i ve de tant en tant i passa per la llibreria, a un dels dos fundadors de la Documenta, que és en Josep Cots, que és qui em va triar i em va fer que fos jo el que mirés de continuar el projecte de la Documenta després dels seus 40 anys inicials que havien portat ell i el Ramon Planes. I com que ell és encara molt present a la llibreria, sóc aprenent d'ell. Però a part, les llibreries tenen una cosa que és propi del negoci de cara al públic, és que et troba gent molt interessant quasi tots els dies. Gent que et dona una petita conversa de 2 minuts o de 10 i t'expliquen coses meravelloses de la vida que han passat o de llibres que han llegit o de... I sempre estàs aprenent dels altres. I així que vaig començar a fer-me així quan vaig començar la Documenta ara fa 12 anys. Mira, ahir feia 12 anys que vam obrir la Documenta a Pau Clar i jo portava 3 o 4 mesos més abans.
0: Sempre al juny, oi? Tant la Fundació com la Refundació han sigut al mes de juny, la Documenta.
12: No, la som uns patates i ja quan el Josep i el Ramon van obrir la Documenta al 1975... la van obrir un 9 de gener.
0: Ah.
12: És a dir, un 9 de gener vol dir que ja has fet tota la venda de Reis i de Nadal i tu, doncs, obres, quan els altres ja ho han venut tot, tu obres a veure què pesques, no? Van ser problemes en aquell moment, pues, com passa quan obres un negoci o reformes una casa o tal, no? De que tu creus que arribaràs el dia 15 de desembre i la realitat et porta el 9 de gener. I el 27 de maig vam obrir la nova Documenta sabent que vam haver de decidir si fer-ho abans o després de Sant Jordi i la realitat es va obcecar fent-nos veure que havia de ser. De fer el Sant Jordi a baix, a la Documenta de Cardenal Casanyes, i tancar dues setmanes per poder fer una mudança de llibres i acabar de muntar-la aquí dalt i obrir de manera bastant, diguem, a mig muntar la llibreria que ara està aquí a Pau Claris.
0: Déu-n'hi-do, he dit sempre el juny i ni una ni l'altra, eh?
12: Bueno,
0: el gener i el maig. Que per explicar la teva història com a llibreter ens hem de remuntar l'any 2013, que és quan el Josep Cots
1: obre un procés de selecció per triar un successor de la llibreria Documenta, que m'han dit que aquell procés va ser, en riu-te amb tu, del càsting d'Operació Triunfo, que va ser bastant heavy. I què va veure en tu, el Josep Cots, per dir, ets tu la persona idònia?
12: Això, clar, la pregunta només te la pot respondre en coherència i realitat en Josep.
1: Segur, no? Que ho heu parlat alguna vegada.
12: Jo era client de la llibreria. Jo era una persona que hi anava sovint, herència també de la meva mare, perquè ella era clienta d'allà, i per tant el Josep em devia conèixer com a client de coses bastant eclèctiques. Vull dir, jo podia comprar una novel·la o comprar-me el diccionari filosòfic Ferrater Mora en 4 volums, no? I suposo que això li va fer, doncs, dir, mira, aquest és tal. Però després, jo crec que amb el Josep és una cosa molt... que jo valoro o explico, dius, el Josep i jo som socis i, per tant, estem casats amb un contracte matrimonial que és la llibreria, amb unes accions repartides, un 50%, les coses importants encara les hem de parlar, però... i ens apreciem molt, jo crec que ens apreciem moltíssim, ens valorem molt una a l'altra, però, per exemple, mai hem dit anem a dinar amb les famílies. En tots aquests 14 anys hem dinat junts, la meva família, diguem, directa, la meva parella i els meus dos fills, i el Josep i la seva companya, la Lídia, un cop, i perquè ens van trobar casualment en un estiu al nord d'Alemanya, al costat d'Hamburg.
1: Ja és casualitat, també.
12: Bueno, era aquella època del post-Covid, no podies anar a molts llocs, el Josep és molt viatger, jo també, potser aquest és un motiu també de trobar-nos a gust, i estàvem allà a Lübeck, a la vora de casa del Thomas Mann, i allà vam dinar, perquè clar, estàvem els dos al mateix dia, al mateix lloc, era bastant lleig de saludar-nos i no fer alguna
1: clar,
12: cosa més.
1: Si passa al Born, i, encara, però a Lübeck...
12: Sí, a trobar-te a Lübeck va tenir aquest punt màgic de dir, i és l'únic dinar que hem fet fora de l'estrictament ser els llibreters que tenen un negoci comú. I llavors, clar que hem dinat junts i hem esmorzat i hem fet reunions i hem fet cafès per debatre coses importants de la llibreria, per coses bones i per preparar els 50. Però, alhora, allò dius, fora d'això no. Però, llavors, amb la figura del Josep, doncs, jo considero que encara sóc un aprenent.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del llibreter i president també del Gremi de Llibreters de Catalunya, l'Eric de l'Arco.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Eric de l'Arco amb Voglio Vederti Danzare, de l'italià Franco Battiato, que és un tema publicat l'any 1982, que és, bé, tota una oda a la dansa en general i concretament a diversos balls d'arreu del món. I, ostres, Eric, aquest matí he mirat el videoclip, per curiositat, i encara no tinc clar si és el millor o el pitjor que he vist a la meva vida, perquè... vist des del 2026, sembla fins i tot el making of del comunicat d'un portaveu d'un grup terrorista. Surt ella allà amb unes parets guixades per darrere, vestit com de paramilitar, ballant amb desgana. No sé com ha envellit bé el Battiato i aquest videoclip.
1: Battiato, per mi, representa aquest personatge que... Clar, tu penses, l'any 82 jo encara no la podia haver escoltat, aquesta cançó, perquè jo tenia 7 anys. I probablement aquesta cançó va quedar bastant fixada durant bastant de temps amb la versió castellana, perquè ell cantava, que hi havia coses que passaven tant en els 80 i els 90 que els cantants italians traduïen les cançons al castellà, llavors feien l'Eros Ramazzotti cantava en castellà, el Battiato tenia Yo quiero verte danzar, era la versió que es va escoltar aquí, que van fer el videoclip també, no sé quin recordo més. Total, que jo veia aquell paio i jo crec que m'identificava perquè... A veure, jo, amb la meva adolescència, probablement m'he considerat una persona, pues, un noi poc atractiu, no? En aquell moment en què tothom a l'escola, pues, busca qui són els més guapos, més tal, pues, jo probablement o buscava ser una mica més estrambòtic i m'agrada portar la gabardina o així, cap a l'adolescència. Doncs, veure un paio com el Battiato et referenciava a dir, mira, aquest tio és com jo, porta ulleres, és prim, no té cap gràcia a la cara i tal, però té un atractiu que em pot reconciliar amb mi mateix, eh? I tu parlo ara des d'una persona de 50 anys que s'analitza quan era adolescent. Jo sé que aquesta cançó em va agradar molt i després m'he anat trobant, per exemple, que el meu germà té 3 anys més que jo, menys que jo, el Víctor, també té per Franco Battiato un apreci i el segueix, no? Per tant, per mi Battiato és això, no? De reconèixer-me amb una altra persona que triomfa amb un físic que pot ser paral·lel al meu. I jo canto fatal, no tinc cap gràcia cantant, sóc horrorós, per tant...
0: Tens el flow, no?, que és l'aura aquesta, no?, sí, que avui dia està molt més valorada. Ara vivim en l'etapa esplendorosa del feapo, que es coneix, que és... Els sexis no són els més guapos, sinó són els que tenen alguna cosa.
1: Bueno, jo buscava tenir alguna cosa en què no sabia quina era, i llavors Battiato em representa això, a part que és una cançó preciosa que té... Quan encara no entens ben bé de què van les coses, referències a Ràdio Tirana, l'any 82 o 90, estàvem parlant de més enllà de la frontera de l'Europa occidental, era llunyà, era un punt en un mapa on no podies arribar, si Albània era el lloc més llunyà on podies pensar d'anar, perquè era més enllà que qualsevol altre país de l'est, no? Uh-huh. Per mi Battiato és això, i després una persona que... transmet una coherència en si mateix. No sé si ho és, no l'he entret a analitzar, però per mi representa una mica això, i tot junt fa que aquesta cançó m'agradi molt d'escoltar-la i tenir-la a les llistes de favorites de les meves més cançons que em porten a mi, perquè em dona bueno, totes les cançons que escoltarem avui m'ho fan, no? Però vaig dir tot això, una autenticitat, un videoclip que dius, bueno, i això, qui va gravar-ho i qui li va donar... Però bueno, estem parlant de l'any 82... I després pots anar escoltant altres cançons d'ell i encara que no entenguis ben bé què està dient, connecta molt amb un personatge que sembla que tinc molta dignitat a mi mateix.
0: Que ara deies això de quan eres adolescent, que sí, buscaves l'autenticitat, tu ja la tens, perquè ets pèl roig, i un pèl roig sempre és autèntic.
1: No.
0: No?
1: No, jo no sóc pèl roig, jo sóc tanyit.
0: Ets tanyit?
1: Sóc fals de dalt a baix. Jo tinc el cabell blanc
0: aquí
1: i mai he estat...
0: Aquí tenim l'autenticitat, aleshores.
1: T'he pillat. El meu fill és pèl roig i llavors... El meu fill és molt pèl roig, d'aquest color que tinc jo ara.
0: Llavors, però tu no?
1: Jo mai.
0: Si tu ets
1: La barba era pèl roja, una miqueta, amb punts pèl rojos, i jo era un castany clàssic d'això. I pues, va ser just després de la pandèmia, vaig començar a dir... Sí, el meu fill és... El Guillem és super pèl roig. I vaig dir, jo vull ser com el meu fill. I vaig anar a veure el meu barber, em va dir, jo això no ho sé fer, tal, i vaig acabar a la perruqueria on va la Marta, la meva dona, la meva companya, i que el Guillem també s'ha anat al cabell, i diu, tu pots fer-me el color del Guillem? Va dir, ho podem provar. I sí, des de llavors ens vaig a l'Anabel...
0: Que bo!
1: Un cop al mes, entenyeixo la barba i entenyeixo el cabell.
0: Doncs mira, jo ara tinc aquí un bloc de preguntes sobre si t'havien discriminat per ser pèl roig, que ja me les puc carregar.
1: No, m'han discriminat per portar... Bullying, jo no recordo haver patit bullying a l'escola, eh?
0: Jo t'he de dir que aquest matí, quan, no et diré aquí de la redacció, però hem dit avui ve l'Eric de l'Arco i ha buscat una foto i ha dit, hòstia, és pèl roig, toca't un botó. I li dic, però per què m'he de tocar un botó? I diu, quan veus un pèl roig t'has de tocar un botó. I dic, què és aquesta mística al voltant de l'univers pèl roig?
1: No ho conec, però els pèl rojos tenen una identitat de grup bastant important. Jo aquest estiu vaig comprar una samarreta que deia Justícia pels pèl rojos, en anglès que posa Justice for Gingers, i de tant en tant me la poso i és una manera de cuidar-la. A la gent li fa molta gràcia, perquè, clar, llavors, i n'he comprat doncs, per altres companys llibreters, com la Fe de l'Expulsada, o per l'Eugènia Brogi de l'altra editorial, que ja sí que són pèl roges. Crec que són de veritat, jo m'ho crec.
0: Home, l'Eugènia sí.
1: L'Eugènia sí. I per tant, li vaig fer arribar també... Doncs, tothom té una samarreta de Justícia pels pèls rojos repartida d'una cosa que vaig veure aquest estiu. I suposo que això vol dir que entre ells es senten que han patit per ser pèls rojos. Pues. I el meu fill, tot i que et fa ser peculiar en un entorn. Hi ha moltes maneres de ser peculiar. Jo, per exemple, sóc estràbic, i tinc un ull que se'n va cap amunt, cap a baix. Mai ha estat tampoc una font de... Com que no em veig a mi mateix la major part del dia, no, però sí que... Clar, quan era petit m'ho preguntaven què passen als ulls, no? Jo, els nens sempre veuen la diferència i pregunten sense cap embut, fins a l'adolescència, pregunten què et passa, perquè ets així, què tens, no? I clar, jo era conscient de que la meva mirada no era com la dels altres. Després he descobert, a més, que això m'implica que no puc veure ben bé en tres dimensions, o altres coses que he anat descobrint ara en els darrers anys que em defineixen com a persona que jo no sabia que jo, per exemple, era afantàstic, que vol dir que quan tanco els ulls no veig res, per mi era lo normal, i l'altre dia parlant amb la meva filla i descobrint aquest món em vaig descobrir que molta gent quan tanca els ulls pot imaginar un objecte, una poma perfectament, jo quan tanco els ulls no puc imaginar res.
0: I això és per l'estrabisme?
1: No, això és per una altra cosa.
0: Ah, val.
1: Però són coses que
0: sí.
1: Tu arribes als 50 anys i de cop descobreixes, quan tinc 40 descobreixo que sóc monocular, que vol dir que miro amb un ull o amb un altre i que la resta de gent mira amb els dos ulls alhora, no ho havien explicat ben bé clarament mai, i l'altre dia fa 2 mesos o així vaig descobrir que era afantàstic, que el 90% de la població pot veure coses tancant els ulls, visualment pot veure-ho, i que jo quan tanco els ulls no veig res i que començo a pensar conceptualment. I jo pensava que a tothom li passava. Fins que ara t'hi ha dit, no, hi ha gent que pot comptar ovelles perquè les veu. Dic, és que mai he vist les ovelles. I diu, ah, però ho he descobert ara, saps? Que és molt...
0: Vas descobrint coses.
1: La vida és això, descobrir
0: particularitats. Que tornant a Franco Battiato, tu aquesta cançó la vas descobrir gràcies a l'algoritme dels anys 80, és a dir, a una persona que va dir aquesta cançó mola i fem
1: jo
0: que...
1: Jo crec que als 80 passava una cosa, o als 90 encara, que tu engegaves la televisió i hi havia una gent que... Podies fer-ho a la ràdio, però jo crec que aquesta és una cançó de videoclip, per això érem tan importants els videoclips, no? Llavors, a unes hores determinades dels dissabtes hi havia programes de música i tu posaves i escoltaves allò i veies aquell videoclip i et quedava molt fixat. Per això tan important els videoclips. Era l'època dels grans videoclips, quan el Michael Jackson feia uns videoclips que costaven milions i milions de dòlars, no? Jo crec que a Batiato el vaig descobrir perquè aquest videoclip que hem començat tu comentant de dir, és superpeculiar aquest videoclip perquè no té cap mena de, en principi, de plasticitat, i la té, però tu el mires i dius, de veritat, això... jo crec que el Battiato el descobreixo a la tele, per això, perquè m'identifico amb la imatge d'ell física.
0: Però perquè hi ha un senyor que decideix que aquesta cançó mola i que s'ha d'emetre,
1: sí,
0: perquè ho veieu, que això és l'algoritme antic, no?
1: Sí,
0: que,
1: sí,
0: no
1: sí,
0: que tenim
1: sí.
0: Ara, i que crec que és una de les funcions del llibreter, ser un algoritme antic. O sigui, una
1: clar.
0: Persona que tu li dius, mira, a mi m'agrada això, això i això, i et digui, doncs mira... Aquest llibre et pot agradar.
1: Clar, i és una de les gràcies que té... La primera selecció que fem als llibreters és el que comprem. És a dir, es publica molt... Això ho hem sentit molt, es publica molt i tal. Bueno, està molt bé, sí. No ens afecta.
0: Intentarem evitar-ho, jo ja ho he intentat.
1: Sí, però no, es publica molt i en certa manera ha de ser així. Hi ha un llibre de l'Orlando Figues que explica que al segle XIX, quan s'inventa el ferrocarril i s'implanta, els editors comencen a veure que el llibre que publiquen a París pot arribar el mateix dia a Lió o a Berlín, perquè el tren, el que passa a ser 3 setmanes de carruatge és 12 hores de tren. I es comença a publicar amb unes quantitats molt importants perquè es pot fer una distribució eficient. O sigui, aquí la cadena del llibre té a l'editor, però hi ha una figura intermitja que s'ha de valorar molt, que és el distribuïdor, que és que fa arribar el llibre a tot arreu on ha d'arribar. i ha de fer-lo arribar on ha d'arribar i ha de fer que no arribi per no malgastar recursos on no ha d'arribar. I al llibreter tenim aquesta tasca quan de triar entre tot el que es publica el que creiem que interessa a la nostra parròquia. Nosaltres, de tot el que es publica a Espanya en un any, nosaltres arribem a tenir 10.000 títols diferents en un any a la llibreria.
0: I quants us podeu llegir, els de
1: l'equip? No, tu pots ser llibreter sense llegir, perquè...
0: Sense llegir res.
1: Tu podries ser, sí, perquè tu dius, mira, arriben 10.000. Un llibreter que llegeixi molt pot llegir 60-70 llibres l'any. Tu divideixes 60-70 entre 10.000 i és el que en matemàtiques en deien, això és despreciable. Per tant...
0: residu.
1: Sí, és tendeix a zero. Per tant, un llibreter només d'escoltar de tal i qual podria... Però el problema és que els llibreters ens agrada llegir, si no, no ens hi ficaríem, perquè no és pel sou, no és per fer-nos rics, no és per les hores que dediquem, és perquè al final tenim un amor, com els editors, per un objecte, que és el llibre, que ens roba l'ànima. I això ens fa poder dedicar 8, 9, 10 hores diàries a estar a la llibreria i acabar i no estar cansats realment mentalment si gaudeixes de la llibreria, no? I això ens fa ser llibreters. Una primera feina que tenim és triar entre aquests títols, doncs, quins volem llegir, quins ens poden agradar a nosaltres, i després estar molt al tanto dels altres, què pot interessar al nostre públic en general que ve a la llibreria. Llavors passen coses com et demanen, és que m'agrada aquest llibre, i llavors de tot el que has sentit, de el que has llegit, sobretot de tot el que hi ha, pots referenciar i dir, mira, prova aquest, prova l'altre, jo crec que aquest et pot agradar, i amb això anem construint el nostre diàleg continu amb els clients.
0: Senyor president del Gremi de Llibreters, hi ha bon rotllo entre llibreters?
1: Entre llibreters jo crec que sí. Som una professió, mira, a mi cada dia em ve gent a la llibreria que em diuen, mira, vinc de la llibreria X, però podem dir les més properes, vinc de la Obaga, vinc de la Laie, vinc de la Ona, vinc de la Central, vinc de la Casa del Llibre, vinc de la Bacus, que he preguntat per un llibre, ells no el tenien i m'han dit que la Documenta el teníeu. I això passa sovint, vull dir, cada setmana és 12-13 persones que passa això. I nosaltres fem el mateix, anem enviant la gent perquè no podem tenir tots els llibres. Si deien que cada any es publiquen 60.000 llibres, que jo cada any tinc 10.000 novetats i que es van renovant contínuament el que tinc a fons a la llibreria, és impossible, amb una llibreria que té 18.000 títols diferents, poder-ho tenir tot. Llavors, l'opció inicial és dir, escolta, jo te'l puc demanar i tenir-lo un 2-3 dies a la llibreria, però diu, no, és que ens passa a tots, eh? L'haig de regalar demà. Diu, bueno, clar, jo per demà no te'l puc tenir, però miro, i com que tenim eines del Gremi de Llibreters i de l'Agrupació de Gremis d'Espanya que són molt útils, doncs podem veure que hi ha la majoria de llibreries del nostre voltant, de tot Catalunya i de tot Espanya. I dic, mira, aquest llibre, no el busquis més, no cal que el busquis, no el trobaràs, està esgotat. Això és una manera també d'ajudar molt.
0: O vés aquí i el trobaràs.
1: O vés aquí i doncs nosaltres podem veure què té totes les llibreries del voltant, en la qual cosa dius, mira, jo no el tinc, però si baixes fins a l'Aie, el tenen. O diuen, vés allà i pregunta.
0: És que t'ho pregunto perquè he llegit una cosa que m'ha semblat molt bonica, que quan tu entres a Documenta i us traslladeu a Pau Claris,
1: sí,
0: el primer llibre que vau vendre va ser una llibretera que no era de les vostres.
1: Bueno, va ser... No, clar, va ser la Isabel Sucunza, i va comprar Sant Manuel Bueno Màrtir d'Unamuno.
0: Ja diu molt, no? És una declaració d'intencions, una benvinguda.
1: Bueno, és quan jo et deia això, no? De que no cal llegir per ser llibreter, és com no cal creure en Déu per ser capellà, que Sant Manuel Bueno Màrtir és això, no? Un home que és capellà sense creure en Déu per salvar les ànimes dels altres. Un llibreter també és això, no? De vull ajudar la gent a poder trobar els llibres que li agraden, i és una mica aquesta feina de petit capellà de parròquia, tens la teva parròquia. I la Isabel, bueno, és que la Isabel també, la història és molt maca, perquè jo penso que a la Isabel jo li tinc molt de preci, és una llibretera de pro, i va ser una de les candidates també a portar la Documenta. S'ha acabat fent una cosa millor, és que es va fundar la Caldés i li va donar un caràcter propi a una llibreria que potser a la Documenta no li hagués pogut donar el caràcter, perquè el projecte de la Caldés és un projecte molt maco, únic, I amb el segell de l'Isabel Sucunza. Jo, en canvi, sóc una persona que entro a la Documenta i no li dono un caràcter d'Eric de l'Arco, sinó que agafo el que és la Documenta i la perpetuo amb la modernitat. És continuar sent la mateixa Documenta d'abans amb petits canvis.
0: Ets un optimitzador.
1: Sí, ara ho parlava també amb la Ona, que és la persona que ens porta la comunicació a la llibreria, dic que jo me n'adono ara, amb la vista enrere, de que jo quan he fet coses, normalment m'ha agradat estar amb entitats. Jo he estat a un grup de teatre de les Corts, que és del grup de teatre de l'Espiga de les Corts, que és una entitat de la qual vaig ser president, una entitat que ara és centenària. Per tant, ja era una entitat antiga on amb la Junta d'aquell moment li van donar un toc a la Documenta també. i em sento un continuador d'històries antigues. El Gremi de Llibreters és una entitat amb més de 300 o 400 anys. Vull dir, veig que acabo en llocs que tenen una història darrere i que m'agrada continuar-la sense donar-li cap revolució important, no? Sinó que tingui la continuïtat dins d'un món que va canviant.
0: Que tot això, Eric, ara està sonant de fons a Bruce Springsteen, suposo que ja l'has identificat, que em sembla que és un... El Bosch és un connector també dintre del Gremi de Llibreters. Que hi ha molts fans del Bosch, no, aquí, que xerreu, perquè no estareu tot el dia parlant de llibres.
1: Bueno, hi ha un dia que va venir darrere la vinguda de Bruce Springsteen a Barcelona, de cop ens vam adonar que allà, en aquell estadi, amb un número limitat de persones, hi havia un grapat de llibreters que porten el Bruce Springsteen com a company de vida. Aquí hi ha des de casos molt, molt fans, com pot ser la Fe de l'Expulsada, que no es perd un i jo penso que és un dels seus leitmotifs quan parles amb ella de moltes coses. Però també hi havia el Xavi Vidal de La Noia Giu, hi havia l'Aitor de La Senda.
0: Us agrada el Gremi?
1: Jo crec que sí, no és volgut perquè a cada un li arriba. A mi el Bruce Springsteen m'arriba quan jo tenia també el segon debut, devia ser. Havíem de fer un treball d'anglès que devia ser traduir una cançó per grups i a mi em va tocar amb una companya que del qual no he tornat a saber res més. Es deia Laia de Pena i que...
0: Si estàs escoltant Laia, envia-li un WhatsApp o vés a documenta.
1: I vés a documenta. Però que recordo que en aquell moment ella es devia flipar molt amb el Bruce, jo no el coneixia de res. I arrel d'aquella cançó que vam fer, que no recordo quina era exactament, però em va quedar aquest senyor gravat i després em vaig comprar el disco de The River i a partir d'aquí m'ha anat acompanyant també, perquè també és un símbol de resistència. Sempre el Bruce ha tingut aquesta resistència a mantenir-se ferm quan una cosa no li agradava, quan una cosa tal, amb una nostàlgia del passat, però encarant el futur. I lliga amb això que dèiem, no? Del que és ser llibreter, del que és mantenir una història al llarg del temps. En Bruce és això i continua fent-ho, no defrauda.
0: I al llapis de memòria del llibreter Eric de l'Arco hem trobat el Born to Run de Bruce Springsteen.

0: que ara, Eric, ens comentaves com descobreixes el Brus a segon de BUP. Tu, en aquella època, quines aspiracions professionals tenies?
1: Cap.
0: Cap ni una, eh?
1: No, jo segon de BUP no sabia què seria ni res. Jo sé que arribo a tercer de BUP, jo anava als Salesians, a Sarrià. Clar, ara podíem veure quin tipus d'escola és. Jo en aquell moment era una escola fins a vuitè, només anàvem nois. I vaig estar bé, ni destacava per dalt ni destacava per baix, era bastant transparent, tal. A primer de BUP van començar a ser un curs mixt i començaran a entrar les noies, que per molts de nosaltres que veníem d'un món només de nois va ser una revolució, però bueno, eren poques i anava molt disputada, suposo, i no sé, total, que quan arriba tercer de BUP jo vaig decidir que allò era molt, apretava molt i jo era un estudiant mitjà i vaig fer un canvi a un grau superior d'FP, d'informàtica d'equips, i allà vaig fer una cosa que m'agradava molt, vaig reafirmar que m'agradava molt tocar màquines. I vaig, després d'això vaig fer una enginyeria tècnica industrial i vaig començar a treballar amb el món de l'electrònica. Ho vaig passar molt bé durant molts anys, perquè estic parlant que això és l'any 94 fins a l'any 2014.
0: Que et converteixes en llibreter.
1: Que em converteixi en llibreter.
0: Amb 38 anys.
1: Sí.
0: Que el canvi és molt gran. O sigui, passar de l'electrònica a...
1: Però per mi no és un canvi, perquè jo en tot aquest temps ja... Jo des de l'any 94, que ja estava fent el 94, que estava fent la carrera, el 95, fins al 2008, vaig anar cada any duient a la Facultat de Filologia, aquí a la plaça de la Universitat, cada any buscant els professors que m'interessaven més de coses molt variades. Havia fet cursos de literatura antiga, on es feia coses de al voltant de l'Antic Testament o coses així, amb el Forcano. Havien fet literatura medieval portuguesa amb el Basilio Osada. Havia fet cursos de cinema amb la Mercè Coll.
0: Sí, t'interessava ja el tema.
1: Jo m'ho passava molt bé. Sí, no, una cosa no em treia l'altra. Suposo que això també li va interessar al Cots quan va buscar un llibreter nou per la Documenta, no? I el que ara, dit d'una manera, seria un cercador d'humanitats. Per això després, quan vaig decidir estudiar de veritat, l'any 2006, vaig començar a fer el que seria el segon, el grau superior, no sé com diria, tenia un altre nom, el segon cicle de teoria de literatura i literatura comparada. Em vaig adonar que passar d'anar duient el que m'agradava a fer una cosa arreglada, hi havia un salt, perquè llavors et tocaven les coses que t'agradaven i les que no t'agradaven gens. I llavors va néixer la meva filla i entre tot una mica vaig deixar d'anar duent i em vaig matricular a Humanitats a la UOC, que hi vaig acabar després de 10 anys. O sigui que sempre he tingut un tarannà de m'agrada molt la part d'enginyeria creativa i m'agrada molt llegir, en general sense un tema concret.
0: Però quan tu t'assabentes que el Josep Cots busca una persona, ho veus claríssim?
1: Ho vaig veure claríssim. Sí, jo aquell dia recordo, aquesta història explica moltes vegades, estava a casa, això va sortir encara, tots teníem Facebook, i ja vaig veure-ho a Facebook. Llibreria emblemàtica, busca llibreter jove, una cosa així. Està penjat a la llibreria, a l'article. I el va fer l'Albert Forns, que a més és Premi Documenta.
0: Sí, sí.
1: I aquella tarda vaig agafar la Mariona, que ja tenia, pues,
0: la teva filla,
1: 5 anys, sí, la Mariona, i vaig dir, Mariona, vine, que venim, que anem a... No vaig dir res a la Marta, la meva companya, vale, per no crear expectatives de coses de que estàs loco. I vam anar els dos, recordo molt bé, vam anar, està el Josep, no hi és, vam esperar asseguts davant, com una pel·lícula de neorealisme italià, vull dir, els dos asseguts al terra de davant de la Documenta, a la botiga de davant, i quan va arribar el Josep, li dic, mira, Josep, acabo de llegir això, ho he vist claríssim i t'ho dic. A partir d'aquí decideix tu, evidentment, però tal, i a partir d'aquí. Jo en aquell moment em va semblar que era un procés molt llarg de selecció, però clar, si això devia ser el novembre... Al desembre ja estan fent tots els plans i al gener ja teníem decidit que fèiem el trasllat de la llibreria i que tiràvem endavant el projecte. Van ser 2 mesos tot allò d'aquest procés.
0: I quan li dius a la Marta?
1: No me'n recordo. Això no ho recordo, però home, va ser en algun punt intermig de tot això quan el Josep em devia dir que sí. Sí, quan ja estava tot...
0: Si tu fas el procés de selecció...
1: Però va durar molt poc,
0: en
1: això.
0: En secret?
1: No, en secret no. Jo vaig dir, bueno, el Josep em devia dir... vine a parlar-ne. Pues devien ser 2 setmanes després o 3. No. O sigui, això sí que ho he oblidat. O sigui, aquestes coses que recordes, jo recordo que li vaig dir i que li vaig preguntar, perquè vam parlar amb el Josep, el que implicava la llibreria. No tant a nivell econòmic, sinó a nivell de que tu arribes a la llibreria a les 10 del matí i d'allà surts quan surts. Vull dir, tanques i encara has de fer caixa, endreçar-ho tot i tal. I per tant, era un canvi de vida d'una persona que sortia de casa. Jo sortia a les 7 i mitja del matí per entrar a treballar a Montcada i Reixac, en un polígon industrial, a les 8 i mitja, a la quarta nou, i sortia allà a les 6 i mitja, 7. Ara sortiria més tard i amb més dificultats per complir uns horaris familiars.
0: Per conciliar.
1: No? Sí, sí. I per tant, vam parlar-ho a casa. No va ser un sí al Josep sense haver-ho consultat, però el procés previ no vaig... A mi em costa molt compartir coses que estan en procés i que no saps si sí o si no fins que no estan, perquè llavors em genera... unes preguntes que no, fins si no tinc clar què em dirà, què passarà, no vull estar amb expectatives a fora al meu voltant, no? Però això sí que ho he fet sempre, no sóc de compartir les coses fins que no sé que estan bastant avançades.
0: I així va ser com l'Eric de l'Arco va fer el paso.

0: El llapis de memòria del llibreter i president del Gremi de Llibreters de Catalunya, l'Eric de l'Arco. També hi hem trobat a un dels reis del country, com va ser Marty Robbins, amb la cançó El Paso, que és un tema publicat l'any 1959, que tracta de la història d'un cowboy que, déu-n'hi-do, per amor, la traca que calia a l'home, eh?
1: Bueno, clar, però això, amb la història en si, que després les cançons de country tenen aquest fet de que sempre expliquen històries, moltes vegades històries molt personals i posades en la veu del cantant, però moltes vegades el cantant interpreta com si fos un actor el personatge d'aquesta cançó que està cantant, no? Llavors, això els dona una vida, lliga molt, suposo, amb la gent d'aquell país, dels Estats Units, que ho poden viure com històries molt personals, no? A mi em porta, el Marty Robbins era el cantant favorit de mon pare. Mon pare, que ara fa 12 anys, 12 o 13 anys que va morir.
0: Sí, va ser quan obres la documenta, més o menys.
1: Sí, en certa manera, hi ha una història que no acabarem mai. Però sí, mon pare era un escriptor, mon pare escrivia, era periodista, havia treballat a La Vanguardia i al Solo Moto i al Solo Auto, era periodista esportiu de motor. Ell era especialista en Fórmula 1, va ser un dels primers periodistes que va treballar seriosament la Fórmula 1 a Espanya. Havia fet llibres sobre l'esport del motor, havia fet, que es deia, una revista Quatro Tiempos i un llibre que es deia Quatro Tiempos. Això ho feien a casa. A casa meva hi havia aquesta editorial i el meu pare s'hi va dedicar. Després va ser periodista amb el grup Solo Auto, Solo Moto i va seguir tot el campionat de Fórmula 1 molts anys, el de motos uns anys. Però el meu pare, quan tenia 40 anys, li van diagnosticar Parkinson. I el va acompanyar fins als 65, que va morir. Llavors, pues, als estius, amb el meu pare, la meva mare, el meu germà Víctor i jo, fèiem un viatge a l'estiu, que era acompanyar el meu pare a dos grans premis. Normalment eren Alemanya i Àustria o França-Anglaterra. I mentre ell feia la feina, nosaltres pues, viatjàvem, anàvem en cotxe, fèiem grans trajectes en cotxe, i tenien les cintes de... Feia dues coses, ell. Una, posava cintes gravades de la tele de pel·lícules que li agradaven molt, de l'Oeste també, i sentíem la pel·lícula sencera amb àudio, i seguíem els llargs. I l'altra cosa que feia i tal era tenir unes cintes de cançons de country, i aquesta, el Marty Robbins, que havia estat un corredor de cotxes també, perquè jo veia lligant per ell, que per ell era molt important, era el seu cantant favorit. I llavors això crea un lligam a casa, que penso que aquí també amb el meu germà el tenim molt fort, de dir, quan sents Marty Robbins et porta molts records i ens crea un lligam a ell i a mi molt important, penso que el mantenim. I passen coses, com un dia estàs veient una sèrie que t'agrada molt com Breaking Bad, i l'últim capítol de Breaking Bad comença amb aquesta cançó.
0: Uf, t'agafa amb la guàrdia baixa,
1: i,
0: això.
1: No, però és que a més el tio, el protagonista, ara me'n recordo com es diu, però això...
0: El Walter White.
1: El Walter White agafa, està en un cotxe, agafa la ràdio, obre la cinta de casa que té, que era la mateixa cinta que tenia un pare al cotxe, i la posa i sona la cançó. No? I ens dius, bueno, de moment vaig enviar el WhatsApp a tota la família i tot, però notes que són aquests vincles que tens familiars, no? I a mi escoltar qualsevol cançó del disco del Marty Robbins, d'algun Fighter Ballads, Another Trail Songs, que és un disco vermell, doncs em porta molt vincle familiar amb el meu pare, amb la meva mare, que ella és més de Raimon, de cançó catalana i tal, però amb això ho compartim tots, perquè aquests moments són aquests que marquen la infància, no? els llargs viatges en cotxe.
0: I quins records tens d'aquella Barcelona de finals dels 70, principis dels 80, on tu et cries? Que ets, em sembla que ets al barri de les Corts.
1: Jo soc cursenc, tot que el meu brinca cursenc ve de més tard, vull dir, sentir-me... El que passa que llavors, això ho hem parlat moltes vegades amb ma mare, no? Jo visc el que seria Travessera de les Corts just davant del Mercat de les Corts, i això, les dinàmiques familiars pues, són com són, no? I nosaltres, per exemple, viatjar en metro era molt difícil perquè amb dos nens en aquell moment no hi havia ascensors, no ens adonem dels canvis que ha fet la ciutat, però pujar amb un autobús als anys 80 no era gens accessible perquè hi havia uns torniquetes, no hi havia cap mena de plataforma per pujar i tal, al metro també eren moltes escales, no hi havia ascensors, per tant jo crec que ens movíem poc pel barri i molt poc per Barcelona, però sí que recordo que la meva mare ens baixava al centre, era... Per una part, una mica al barri de les Corts, la plaça Concòrdia, una miqueta aquella zona, però no molt lluny, no tenies tampoc molt on anar, i després baixar al centre a caminar doncs, per la Rambla, per Portal de l'Àngel, aquesta Barcelona més del que et diríem ara el barri gòtic. No? Una Barcelona potser més gris, però molt més barcelonina en aquest centre, clar. Baixàvem de normal al centre i això és una cosa que penso que ara costa més de fer perquè aquest centre s'ha perdut cap a una altra cosa, que és el turisme, com moltes ciutats del món. Jo no dic que Barcelona hagi de ser una excepció. Barcelona pateix el mateix que les grans ciutats del món, que són capitals turístiques. I per sort, els barris, en canvi, s'han tornat més ciutadans de Barcelona. I ara jo faig molta més vida al meu barri de les Corts o baixo cap a Sants. A la meva infantesa no vam baixar mai cap a Sants. És una cosa que després li pregunto, per què no anàvem a Sants, que estava allà al costat? No era la nostra ruta.
0: Per què no?
1: Sí, perquè no baixàvem, no hi ha més explicació.
0: I a tu, de petit, quan et preguntaven què vols ser de gran, Eric, tu què deies? O tampoc tenies ni idea?
1: No.
0: Res, ni bomber, pilot de Fórmula 1...
1: No ho sé, jo...
0: Escriptor? Res, eh?
1: Res. No. Jo penso que no vaig tenir noció de que podia treballar alguna cosa clara fins que no vaig fer el segon grau d'FP i em vaig adonar que ja podia triar un ofici que era algo relacionat amb la programació o amb l'electrònica. I va ser quan vaig trobar la meva via laboral en aquell moment.
0: Però quan ets petit somies, jo què sé, en ser urruti, vull dir, pots...
1: No, perquè jo és que... tinc una foto, disfressat de jugador del Barça, del parvulari, però amb el meu germà, però no el recordo ara. Home, jo sé que com, coses que em marcaven, doncs que a mi m'agrada molt llegir, això sempre, i ja està, no... Llavors, fins que... Potser vés tirat per la història, perquè sempre m'ha agradat, dintre de tot el que he llegit molt, el que és la història pura, el coneixement històric, i tal, però no em veia fent la carrera d'història, no sé per què, perquè quan vaig triar tercer de bucle fer vaig fer ciències pures, no biologia i tal, i física. A mi la física m'agradava, vull dir, era molt transversal, i quan ets molt transversal és molt difícil triar. Tens masses al·licients, és com quan tens moltes coses allà per anar a fer, o molts, dius, ara què faig? No ho sé, no?
0: Et tornes a fantàstic, sí. Perquè tens tant per triar.
1: Sí,
0: Eric.
1: Llavors no tinc consciència d'haver tingut clar què seria fins tal. I de cop, a mitja vida, em va aparèixer. Sí que, per exemple, ja als anys, quan ja tenia 20 i pico, estava treballant molt a l'entitat de barri, a l'Espiga, i em vaig adonar que m'agradava, que em sentia bé generant equip, o sigui, presidint l'entitat, que... que queda molt malent dir-ho, però que em sentia bé estant allà dalt.
0: Sent president.
1: Sent president, però per capacitat de generar diàleg, de generar consens. Jo havia vist juntes molt dures de gent barallant-se, dic, és que això no, juntes de 4 hores, dic, això es pot fer en 2... Sí, jo m'adonava que podia fer que la reunió durés menys, que fos més productiva, endreçar-ho més, i això és una mica, entre això, vaig ser monitor d'esplai molt tardà, vaig començar a ser monitor d'esplai als 23 anys, perquè m'ho van demanar uns amics, i també allà vaig veure a Santa Eulàlia, a Vilapiscina, com podia generar consensos i fer que la gent, i també aprendre a escoltar molt a la gent i endevinar o intentar intuir què volia dir la gent quan explicava les coses, i que amb això era bo. Això, doncs, entre l'esplai, l'espiga i tot, em vaig adonar que dirigir equips és una cosa que em sento a gust.
0: Que ets un mandó, vamos.
1: Ahí estamos.
0: Que en aquell cotxe de l'Eric, quan era petit, podia sonar country, no?, per part de pare, sí. Podia sonar la nova cançó, també, sí. Per part de mare, i hi havia algú que també posava la chanson francesa.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: La Metec del músic franco-egipci George Moustaki sonant al llapis de memòria del llibreter Eric de l'Arco, que aquest tema es va publicar l'any 69, o sigui, encara quedaven, res, 6 anyets perquè tu arribessis al món. Anem a la infància, com dèiem, estem al cotxe?
1: Sí, jo he tingut una infància molt tranquil·la i molt fàcil perquè... Bueno, primer et refereixo que aquesta cançó també em porta al meu pare i a la meva mare, sobretot també al meu pare, i aquests viatges en cotxe que deies tu, eh? Llavors, la meva infància era anar a l'escola, jo no feia gaires extraescolars, per tant, anava, tornava, no era un gran estudiant, recordo èpoques en què fins i tot teníem un professor que ens feia fer els deures d'una manera molt autònoma i no feia res, i després a l'última hora havia de fer-ho tot, vull dir... Jo estic molt content perquè ara mateix els meus fills, el Guillem i la Mariona, són molt millors estudiants del que jo vaig ser mai, i em sorprèn, eh? Perquè dius, nois, milloreu la raça, està molt bé. I me'ls miro i dic, jo no era així, era dels mitjans. I a casa estava molt bé, meu pare viatjava, treballava i per tant potser estava menys, però quan venia doncs, sempre recordo que ens explicava contes a la nit el meu germà i a mi, ens llegia els Tintins. El meu pare era, es deia Javier de l'Arco i ve d'una família que va arribar a Barcelona de Navarra en acabar la Guerra Civil. I probablement, sabent això i sense haver investigat molt, una família molt vinculada al règim franquista. Però en canvi mon pare tot això, tot i que podia tenir una ascendència a això, es va casar amb una noia molt barcelonina i molt catalanista. I a casa, per tant, era una dualitat existencial molt, molt curiosa. I va ser una infància, que diria, fàcil. T'ho podria corroborar el meu germà Víctor, però estàvem a casa, amb el meu germà hem tingut una relació doncs, típica de germans, de barallants, cridants, estimants. I en tot, doncs, vaig anar creixent en un ambient molt, molt normal als estius. Els meus avis tenien una casa al Maresme, doncs anava a passar l'estiu allà, ja vam fer uns amics...
0: Sí, carai, sí. Quina infància, tu, eh? Quina
1: però enveja. Molt tranquil·la, sense... I a més, teníem la gran sort, que era la marca diferencial, penso jo, és que els meus pares ens portaven d'entre els 6 i els 15 anys o 14, ens van portar de viatge als estius, a veure món per Europa, amb uns viatges que eren tot en cotxe, molts quilòmetres i tal, però vam veure molts països, moltes coses i amb una unió familiar que fan els viatges que permet pues, crear aquests vincles no? De cotxes, d'hores, de música. En aquell moment, a més, no hi havia Walmans, per tant, tots escoltaven la mateixa música i els nens, en aquest cas, no tenien ni veu ni vot, vull dir que aquella
0: cita... Us menjàveu el que hi havia sí. I ja està. Que tens records de la Diada de Sant Jordi d'infància?
1: No, jo penso que d'adolescència sí. En recordo alguns d'haver quedat amb alguns amics i baixar les Rambles. Recordo les Rambles, eh?
0: La primera rosa que regales.
1: Sí, en tinc alguns records d'aquests, de roses regalades i d'amors no correspostos i coses d'aquestes. I després la Diada de Sant Jordi sempre ha estat un vincle amb aquesta gent, aquestes persones que després pues, he mantingut el fet d'enviar un petit record de Sant Jordi, un punt de llibre... fet amb roses, que envio cada any, a les persones a la qual m'he enamorat alguna vegada.
0: Es venien més llibres abans o ara, per Sant Jordi?
1: Per Sant Jordi no ho sé. Les llibreries abans venien més. Jo estic segur, la Documenta ha tingut... Estem molt contents, i estem bé i vivim bé, però jo crec que abans a la Documenta podíem viure dos llibreters molt bé, i ara n'hi ha un que...
0: Ha de sobreviure.
1: Sobreviu amb tres treballadores que també sobreviuen. No dona per més.
0: I pregunto això de Sant Jordi perquè t'he llegit dir en una entrevista que et feien com a president del Gremi de Llibreters sí. Que deies que ens hem de plantejar quin Sant Jordi volem.
1: Bueno, això és un debat central amb ara com estem també parlant dels llibreters. No? Què volem? Quin país volem? Volem un país amb llibreries... o podem viure en un país sense llibreries.
0: Això és la campanya que heu engegat.
1: Sí, i llavors el Sant Jordi jo penso que és un moment molt important per reivindicar el paper de les llibreries i jo penso que ho aconseguim. Fora de tot el que muntem aquí, que és molt important també, al centre de la ciutat de Barcelona, quan a mi em pregunta per Sant Jordi, però és que es pensi que Sant Jordi no és Passeig de Gràcia, que també és que tot un país s'aixeca i a cada poble de Catalunya, a cada vila, hi ha un lloc on un llibreter normalment, si no el quiosquer aquell dia fa de llibreter, tothom s'aixeca i tenim els llibres de tot el país, a totes les places de totes les viles hi ha un punt de llibres del dia de Sant Jordi i un punt de roses. I això dura un dia, la gent surt en massa perquè se n'adona que vol participar, comprar un llibre per la persona que s'estima o per les persones que s'estimen i una rosa, i després el dia següent la vida continua a la llibreria.
0: I què ens hem de plantejar?
1: Doncs, per un cantó és si això cal fer-lo créixer més, que a vegades sempre volem créixer. Jo penso que ara, això m'ho plantejava fa 3 anys, és que, clar, doncs, penso que hem assolit el volum que volíem, que hem de tenir aquí a Barcelona, que és a l'epicentre de tot el país, i hem de transmetre que les llibreries són a l'epicentre del dia del llibre, que la llibreria aquell dia hi aporta molt i que la resta de l'any hi és, i que tots hem de ser conscients de que les llibreries estem tot l'any, i que el paper central de Sant Jordi correspon als llibreters, que són qui fan les tries per tenir la major varietat de llibres el dia de Sant Jordi, i que no cal créixer més amb espai, sinó és que ens ho demanés un públic que diu, no, és que ara tenim el doble de lectors que fa un any, hem de cultivar un país de lectors, que això la pandèmia ha fet una feina que totes les campanyes del llibre, de totes les institucions, no han pogut fer. Si la pandèmia va convertir un país que era lector fins a un punt, el va incrementar moltíssim.
0: Sí, la gent a vegades el que no té és temps.
1: Bueno, és que estem en un món de robatemps. Sembla que el llibre que hi ha del Makelende de Momo, calia, en comptes de ser més impossible, sigui més real, no? Cada vegada tenim més elements que ens roben més temps i ens roben la voluntat. És Momo és això, els lladres de temps, és els homes grisos.
0: Que és la, un dels clàssics de Sant Jordi és el famós rànquing dels més venuts.
1: Sí.
0: Això què? Això és, mira, és fiable? Això,
1: no.
0: No?
1: Sí, bueno, sí, no, a veure. Sí, no, a veure, que m'ha fotut amb un merder. Jo, personalment, sóc un gran enemic del rànquing perquè no representa el que és Sant Jordi. Sant Jordi és una varietat de llibres venuts, uns 75.000 títols diferents, on al final el rànquing en destaca 10 de cada... que, a més, representen un 2 o 3% de tot el que s'ha venut aquell dia. La gràcia de Sant Jordi és que de molts llibres se'n ven un o dos a cada llibreria i tot el conjunt fa 75.000 títols
0: diferents.
1: Sí, Eric,
0: però si estem d'acord, però si no és fiable i no hi creus, per què es publica?
1: Perquè si no la fem nosaltres, que tenim les dades, i per tant no és fiable, perquè quan la traiem la primera, l'última, que és la setmana després, aquesta és la fiable, perquè aquesta té totes les dades ja... Però a les 8 del vespre del dia 23, que és el moment en què es necessiten
0: clar,
1: aquestes...
0: Clar, ho teniu.
1: Jo estic donant les dades aquí, i aquí al costat estan totes les parades encara venent llibres, perquè a les 9 de la nit és quan comencen a tancar, però les parades no han volcat les dades. És a dir, però és necessari, perquè els anys en què el gremi i la cambra del llibre no ha publicat aquestes dades, s'han buscat d'altres maneres menys fiables. Vull dir, s'ha trucat a llibreries. Quin és el més venut en aquesta llibreria? Quin és? Llavors fan un...
0: Mare de Déu. Clar, és el mal menor.
1: És un mal menor, i sempre que siguem tots conscients de que representa el que... Però també és veritat que cada vegada nosaltres ens notem més escoltats per la premsa, pels mitjans, pels periodistes, i cada vegada destaqueu més la varietat de ventes per sobre del més venut. Però al final vivim en un món de rànquings. Doncs per l'estructura que tenim de societat necessitem saber qui és el número 1. Igual que un només pot guanyar la Lliga o un només pot guanyar la Champions, només un pot ser el número 1 dels llibres venuts.
0: Però si sempre són els mateixos, quan mires aquests rànquings sempre veus els mateixos algú es cola.
1: No, hi ha variacions, i aquest any estan molt interessants perquè hi havia menys mediàtics aquest any. I, per exemple, el més venut en català és un llibre que pots considerar tal, però les crispetes ha estat, és un llibre sense autor mediàtic a darrere. És una autora,
0: La Regina, que ho va patar amb les calces al sol,
1: ha fet la segona part, i per tant no podem considerar un llibre mediàtic. És una autora mediàtica per ser autora, per tant, té mèrit. I la resta de llibres, el Gil no és, pot treballar als mitjans, però no és un conegut de la cara de ningú. Pues allà està, no?

0: no és, pot treballar als mitjans, però no és un conegut de la cara de ningú. Pues allà està, no? I mires la llista i dius, bueno...
1: Cada vegada hi ha menys mediàtics.
0: No, ha estat, jo crec que és més circumstancial, que aquest any no n'hi havia.
1: L'any que ve ja veurem.
0: Perquè l'any passat sí que n'hi havia, aquest any no han tingut a temps, o no han aparegut els llibres dels autors que normalment publiquen per Sant Jordi, que ho peten, i que també tenen el seu dret a fer-ho. Vull dir, ha d'haver-hi el llibre del moment que dius, mira, jo escric un llibre, és entretingut, la gent el compra, se'l llegeix, hola, bones, i ja està, com veiem les pel·lícules de la tarda a la tele.
1: Suposo que has identificat la cançó que està sonant de fons, és el GTM de l'Anna Roig i l'Ombra de Tun Xian, que acabarem amb aquesta cançó perquè, mira, queden 4 minuts, però abans t'he de preguntar per la Marta, perquè, pobra, no, és la teva parella i n'hem parlat molt poc. Com us coneixeu, tu i la Marta?
0: Bueno, ens vam conèixer a una trobada de la Societat Tolkien espanyola.
1: Ah, molt bé.
0: Sí. Som friquis, aquesta etapa no l'he citada. Jo sóc membre de la Societat Tolkien perquè em vaig descobrir Tolkien pues, també a la meva adolescència, amb el Hobbit, arrel de jugar un joc d'ordinador que també sortia això i tal... I vaig anar a Sabadell a la trobada anual de la Societat Tolkien, la feien a Sabadell aquell any, l'any 98, i em vaig trobar una noia també de lluny, una noia pèl roja que estava pintant una samarreta amb el símbol de Feanor, que és un elf de la primera edat, i aquella nit ens van conèixer perquè era amiga d'una noia que era d'allà i tal, i pues això era un desembre del 98, i van començar a sortir un febrer del 99, i des de llavors, doncs, amb alguna... vam trencar, vam tornar, vam fer un viatge junts a Sud-amèrica d'un any i mig, vam viure a Bolívia.
1: I què fèieu a Bolívia? O sigui, era
0: vam
1: plaer.
0: Muntar una biblioteca escolar a una escola de les Teresianes, a Sant Julián, a la vora Santa Cruz, i vam muntar una aula d'informàtica pels professors i pels alumnes. Una cosa que em va agradar molt, perquè va ser, jo dic, escolta, anem a treballar. Una cosa tan bàsica com ensenyar com funciona el Word, com funciona l'Excel a adults, em va agradar molt. I vam muntar una biblioteca escolar molt xula i vam viure un any allà i feien classes de teatre, va ser molt, molt maco. I després vam anar visitant tots els casals catalans d'Amèrica Llatina, parlant amb gent de catalans que havien emigrat. I d'això no n'hem fet res, però tinc les gravacions, les cintes, i vam viatjar, i llavors quan van tornar vaig tornar ella va decidir ser mestra, i jo vaig continuar fent d'enginyer fins que va aparèixer la Documenta. I la Marta, pues, penso que som... Ens hem trobat i som uns companys de vida amb dos fills que ens entenem bé, ens coneixem i ens estimem.
1: I som la comunitat de l'Anell.
0: I som la comunitat de l'Anell aquest que porto aquí del casament.
1: Que guai, que guai. Doncs mira, Eric, et sembla si tanquem amb l'Anna Roig, que sempre és un plaer?
0: L'Anna Roig i jo i la Marta ens porta això, ens porta molt a la Marta, perquè hem anat seguint l'Anna Roig com a parella, hem anat als concerts que ha anat fent, amb l'Ombra de Tun Xian, ella sola, amb els projectes, i ens estimem molt l'Anna Roig, ens estimem de veritat.
1: Doncs acabarem amb l'Anna Roig. Ui, l'abstèmia primaveral. Ha sigut un plaer conèixer-te a través d'aquestes cançons, Eric de l'Arco.
0: Molt bé.
1: I que vagi molt bé la campanya, la Combat la distopia, tria la llibreria, que a més ve amb una amenaça que és esgarrifosa, que és que imagineu-vos com seria un futur sense llibreries. Perquè aquí quan va tancar una llibreria ens posem tots les mans al cap i tal, però clar, perquè no tanquin, alguna cosa haurem de fer tots plegats.
0: Pues en això estem, els llibreters de Catalunya.
1: Amparo Pérez a la producció i realització, Oriol Vila a la web, el Lluís Colomer i el Jordi Orós a la tècnica i un servidor. Us esperem demà per rebobinar, que demà rebobinem els millors moments de la setmana. Que tingueu molt i molt bona tarda.

0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
1: Són les 4 de la tarde, les 3 en Canàries. Los bomberos trabajan hasta ahora en un incendio en una industria de parafina en Orrius, en Barcelona, que mantiene a 900 vecinos confinados.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Josep Pedrals i Víctor Fernández Clares. I després, la resposta de Salvador Illa als jutges que investiguen la corrupció del PSOE i les estratègies dels partits a un any de les municipals. Fem oasi polític amb Joan Serra i Miquel Noguer.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Avui hem sabut que una universitària de Barcelona, que havia deixat el tabac convencional feia quasi un any i que havia començat amb un vapejador de gran capacitat, va acabar hospitalitzada. Tenia febre, tos i escopia sang. El diari El País explica avui que la jove va patir una hemorràgia pulmonar i que, per sort, ja s'ha recuperat. Els metges de toxicologia van quedar, però, impressionats amb les radiografies.
1: Sí, i segons dades del grup espanyol de càncer de pulmó, un 49,5% dels estudiants espanyols d'entre 14 i 18 anys han provat alguna vegada un vapejador, una xifra que supera la mitjana europea. Aquests dispositius de colors es poden fumar en espais interiors, com bars o restaurants, i són ara per ara l'opció preferida dels joves. Al balcó hem sortit al carrer a preguntar a aquests adolescents per què trien el vaper.
2: Fumo vaper perquè m'agrada molt, perquè té gustos diferents i, per exemple, en comparativa del tabaco, pues, que el tabaco té el gust aquest esquerós, pues el vaper almenys té bons gustos.
3: Doncs, sincerament, des de que fumo vaper m'ha agafat com una addicció. I a més, que hi hagi diferents sabors de vaper, doncs fa que vulgui provar-los tots i acabo fumant més.
4: Bueno, el principal motiu pel que fumo vaper és sobretot pel tema de l'olor, perquè no deixa olor un cop el fumes

0: ara mateix jo crec que fumo pues, més com, no com un mono molt fort de rotllo, si no ho tinc em moro, però com de que, joder, si veig que algú té o algú, pues dic, uau, pues tant de bo jo tindrà un.
1: Jo abans fumava tabac i després vaig passar el vàper.
2: La veritat és que jo no sé per què fumo vàper.
3: La veritat és que jo no sé per què fumo vàper. Montse Bellvé, psicòloga i investigadora a l'Institut Català d'Oncologia a la Unitat de Control del Tabac. Com estàs? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: De tot el que acabes d'escoltar, què t'ha fascinat més o, no sé, ho has perverat més?
4: Sí, desgraciadament és el que ens trobem ara, és això, no? Vull dir, joves que s'enganxen rapidíssimament a aquests productes perquè queden molt atrets pels sabors, és això el que, no? Atrapa més els joves, aquests sabors, no fa mala olor.
3: No fa mala olor,
4: sembla,
3: eh?
4: Més modern que el tabac, que és com antic, ja.
3: Aquest cas, a Barcelona, que estàvem explicant, l'explica avui el diari El País, ha acabat en hemorràgia pulmonar. Això ja és el que demostra, sí o sí, que pot ser pitjor el vapejador que el tabac? O estan en la mateixa línia?
4: Sí, podríem dir que és entre el dolent i el pitjor. I que el tabac és el producte de consum, doncs, que fa provocar més mortalitat i malaltia. Podríem dir que falten més estudis per les cigarretes electròniques, però que si és menys, si és menys nociu, ho és poc menys. O sigui, potser un 20% més, que realment no ens aporta cap benefici.
3: I un 20%, diries?
4: No, és un... De bona fet, estimació. Dels estudis, sí, depenent de quins factors estudis.
3: Expliquem bé quin sistema és. A hores d'ara, suposo que no hi ha cap oient que no sàpiga què és un vapejador. Però el sistema, què és? És nicotina, també. Com funciona?
4: Són uns aparells que porten una bateria, que per tant també és contaminant, no? Una bateria que escalfa un líquid que està compost per diferents substàncies, que el que fa és que quan l'escalfa produeix un aerosol. Llavors el que tu fas és inhalar aquest aerosol. Llavors aquest líquid conté diferents productes, substàncies, no? Com propilent glicol o glicerol, que és per fer aquest, no? Aquest aerosol, que li diem. Saboritzants, que estan fets per ser ingerits, però no per ser inhalats. Però s'han trobat també metalls, s'han trobat cancerígens, partícules fines, potser més fines que el tabac, llavors impacten més profundament els alvèols, produeixen aquest dany important al sistema respiratori.
3: El cas d'aquesta noia el coneixies?
4: Sí.
3: Va estar ingressada al clínic.
4: Sí.
3: Què és el que li ha passat? És a dir, ara estaves dient, segurament aquestes substàncies... Deia que era un vapejador de gran capacitat, explica El País. Això vol dir que li va perforar més el pulmó o infectar, o no sé quin
4: realment,
3: seria el verb.
4: Realment, aquests casos tan extrems encara no són molt freqüents, però no vol dir que no existeixin. Se'n van trobant puntualment. Tampoc no sabem si n'hi ha més perquè no hi ha un registre encara d'aquestes malalties derivades de podrien haver-hi més. Però és veritat que aquests productes i els líquids els pots comprar per internet i hi ha poc control de qualitat. Llavors, n'hi ha alguns que no segueixen la normativa i són de molta alta capacitat de producte. I llavors pot fer que tu estiguis inhalant constantment molt de producte, però també que la seva qualitat sigui... realment, doncs, amb moltes impureses, i aquestes impureses pot fer que acabis això.
3: És a dir, ja són nocius de per si a més no estan ben fabricats.
4: Exacte, clar. Pots no saber quines substàncies hi ha, i probablement d'aquesta marca que es compra només per internet, probablement la qualitat, o en general d'aquesta marca, o en aquesta remesa, perquè de vegades tampoc no hi ha molta... controls de qualitat. Perquè n'hi ha d'altres que sí que els passen, més controls, però d'altres que es venen per internet que estan menys controlats.
3: Jo, quan he parlat amb algú que vapeja, dic, però com és que t'has passat? Perquè normalment venen de les cigarretes normals i diuen, la majoria, és que és menys nociu. O sigui, això és una...
4: Això
3: és una idea que s'ha extès.
5: Una fal·làcia, no?, que corre.
4: Clar, diuen, bueno, és menys nociu i així es queden tranquils. Aquest menys nociu segueix sent molt nociu, no una mica nociu, sinó molt nociu. Llavors és això el que ha de conscienciar-se, de que t'has passat a un producte que segueix sent molt nociu.
3: La meitat dels adolescents, dèiem ara, l'ha provat. Perquè afecta més en un cervell dels joves els vapers?
4: Sí, perquè clar, el cervell dels joves, fins als aproximadament als 25 anys, el cervell no acaba de desenvolupar-se. I en aquest cervell adolescent és molt més sensible a la nicotina. O sigui, amb menors nivells de nicotina agafen una dependència més ràpida. O sigui, fins i tot en alguns casos que són més propensos a enganxar-se, en 2 dies d'ús poden arribar a agafar aquesta dependència. O sigui, molt més ràpida que en adults.
5: I després també es parla molt del concepte porta d'entrada a... Sí. El tabac convencional també pot funcionar així, un vapejador, oi?
4: Totalment, i en adults és cert que passant més els que fumen, no? Els que utilitzen les cigarretes electròniques són persones en general que fumaven i s'han passat, però de vegades ho combinen, però en els joves el que s'està veient és que cada cop més és la primera porta d'entrada abans que el tabac. Però s'ha vist que aquests joves que comencen per cigarretes electròniques tenen 3 vegades més possibilitats d'acabar fumant cigarretes convencionals.
3: Clar, és curiós, perquè suposo que al final no necessiten més i passen al tabac.
4: Bueno, acaben enganxant-se, estan enganxats a la nicotina, perquè l'addicció en ells és molt ràpida, i llavors doncs acabes provant d'altres substàncies.
3: Just avui la...
4: Que és molt, està molt, molt agradable.
3: Home, totalment. Ara parlarem de com s'escampa. Avui a l'Aquí Girona, el nostre company Carles Couso ha parlat amb la infermera Montse Prados de l'àrea bàsica de salut de la Bisbal Empordà. Ella és la referent de tabaquisme i el que li deia és per espantar-se.
6: Amb quants anys t'has trobat gent fumant?
7: Amb més petits són els de primer d'ESO, doncs m'he trobat i fa poquet, i d'altres ocasions també, nanos de 12 anys.
6: Amb cigarreta electrònica o vapers d'aquests?
7: Amb vapers, sí. I també m'han comentat que inclús joves més petits que ells, eh? Vull dir que...
6: Més petits que ells vol dir de primària, d'escola.
7: Sí, o sigui, estem parlant d'un problema real, que hem de tots ser conscients d'això.
3: Clar, nosaltres hem començat parlant de xavals, d'adolescents. Estem parlant de nens. Sí. Això és un problema real, ja.
4: És un problema real perquè és que tenim que quasi la meitat els proven. Quasi la meitat. Això és realment molt superior a les altres substàncies. I és veritat que comencen per curiositat, perquè comença el primer d'ESO i ja els nens de tercer d'ESO, i llavors ho compren molt fàcilment d'aquests que de comprar i llançar, que són, a més és molt barat. Llavors, com que veuen tants de sabors, ho proven... I sí, Elisa, ja.
3: Clar, les caixetes de cigarretes tenen un missatge del Ministeri de Sanitat que realment és per tirar-te enrere. Veus autèntiques fotografies ultra desagradables. En aquest cas, els vapers semblen fins i tot petites joies, no?
4: Sí, clar. De fet, ja estan dissenyats de manera molt moderna, en colors preciosos, metal·litzats, l'embolcall doncs, és doncs, també molt bonic, així, fruites, que és molt, molt atractiu. Sí que és veritat que hi ha un projecte de llei del govern d'Espanyol...
3: Això t'anem a preguntar.
4: Doncs que vol equiparar totalment tots aquests productes amb nicotina al tabac. I que aquests embolcalls ja no siguin tan atractius, treure... els sabors, tot això seria molt important.
3: A què estan esperant?
4: Suposo que es facin... La proposta està feta i quan hi ha una proposta sempre passen uns quants mesos, un any, fins que sempre poden tombar algun de les... No, de les propostes i no sabem...
5: Però aquí també hi ha les tabaqueres, no?, que estan veient que igual el consum de tabac va a la baixa i el dels vapejadors va a l'alça, no?, i que és un moment decisiu perquè... És una mica el seu futur, perquè de la reglamentació que s'hi posi, no?, de lo punitiu que sigui, dependrà el que es pugui consumir més o menys. No sé quina influència tenen les tabaqueres en tot això i com intenten arribar als joves.
4: Exactament. Bé, clar, evidentment, el consum de tabac va baixant a poc a poc, tot i que encara és molt alt, un 21% de la població que consumeix un producte que és dels més altament...
3: Que ha baixat bastant, fa 10 anys, més o menys... Era
4: va
3: molt
4: baixar,
3: més.
4: Sí, va baixant poquet a poquet, sostingudament, va baixant. Però clar, és veritat que ara es troben en que han de buscar clientela. I són els joves a través d'aquests productes que a més els hi donen bastants més diners, més profit, perquè no tenen tants impostos.
3: La barreja de tabac i cigarreta electrònica és nefasta ja, no?
4: És el pitjor dels casos. O sigui,
3: per què?
4: Seria, entre cometes, però no és millor cap de les dues, però seria millor o només fumar o només les cigarretes electròniques, però la combinació és la pitjor de totes, o sigui, la que provoca més danys cardiovasculars, pulmonars, del sistema immune, en tots els aspectes. Per què? Perquè, o sigui, el fet de quan, no, a vegades la gent diu, disminueix una mica de les cigarretes i el que disminueixen cigarretes, doncs utilitzo les cigarretes electròniques i així una més salut. És veritat que reduir una mica les cigarretes no comporta tant de benefici per la salut. Mm. I en canvi, utilitzant les dues, el que fas és que tens totes les substàncies perjudicials del tabac, més les substàncies perjudicials de les cigarretes electròniques, que algunes són comunes, però d'altres són diferents. Mm. Llavors, aquests plus doncs, donen encara pitjors resultats.
3: Serveix la medicació que dona la Seguretat Social per deixar el tabac amb el vapeig? És la mateixa? Perquè és una addicció igual. És a dir, és la mateixa, serviria la mateixa
4: medicació. Exacte, sí, perquè el que fa és doncs, resoldre aquesta addicció a la nicotina, que és el que porta el que conté les cigarretes electròniques perquè siguin addictives. Mm. Llavors, sí.
3: A mi m'agradaria escoltar el nostre company, el Juan Carlos Ortega, que és humorista d'aquesta casa, el Transmite la Ser de les Noches de Ortega. Ell... una mica fumat de tot, i jo crec que estàvem parlant d'adolescents, però ell va començar també amb una idea molt jove i ens ha interessat el seu testimoni.
8: Hola, amigos. Os voy a contar lo peor del vapeo. Y es que no sacia. Quiero decir, un cigarro normal, yo he sido fumador de cigarros normales y aún los fumo de vez en cuando, pero un cigarro normal, cuando te fumas uno, te sientes saciado y no te apetece inmediatamente otro. Eso no ocurre con el vapeo. Si el vapeo, la sensación de estar saciado desaparece. Tú puedes vapear sin límite, con lo cual al cabo del día has estado fumando sin parar, porque es como un caramelo infinito y eterno que nunca te sacia. Dentro de lo malo y repugnante, un cigarro, que es malo y repugnante, al menos tiene esta ventaja de que te sacia, de que no te apetece fumarte otro al cabo de 10 segundos, pero el vapeo no te sacia y por la noche es como si hubieses fumado muchísimo. La gente que piense que vapear está bien para dejar de fumar, que sepan que es todo lo contrario. De hecho, yo empecé a vapear no para dejar de fumar, sino para fumar en más sitios. Fumaba cigarros en la calle y en los lugares donde no se podía fumar, taxis, aviones, la radio, vapeaba. Quiere decir que no vapeéis pensando en que vais a fumar menos. Fumaréis más, porque fumaréis hasta dentro de los aviones. Por lo tanto, amigos, mi consejo, es obvio, es que no se vapee ni se fume. De verdad, la vida son 4 días, no los convirtamos en 3, ¿vale? Un beso.
3: Gracias, Ortega, esto es fantástico. Tal cual, ¿no?
4: Sí, tal cual, el fet de que és veritat que el tabac sempre és la màxima, no? Pic de nicotina ràpida i saciant, però també és veritat que cada cop hi ha cigarretes electròniques més potents amb més capacitat d'addicció. Però el que és veritat, i es desprèn del que deia, no? És que el tabac, doncs, hi ha molts llocs que no el pots fumar. Per tant, tu fumes una cigarreta i no pots fumar habitualment i fins que no te'n pots fumar una altra passa un temps. Amb les cigarretes electròniques tu la tens a la butxaca i és constant. Clar. O sigui, tu tens la temptació allà constantment. Per tant, de vegades l'addicció pot ser fins i tot més alta, perquè és constant, tu no pots estar, en canvi la cigarreta, tu has de sortir, has d'encendre-la, te l'has d'acabar, i això és un constantment.
3: Calia fer més pedagogia, i cal, fer més pedagogia del vapeig, del tabac portem anys fent-ho, però el vapeig ja li toca, i més estudis, que m'he quedat amb això, que falten molts més estudis, no?
4: Sí, tot i que ja n'hi ha bastants, vull dir, ja podem parlar una mica més amb motiu per molts estudis. Evidentment, a llarg termini encara no tenim els estudis a llarg termini del consum al cap de 20 anys, com si tenim amb el tabac. Això no ho sabem.
3: Doncs Montse Ballbé, psicòloga, investigadora a l'Institut Català d'Oncologia, a la Unitat de Control del Tabac, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
3: De veritat, és de gran ajuda una xerrada com la que ens acabes de fer. Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.

0: Carbó, com estàs?
1: Aquí mirant números, temperatures i més temperatures.
0: Avui comencem amb tu perquè és la informació reina, la calor extrema que fa tot el dia. T'he escoltat a hora 14, no s'havien arribat als rècords. No sé si al final s'han superat les temperatures.
1: Ana ja estava repassant una mica aquests possibles rècords i mira, a la ciutat de Lleida s'han fet 37 graus, s'han registrat 37 graus a l'Observatori del Servei de Meteorologia, no, perdó, de l'Agència Estatal de Meteorologia, sí? Quan el rècord anterior era de 36,8 el 22 de maig del 2022. És a dir, que sí que en alguns llocs hem assolit temperatures que no s'havien registrat mai des que hi ha registres, altres ens hem situat ben a prop. Sí, com sigui, doncs, una jornada més amb aquestes temperatures més pròpies de la canícula, sí, que no de no estiu, perquè recordem que fins que no arribi el mes de juny, doncs encara no entrarem a la nova estació. I encara queda corda per aquestes temperatures,
0: sí?
1: Altes.
0: Sí, fins quan?
1: Mira, de fet, la idea així, de manera general, és que demà, més o menys igual. Alguns llocs pujarà una mica, altres baixarà lleugerament, però, en línies generals, les mateixes temperatures que avui. El cap de setmana ja el descens serà una miqueta més significatiu, i més encara la setmana vinent, però que ningú es pensi que ja no farà calor. De fet, tot el contrari, senzillament passarem de valors propis del mes d'agost a temperatures pròpies ja del mes de juny, de manera que de calor en continuarà fent. I el que no es veu encara és una situació favorable per les pluges, sí que la setmana vinent les tempestes podrien guanyar protagonisme. Dit això, si vols, anem al detall per demà ja.
0: Sí.
1: Bàsicament, destacar que aquesta nit, de nou, les temperatures seran una mica més altes que l'anterior, pràcticament ja tota la ciutat de Barcelona, com a gran part del litoral, ja no baixarem dels 20 graus, és a dir, nits amb mínima tropical, i alguns punts del nord de l'Alt Empordà, com ha passat la darrera matinada, per exemple, al Llançà, que no baixaven dels 29 graus, avui es podria repetir en aquest sector del nord de la Costa Brava també una nit tòrrida, que és quan no es baixa dels 25 graus. Per cert, després de la calor de la tarda, que el Pirineu ha comportat màximes de fins a 34 graus a les valls, ara tenim alguns xàfecs, justament al Prepirineu, al nord de la Catalunya central, poden continuar un parell d'hores més, però no passaran del que està fent ara, és a dir, algunes gotellades, alguna ventada forta, i després aniran desapareguent. I en general, demà ens espera de nou un dia assolellat, temperatures, com dèiem, pràcticament idèntiques a les d'avui, de 30 a 35 graus a la major part de Catalunya, superant els 35 a gran part de l'interior, apropant-nos als 38 a les comarques situades més a ponent, ja a tocar de l'Aragó. De nou molt de sol i a la tarda noves nublades amb xàfecs molt localitzats al Pirineu. Les tardes del cap de setmana sí que les tempestes al Pirineu podrien guanyar més protagonisme.
0: Demà la repassem. Gràcies, Carbó.
1: Que vagi molt bé.
0: Fins demà. Joan Bofill, com estàs?
2: Bona tarda, Anna.
0: Què està passant i què recollim del dia?
2: Amb aquesta calor intensa, també estem pendents d'aquest incendi actiu des de quarts de 12 del migdia a Òrrius. El Maresme ha començat a quarts d'una al del migdia al pati d'una fàbrica de seda i parafina i continua el confinament per més de 900 persones, que són tots els habitants d'aquest municipi. Martí Oliver, els bombers acaben d'actualitzar la situació, que han explicat.
3: Sí, la gran novetat és que l'incendi forestal que també hi havia ja està estabilitzat, la indústria està tocada al bosc, a la serrada litoral, i a banda de cremar la fàbrica també s'havia obert un flanc cap al bosc, però al final només ha cremat una hectàrea i els bombers l'han pogut atacar i estabilitzar. En canvi, l'incendi de la fàbrica continua cremant, i això és el que encara genera una gran columna de fum negre. Fins que no es rebaixi, el cap d'intervenció, Josep Manel Escudero, dels bombers, diu que el confinament es mantindrà.
4: El confinament, a la que ja baixi la columna significativament i ja no sigui un problema per la població, aixecarem el confinament, però no és l'incendi forestal el que ens està preocupant la columna, sinó que és la indústria, el que està acabant de cremar dins de la indústria.
3: Una dotzena de famílies dels masos del voltant havien explicat que havien estat desallotjats, però els bombers en aquesta intervenció el que han dit és que ells només han demanat confinar, no desallotjar.
2: D'acord, gràcies, Martí. També és notícia de fa poca estona. El president Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés, és literal, per informar sobre la situació política relacionada amb les últimes investigacions judicials conegudes. Fons de Moncloa apunten que aquesta compareixença ha de ser després del Consell Europeu, 19 de juny. També un cop l'expresident Zapatero hagi declarat davant del jutge de l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny. Per tant, estaríem parlant de que podria ser aquesta compareixença per la setmana del 22 de juny, dies abans del Comitè Federal del PSOE del dia 27. Avui justament ha començat el judici contra el germà del president, contra David Sánchez. S'asseu al banc dels acusats per haver obtingut presumptament un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. I avui Salvador Illa, el president de la Generalitat, ha posat en dubte la neutralitat dels jutges que estan investigant totes aquestes causes contra els socialistes. S'ha pronunciat per primera vegada el president de la Generalitat després que l'Audiència Nacional hagi requerit tota la documentació al PSC de la seva darrera campanya electoral, la de les últimes eleccions catalanes.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. Que ningú es confongui amb això.
2: Fa uns dies ja va defensar l'expresident Zapatero i ara ha assegurat que ningú doblegarà el socialisme en aquesta conferència a Barcelona. En parlarem a les 8 a l'Oasi Polític. I continua aquesta hora la reunió decisiva entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de mestres. Mantenen les vagues convocades, recordem, de moment per la setmana que ve. Una reunió, diem, decisiva perquè la Conselleria ja ha fet l'oferta definitiva, que no mourà, no modificaran, que és un augment pels mestres de 400 euros bruts mensuals al mes d'aquí a 3 anys. I la contractació també de 7.000 persones extra per a partir del curs vinent a l'educació pública. Anem a saber-ne l'última hora d'aquesta reunió que està seguint la Soledad Domínguez.
6: Bona tarda. La darrera oferta del departament pràcticament dobla els imports que es van pactar el passat mes de març amb Comissions Obreres i UGT i accelera la seva execució. A partir de gener de 2029, els docents cobrarien en complements autonòmics prop de 400 euros bruts mensuals més cara. Pel que fa a l'escola inclusiva, els 1.800 professionals extra que el govern ja ha aprovat contractar a partir de l'1 de setembre se sumarien 5.100 més en els 3 pròxims cursos, amb la qual cosa el reforç global sumaria prop de 7.000 nous especialistes. Aquí s'estan incloent professors per rebaixar el nombre d'alumnes per aula i també especialistes per atendre els alumnes amb més dificultats. A aquesta hora la negociació continua, s'han fet dos grups de treball, un sobre salaris, l'altre sobre reforços. Els sindicats vaguistes continuen sense veure-ho clar.
2: I un últim directe que tenim en marxa a aquesta hora, vam d'anar a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi ha protesta per la polèmica decisió del Tribunal Constitucional de les darreres hores, que és que ha tombat la principal llei catalana per lluitar contra la pobresa energètica. En concret, ha tombat la part del text que impedeix que les empreses tallin la llum o el gas a les persones vulnerables. I l'argument, un cop més, és que això ho ha de regular l'Estat i no és competència autonòmica. Aquesta llei va ser aprovada al Parlament per unanimitat fa més de 10 anys. Ho havien impulsat diverses entitats que avui són les que han convocat aquesta concentració a davant a aquest Palau de la Justícia. Allà hi ha en Pau Puig. Hola, Pau, bona tarda.
7: Hola, Joan, bona tarda. Una concentració convocada per Aliança contra la Pobresa Energètica, la PAH i l'Observatori d'ESC, entitats, com dèieu, promotores en aquell moment de la llei aprovada al Parlament l'any 2015 i que rebutgen a dia d'avui rotundament la decisió presa pel Tribunal Constitucional. Juanjo Ramón és portaveu de la PAH.
8: Intentar un pla de xoc, intentar recuperar d'alguna manera aquells drets que s'estan retallant a cop de sentència.
7: Sota el lema "Els drets no es tomben", els afectats i plataformes reclamen que el Departament de Drets Socials faci un pas endavant i s'assegui a negociar. Josep Babot és portaveu d'Aliança contra la Pobresa Energètica.
9: Necessitem un full de ruta urgent per afrontar aquest nou escenari i una resposta coordinada amb les entitats i administracions que formen part de la taula de pobresa energètica.
7: Han exigit també que les empreses energètiques assumeixin la seva part de corresponsabilitat.
2: Gràcies, Pau. I per cert, la defensa de Jonathan Andic ha contraatacat aquesta tarda presentant un recurs on demanen retirar totes les mesures cautelars contra ell, denunciant que les filtracions, la seva detenció, li ha provocat ja una condemna social i, entre altres proves, la defensa revela per primera vegada la trucada del fill a emergències on, entre plors, demanava ajuda perquè el pare, deia, acabava de caure per un barranc. Andrea Villòria.
10: La defensa denuncia en aquest escrit que la detenció del primogènit va ser, segons ells, innecessària i diuen que el tsunami informatiu que va provocar li ha generat una condemna social anticipada. El recurs, a més, rebat 1-1 els 7 indicis contra ell. Per exemple, les 3 visites de Jonathan Andic al lloc dels fets una setmana abans de la mort del pare. La defensa afirma que mai ho van negar i atribueixen les suposades contradiccions a una mera confusió semàntica. És literal. Entre els elements nous que porten hi ha, per exemple, la trucada que el fill va fer al 112 emergències, on entre llàgrimes demanava ajuda perquè deia que el seu pare havia caigut per un barranc i que enviessin urgent una ambulància. Per defensar la bona relació entre ells dos, aporten també la declaració de les seves germanes, d'un oncle o del president de Mango, que coincideixen que pare i fill s'estimaven i neguen el mòbil econòmic del suposat homicidi.
2: I acabem amb aquesta operació pionera. Cirurgians del Sant Joan de Déu i del Clínic han operat per primera vegada a tota Europa un fetus de 28 setmanes per col·locar-li els budells dins la panxa.
11: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri de que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
2: El doctor Eduard Gratacós, que explica els reptes que van haver d'afrontar els especialistes per salvar en Tiagos, com es diu el nadó, que ara té 2 mesos, que està perfectament, en una operació que també es va fer sense posar en risc la vida de la seva mare, la Camila.
12: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía. Inicialmente creímos que no lo íbamos a aceptar, pero que finaliza con mucha felicidad, con mucha alegría, teniéndolo a él acá ahora.
0: Teje, agradaria el balcó, com estàs?
13: Hola, Anna Puigvoltes. Queda avui començar amb la calor, jo també, com el carbó i com el bufill.
0: Home, avui tens que... has de tenir calors perquè tenim...
13: Home, està calent
0: comiat.
13: El fitxatge de Gordon.
0: Gordon.
13: Sí, sí.
0: No? I Michel.
13: Sí.
0: Que se'n va.
13: Sí. Ja és
0: com
13: oficial.
0: Com era previsible, no?
13: Era previsible, però ja és oficial. Michel deixa de ser entrenador del Girona. I suposo que si no, demà els propers dies coneixerem el destí. Ha sonat amb força l'Ajax els últims dies, a veure què en sap l'Àlex Luna. S'ha acomiadat Xavi Pascual aquest matí, o sí. Més aviat ha explicat els motius pels quals s'acomiadarà a final de temporada.
0: Se'n va a Dubai, oficial. No?
13: No ho ha desvelat. Ah. És a dir, se'n va... Sí. Ens ho porta explicant el Seixó fa dies, que té una oferta de Dubai.
0: Jo he escoltat el Seixó dir això.
13: Sí, té una oferta de Dubai de xifres que maregen en el damunt de la taula i pagaran la seva clàusula de rescisió i se'n va a final de temporada. No ha volgut dir avui, ha volgut guardar... És habitual això, quan un surt bé d'un lloc no... Centrar-se en el comiat i anunciar més endavant on anirà. Ha de competir per una lliga CB en uns playoffs amb el Barça encara, per tant, el destí no és oficial, però s'anirà a Dubai. I ja tenim Anthony Gordon a Barcelona.
0: Sí, ja tal, és bo.
13: Ja tenim aquest noi nascut a Liverpool,
0: sí.
13: De 1,85 m, ros, una mica el germà lleig de Bradley Cooper.
0: Ah, sí?
13: Si li mires la... Sí, me'l recorda.
0: Ara, sí.
13: Segons en quina foto.
0: Molt alt, sí, això és veritat.
13: I suposo que quan acabi de passar revisió mèdica estigui tot signat, s'havien de revisar els contractes, avui havent dinat i tot plegat, doncs, entre aquest vespre o demà el mateix farà oficial, perquè l'acord ja és total entre clubs, entre club i jugador, el Barça pagarà 70 fixos i 10 variables, i ocuparà, perquè ens entenguem, ve a fer la funció que ha fet Rashford aquest any, en el sentit damunt del terreny de joc, és a dir, en funció del seu rendiment serà més titular o menys. Però això no vol dir que vingui a fer de Lewandowski, que és el que ha marxat. És a dir, fer el que feia Rashford, més aviat a jugar de banda, tot i que també ha jugat molt pel mig a la Champions i ha fet molts gols, però el Barça encara el peix gros de l'antecentre encara l'ha de fitxar.
0: Això s'ha de fitxar. T'escoltem, doncs, a 8:45.
13: I avui ja són oficials, les marxes de Mapileón, d'una Batlle... Sí.
0: Ah, ja es va acabar tot.
13: El Barça femení...
0: Ah, ja està.
13: Continua de comiats.
0: Gràcies, Teje, fins ara. Antoni Suárez és el control de so. Són les 7 i
14: 30. I 30.
0: Són 8:45. No hi veig avui la llum. D'aquest dijous 28 de maig. Joan, què ha de sonar?
2: Gracie Abrams.

0: Estem escoltant Hit the Wall, que és el darrer tema, la darrera cançó que ha publicat la nord-americana Gracie Abrams. És el primer tema, la primera cançó que coneixerem del seu nou àlbum, el tercer de la seva carrera, el primer que publica després de 2 anys sense nova música. I aquest nou àlbum de la Gracie Abrams es dirà Daughter from Hell, filla des de l'infern, que es publicarà el 17 de juliol. I atenció, perquè aquest nou àlbum vindrà acompanyat de nova gira, que primer farà pels Estats Units i després per Europa, l'ha anunciat avui, aquesta gira que començarà per París, després per Dublín, Glasgow, Londres, Amsterdam, Berlín, Estocolm, Milà. I les dues últimes dates per acabar aquesta gira són a Barcelona. 2 únics concerts a tot Espanya, al Palau Sant Jordi, 27 i 28 de juny de l'any que ve. I les entrades es podran comprar a partir del pròxim dimarts, a les 9 del matí, a les plataformes de sempre, Live Nation, Ticketmaster, El Corte Inglés. Però és veritat que igual hi ha molts que tenien moltes ganes que vingués Gracie Abrams i altres que diuen, escolta, no tinc ni idea de qui és aquesta noia.
1: És que jo ara estava una mica preocupada.
0: Estaves preocupada.
1: Ho hauria de saber?
0: No, pots, no s'ha de saber tot en aquesta vida, Anna. Així que he pensat que avui pot ser una gran oportunitat perquè ja queda un any per aquest concert i les entrades encara no s'han posat a la venda, doncs us explico qui és, posem-ho algunes cançons i si us agrada, doncs us podeu comprar les entrades.
1: Víctor, tu saps qui és?
2: No sé qui és,
1: Ah, quina tranquil·litat. Doncs calla i escolta.
0: És fàcil. Vale. Vinga, va, som-hi.

0: Gracie Adams, de l'any 99, nascuda l'any 99, és una artista totalment centennial, que podria ser també una miqueta Nepo Baby, perquè, bueno, ella té contactes, ha de tenir contactes perquè la família estan ben connectats, perquè aquesta noia, Gracie Adams, és la filla d'un famosíssim director de cinema, J.J. Abrams, que és creador, per exemple, d'Alias... O també de Lost, de Perdidos.
1: Home, per favor, Lost, Perdidos, la primer sèrie de la vida que em va enganxar.
0: Doncs mira, aquesta noia té gens d'aquest director del cinema perquè és el seu pare, bàsicament. Director, per exemple, de Star Trek, Star Wars, Missió Impossible, entre moltes altres produccions.
1: Clar, clar.
0: Però aquesta cançó que estem escoltant de la Gracie Adams, 21... Forma part de l'extended play del primer de la Gracie, que és el que va publicar en plena pandèmia any 2020 i que es diu Minor. Aquí tothom la va descobrir. Com podeu escoltar, és aquella generació d'artistes que fan el que s'anomena bedroom pop, que és una mica pop escrit i creat des de l'habitació adolescent.
1: Això no ho havíeu dit del Harry Styles?
0: No, del Harry Styles no. Del Harry, no seria del Harry Styles.
1: De qui? No,
0: hi ha molts altres artistes.
1: Algú m'havies dit.
2: Bedroom pop.
0: Sí.
2: Així com que coneguem, no sé.
0: Ara t'ho buscaré.
2: Que coneguem, ja, sí, molt conegut.
0: Mira, el Rojo, per exemple, que és un dels que va treure amb la Rosalía. Seria l'exemple. És que tu escoltes aquesta cançó i t'imagines un adolescent creant-la allà, perquè també parla, i el que, jo que sé, parla molt dels altibaixos emocionals que tenen els adolescents, les lletres són com un diari personal que te'ls imagines ells escrivint a la seva habitació, i elles...
1: No, és que m'està agradant, per
0: això. I també, doncs, molta guitarra acústica, molts pianos, moltes veus suaus. Per exemple, en aquesta altra que es diu I Miss You, I'm Sorry. És un estil que va seguint el seu segon projecte, que es deia This Is What It Feels Like.

0: Aquesta aquí ja tenia força popularitat, això estem parlant del 2021, sí. I 3 anys després ja arriba el gran projecte de la Gracie Adams, un àlbum amb cara i ulls que es diu Good Riddance.
1: Jo veig a la Peixera que estan ballant, és a dir, està agradant.
0: Sí, està agradant.
1: A mi també.
0: Aquesta cançó però... és molt bonica. Sí. I Know It Won't Work. Good Riddance, el primer àlbum de la Gracie Adams del 2023. I, de fet, amb aquest àlbum va ser la primera vegada que va venir a Barcelona. Ja ha vingut la Gracie Adams. Va fer 2 concerts a la Sala Resmetàs a l'octubre del 2023. I també se la va conèixer encara més aquí perquè va fer de talonera de Taylor Swift als concerts de The Eras Tour.

0: I al cap d'això, al cap d'un any d'això, que hi ha el 2024, arriba el seu segon àlbum. Aquesta seva cançó de la Gracie Adams és força coneguda, I Love You, I'm Sorry, d'aquest segon àlbum, que va presentar llavors en dos concerts a Madrid. Aquella gira no va venir a Barcelona, doncs ara sí. Per cert, aquest àlbum, que clar, s'han fet tan amigues amb la Taylor Swift que tenen una cançó juntes, d'aquest, de la Gracie Adams i ella.
1: Ah, sí.
0: Vols que l'escoltem?
1: Vinga.
0: Es diu As.

0: Doncs 4 anys després d'aquella primera visita a Barcelona, Gracie Adams tornarà a la capital catalana. Hi ha un gran estadi, al Palau Sant Jordi, en 2 concerts, 26 i 27, o 15 dies ara, 27 i 28 de juny de l'any que ve, què et sembla?
1: M'agrada, estic per pensar-m'ho.
0: Ara m'ha vingut el flash del Bedroom Pop.
1: Què?
0: Billie Eilish, per exemple,
1: clar,
0: va començar.
1: Billie Eilish, sí, sí. Sabia.
0: Sí. Sabia. Estaves ben encaminada, efectivament.
1: Perquè tu estava ben encaminada. Sí, sí, sí. Pedrals, et sona?
2: No, gens ni mica, em sap greu.
1: T'ha agradat, no, no. Víctor?
3: M'ha agradat, sí.
1: Ens ha agradat. Bueno,
3: m'ha agradat més una de les altres coses.
0: Ja. És veritat que el concert és una mica per anar...
1: Que
0: ja no, el flamisell ja no es porta, has de portar el flash del mòbil, però és una mica així aquest concert.
1: Flamisell. Ara sí que m'has deixat... Ja sé que és el flamisell, però que diguis flamisell. No, perquè... Flamisell.
0: Sí, és Flamisell,
2: el Flamisell,
0: no?
2: És el riu, un riu que hi ha a la Vall Fosca.
0: No, ara he volgut anar molt de català correcte i no és
1: clar,
0: no és
1: Flamisell. Clar, com es diu, Flamisell?
2: Encenedor.
0: És Encenedor.
1: No, però també es diu, no?
2: Flamisell s'ha fet popular ara, però
0: no ho és,
2: però Flamisell,
0: no?
2: És un riu.
1: T'has arriscat
0: davant
1: molt
0: de Josep
1: amb el Pedrals.
0: És que, clar. Home, és que no volia dir Matxero davant seu.
1: El savi de les paraules.
2: Posi el que vulguis.
1: Encenedor. 2 minuts, ja els heu escoltat, en Víctor, a Clarés i en Josep Pedrals, avui a Parelles de Fet. Ara tornem.

0: 7:43, Josep Pedrals, Víctor Fernández Clares, com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bé.
1: El Josep una mica fotut, no?
0: Sí, què vas estar fent ahir?
3: Ahir vaig estar fent jardineria i tinc l'esquena feta un cromo, tio.
0: Però què va passar?
3: No, res, que estic fent una voreta de pedres i llavors estic movent pedres. I les mitjanterro i tal, i llavors, bueno, és horrorós.
0: Perquè, clar, ahir et vas quedar amb els nens, no?
3: Sí, me'ls vaig endur al poble. Dic,
0: clar, vas dir, ja no poden anar al col·le, ja no. Vaga.
3: I jo tenia dia mig lliure, dic, per estar tot el dia amb els nens anem a treballar.
1: Clar. Vols arreglar la meva terrassa algun dia?
0: Jo t'anava a dir...
1: Et convido, si vols... que clar, t'has fet a merda.
3: Si em pagues el físio...
0: Escolta, Josep, els teus fills per això no estan, no?, tocant-se l'activitat ja o no?
3: No.
0: Però tu vols parlar de selectivitat, avui?
3: El meu nebot fa la cele. El meu nebot fa la cele ara d'aquí res, el més que ve.
0: I t'has volgut concentrar en selectivitat. Tu te'n records de la selectivitat?
1: Doncs ara estava pensant, dic, fa 20 anys que la vaig fer. És heavy, eh?
3: Sí, jo en fa més.
1: Ja. Sí, me'n recordo.
0: O sigui, el teu nebot, i què estàs? Esparverat? Preocupat?
3: No, em fa molta il·lusió, perquè com que hi he jugat tota la vida, se'm fa estrany que ja sigui una persona madura.
1: Clar.
3: I volia anar aquí, perquè aquí li diem la selectivitat, és a dir, que selecciona.
1: Sí.
3: Però Europa és coneguda com la maturitat o la matura. És a dir, és el moment de madurar.
0: Maduresa.
3: És com el ritual
1: és
3: de pas.
1: És un ritual, que abans ritual era el servei militar, no?
3: Exacte. I llavors m'he fixat de què venia això de la selectivitat. És a dir, quan va començar això de la selectivitat? Perquè, com que sabeu, a mi m'agrada mirar doncs, la conya tot d'on ve. I llavors he descobert que això va començar, atenció, a l'imperi dels Habsburgs, és a dir, a Àustria-Hongria, gràcies als jesuïtes. Ferdinand II va fer anar els jesuïtes a muntar tota una mena de currículum allà per la gent, a Viena i després a Graz, o sigui, principalment a Àustria, i quan van tenir muntat la seva ratio studiorum, diguéssim, se'ls hi va acudir que el que era important potser abans d'anar a la universitat era que realment la penya demostrés que tenia el mínim coneixement de les matèries, no? I llavors van decidir muntar així com una cosa molt, molt teatral i això, però bé, uns exàmens. I a partir d'aquí, doncs es va dir l'examen de maduresa, que és molt bonic, no? Perquè, bé, llavors ho van millorar al segle XVIII i XIX, fins que al final ja va ser una cosa molt de...
0: I sempre la mateixa edat? Era aquesta edat?
3: Sí, d'entre els 17 i els 19, diguéssim. Sempre ha estat com una cosa molt de... això de fer el pas cap a l'adultesa, no?
0: Clar.
3: I llavors he estat mirant allò que...
0: Ho porta tot subratllat amb...
3: Sí. No, perquè llavors l'evolució va passar per moments estranys, com per exemple la Segona Guerra Mundial i la Primera Guerra Mundial, que hi va haver moments que ningú va fer la CL, diguéssim, no hi va haver exàmens de CL, i llavors hi ha una generació que després es va queixar perquè no va poder accedir a la universitat, bàsicament perquè no va tenir el ritual, el seu ritual de pas, diguéssim.
0: I no, com ho van solucionar?
3: Bueno, va ser un cristo raro. De fet, mon pare, per exemple, que havia anat a la Guerra Civil, va fer la universitat després, és a dir, va tenir d'això després. Però bueno, és curiós. I llavors m'he fixat, sobretot, en com es diuen els diversos llocs.
0: M'encanta.
3: Per exemple, a Alemanya...
1: Que divertit, a veure.
3: Ah, que mola, eh? Sí. Jo sempre faig camps semàntics. Alemanya es diu Abitur.
1: Abitur.
0: Sí, l'Abitur.
3: Abitur, que ve del llatí abire, és a dir, abire, a marxar cap allà, no? I llavors Abiturus, que és el qui està a punt de marxar. O sigui, és el que
1: s'examina.
3: Que això és quasi bé com li diuen a Irlanda, que és el leaving. És el leaving. És la sortida.
0: A Irlanda
3: no?
0: Li diuen leaving.
1: És literal, tal qual,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, el leaving. Sí. Però en alemany també el que passa que, com que ho diuen en llatí, no sona tant.
1: Però el leaving és el que s'independitza, per exemple,
3: sí,
1: també de casa.
3: Exacte.
1: Sí, ostres, que
0: fort. És a dir, aquests dies tenim el leaving.
3: Sí, llavors a Àustria se'n diu la matura o Reifeprüfung. Reifeprüfung és l'examen de maduresa, Prüfung és prova, i Reife és maduresa. Després en tinc un altre d'interessant.
0: Els idiomes i en Pedrals.
3: Bueno, a Itàlia li diuen la maturità, que, tal qual. A Hongria és Eretzegi Bisga, que Eretzegi és també la maduresa. És a dir, en realitat, a tot arreu es diu igual.
1: Menys aquí.
3: Sí. Per exemple, a la República Txeca li diuen Maturitni Skuska, a Eslovàquia Maturitna Skuska també, a Israel Bagrut, que vol dir també el pas de la maduresa, a Bulgària té un nom llarguíssim, però li acaben dient la Matu. I llavors, lo divertit, per exemple, a França, és el baccalaureate, que aquí ve de les antigues corones, perquè quan passaves de grau et posaven una corona de llorer i baies fresques del bosc. I baca és baia i laureate és llorer, per tant, baccalaureate és el que porta baies i llorer.
0: Seria el més poètic, el que més t'agrada, segurament.
3: Però els francesos li acaben dient el bac. Dius, hòstia...
0: Clar, diuen, què fas, el bac i bac?
2: Amb la paraula batxillerat, també, sí o no?
3: No sé, saps que batxillerat precisament no he mirat d'on venia. És un error que, bueno, he comès un petit error. Després ja he mirat més enllà d'Europa, perquè clar, això és una cosa com molt europea. Sí. I a la Xina li diuen el gaokao. I es veu que és un examen xunguíssim.
1: M'ho imaginava, sí,
3: però xunguíssim, i que a més, si et copies, et poden caure 7 anys de presó, tio.
1: Què dius?
3: O sigui, és una cosa
0: presó.
3: Increïble. Sí. Presó si et copies a la CL, tio.
0: I que deu estar absolutament controlat. Deu haver-hi, no sé, 10 àrbitres.
1: O sigui, jo crec que ja ni se'ls acunt, no? Ja copiar-se, no se'ls passa pel cap.
3: Als Estats Units li diuen el SAT, que no sé ni què vol dir, però bueno. I després he mirat i resulta que on és més moderno és aquí. La CL, diguéssim, la selectivitat, va néixer a l'any 74. O sigui, és supermoderna, és de quan Franco es moria. I al principi li deien la ley Esteruelas, perquè era un ministre que es deia Esteruelas, sí, que va crear aquest examen, perquè va veure que si no se'ls hi colava molta gent
0: ley
3: a la uni.
0: Esteruelas.
3: I llavors, com que tothom entrava a la uni, un cop havien acabat, va dir, no, hay que hacer una prueba para...
0: Seleccionar.
1: I mira com ens ha sortit, que si ho hem filtrat tant, que és tan difícil entrar-hi.
3: Sí. Però el gros és que, clar, aquí ve la selectivitat. És a dir, no és un pas de la maduresa, sinó una selecció para que no estén todos.
1: Clar.
3: És curiós. I llavors, bueno, després se li va dir la pau i ja...
0: I on més, ja estàs?
3: Bueno, n'hi ha més, n'hi ha al Japó també se'n fan, i a Corea se'n fan a tot arreu del món, vull dir... De fet, a Corea del Sud és un examen tan bèstia que també paren tot el país, els avions canvien... Bueno, la borsa es para per fer les proves...
1: I tu penses ben bé que és un pas a la maduresa a la universitat, o què, o no?
3: No ho sé, però...
1: Però jo vaig pensar que no, que encara érem una mica...
0: No crec que érem gens madurs, no?
1: No,
0: gens
1: però mica, jo crec que no.
3: Però el que trobo és que és bonic com és a ritual de pas la festa. És a dir, el meu nebot, l'altre dia, és que em va enviar fotos i anava el tio fet un pingüino, saps?
0: Allò, dic, un teatre, tio. Sí.
3: I vaig pensar, goita, jo quan vaig acabar cou...
1: Sí.
3: No vam fer cap festa ni cap...
0: Ni graduació, ni vestit de princeses...
3: Clar. Ni ganes, també t'ho diré.
0: Sí, no,
3: de l'època del grunys.
0: El que si fèiem era una farra descomunal.
3: Sí, clar. Però ho trobo maco, també. És a dir, expressar-ho d'alguna manera, no? Aquesta cosa de celebrar amb els anys cada cop li agafo més carit.
1: Perquè si no, al final no és com se't barresen els records, no? No saps bé com va començar una cosa, com va acabar l'altra.
0: Tu fins que vas fer graduació.
2: Jo vaig fer graduació, sí.
0: És que és una altra generació.
1: Jo vaig fer graduació quan vaig acabar la carrera, no abans, clar. Sí, quan vaig acabar la carrera,
2: jo vaig fer graduació de batxillerat i graduació de la carrera.
1: Jo la del batxillerat no me'n recordo ara mateix, sincerament.
2: I el Paso d'Equador, que també feien, també.
1: El Paso d'Equador, és veritat.
0: Tu i jo no fèiem batxillerat.
3: No fèiem cou.
0: Fèiem bupicou.
3: Curs d'orientació universitària.
0: Ja entrant ja al Pleistocè, anem a tirar la música d'en Pedrals.

0: Josep.
1: Fantàstic,
0: que has triat
1: el Gaudià
0: clàssic, el Gaudià Musiguitur.
1: Que és l'himne estudiantil per antonomàsia. Diguéssim, a més, en aquesta versió del Salvador Brotons, que trobo que l'arranjament és preciós, i més com que és en Salvador Brotons, que viu aquí al costat, sempre fa més
2: quilòmetre
1: goig.
2: Zero. No?
0: Quilòmetre zero.
1: I també perquè em fa molta gràcia, perquè és com un himne estudiantil i tal, que sembla que hagi de ser molt seriós, bueno, té aquest aire així, però que és una cançó que ve dels Goliards, és a dir, és una cançó dels estudiants que se n'havien anat de farra. I a més és Gaudià Musiguitur. Gaudim, doncs, jovenes d'un sumus, joves mentre ho som.
2: Clar, que no,
1: és
2: bé,
1: a dir, aprofitem aquesta joventut. Clar. I tal.
0: Ai, que bonic.
1: Que és com una manera de dir, visca la vida i tal, no? I llavors hi ha un moment que diu, vivat nostra brevis est. Bueno, és a dir, tot parla sobre la brevetat de la joventut i sobre prendre-s'ho tot amb alegria.
0: Mira, veus?
1: Inclús diu, viva't acadèmia i viva't professor.
0: Viva't acadèmia.
1: Ubi sunt quiantenós in mundo fuere. On són els que abans eren? Pues un
0: és que aquesta secció, en Pedrals, la podria fer ara parlant amb llatí,
2: sí,
0: saps,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Com alemany o a saber. Pedrals, fantàstic. Penso ara que selectivitat és som els menys originals i el pitjor nom, estem d'acord?
1: Sí, li hauríem de canviar el nom.
2: És el més avorrit, sí.
1: El més
2: romàntic, sí.
1: Sí.
0: Víctor, tu vols parlar d'una figura clau de l'imaginari col·lectiu?
2: A veure, parlarem avui del mascle...
0: El mascle ibèric.
2: Mascle ibèric o del galà, és correcte en català?
1: Galant.
2: El galant clàssic, quan penseu en un galant, vosaltres en què penseu? Ara mateix, com aquells galants, us han recordat
0: sí.
2: aquells galants
0: home,
2: clàssics,
0: sí,
2: no?
0: Pel·lis, no? De...
2: Sí. O com
0: de
2: eren.
0: De fa molts anys.
1: Sí. I a mi em venen aquelles imatges mica... com cine americà dels anys 50.
0: A mi blanc i negre gairebé.
2: Però quines aptituds hauria de tenir, per
0: masclistes,
2: exemple?
0: Masclistes, no?
2: Masclista, clar. Potser, però des del punt de vista positiu, que o sigui, seductor, no?
0: Ah,
2: interessant,
0: sí.
2: Positiu, no sé.
0: Sí.
2: Clar.
1: Distant, amb una veu molt greu.
0: Sí, una mica...
2: Un galà...
0: No, una mica de lo que el viento se de lo clar, que sí, de no, Clark Gable, no?
2: Sabríeu dir galants, per exemple, d'aquí així una mica més patris que a Catalunya, jo crec que no hem tingut gaire pensar al cor, no?
0: Qui seria? Però, quin galant?
2: Però jo que sé, un Arturo Fernández, algo així, no?
0: Ah, home, clar.
1: Hòstia, sí. Arturo Fernández. Hòstia, deu ser mort, no, l'Arturo Fernández?
2: Val. Sí, és ben mort. Doncs la qüestió és que, bueno, no sé si explicar-te això del programa, sembla que
0: sí,
2: estigui fent promo.
0: Sí, no.
2: Però volia parlar d'això, de la crisi del mascle ibèric o del galant clàssic, perquè bàsicament ens hem adonat que, doncs, que aquesta figura ha desaparegut, o que com a mínim no tenim un equivalent, potser afortunadament, perquè representava moltes coses que ara no ens agraden, no? Com, per exemple, doncs, aquest carisma que potser doncs, tenia aquest paio, no? aquest tipus d'home, potser ara hem vist que era allò que diem ara, mansplaining, no? En anglès, que, doncs, allò
0: ja
2: que només parlaven però no volien escoltar ningú, no? Aquests homes en el sopar i bueno, les pel·lícules potser fins i tot se'ls hi veu, no?
0: Asseguts, cames ben obertes,
2: exacte.
0: No? I aquí
2: estigui jo. Sí, només parlaven ells i les dones els escoltaven. Doncs això, sembla que, doncs que el galant clàssic, el mascle ibèric, està en vies de desaparició i hi ha doncs, gent que s'hi està resistint. No sé si sabeu aquells gurus de YouTube, el Joan deu estar ben posat en això, que fan com vídeos recomanant a les ties com s'ha de seduir, com s'ha de lligar...
1: Sí.
2: Bueno, que bàsicament són uns fatxes de merda, uns xavalets que són més tontos que... Són tots feíssimos. I van dient com han de seduir a les dones i tal. Bé, doncs, de tot això parlem en un programa que estrenarem aquest diumenge, bueno, que es va estrenar el diumenge passat.
0: Com es diu?
2: Es diu Lo que pasó, pasó.
0: Mira.
3: Está el galán clásico en apuros.
4: Galán es un hombre misógino, disfrazado, de buena educación y elegancia.
5: Yo creo que el problema es que ahora ya no hay palabra para definirlos.
6: De repente lo que veíamos como una elegancia a lo mejor era condescendencia.
7: Y no es por nada, los galanes también lloran.
0: Jan Boris.
1: A mi m'has fet pensar en aquella frase famosa de l'hombre blandengue.
2: El fari.
1: El que va con el carrito del súper, que dius, cony,
2: sí,
1: tio,
2: sí.
1: Saps quin problema hi ha, no?
8: He detestat a l'hombre blandengue.
0: Mira.
8: La mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. Porque es verdad, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio, porque además creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Al hombre blandengue le detesto, ese hombre de la bolsa, de la compra y ¿qué te iba a decir? Yo, el carrito del niño con el coche, y venga, no sé qué.
2: El Faris
0: era l'any 79, increïble. No?
2: Sí, sí, sí.
1: Imagina't.
2: Jo m'he hagut de veure tots aquests vídeos perquè jo he sigut redactor d'aquest programa. Clar, jo no estic gaire posat en el món de la premsa del cor, però bueno, ho he abordat des del punt de vista periodístic i participo com a col·laborador.
0: Espera, que hem de parar.
2: Vale.
0: No, estem mirant el rellotge, que és aquest moment. Ara m'ho expliques. Això és a RTV, eh?
2: RTV, sí.
0: A la tele, no? Televisió espanyola.
2: A RTV, sí, la plataforma.

0: RTV,
1: RTV, sí.
0: A la tele, no? Televisió Espanyola.
2: A RTV Play, sí, la plataforma de Televisió Espanyola.
1: Això, exacte.
0: No marxeu, ja sabeu que teniu les dues opcions. Quedeu-vos a les 8 aquí a Cadena Ser.
3: A la Cadena Ser i Ser Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
4: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipte.cat/estudiar-art-i-disseny. Dona forma al teu talent.
5: Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria 24 hores al dia, totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
6: Descobreix Amavir a Reus, 900-30-20-10 o entra a amavir.es. Amavir, la nostra casa és casa teva.
7: I la penya era com aquests minyatos que volen fer, no, és igual, no vam tenir suport de ningú, teníem, i ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra i assajàvem a casa meva, i a casa meva hi havia aquesta taula i hi havia, bueno, pues el somier, pues les coses que tenim, i assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
8: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia amb Màxim Castillo.

0: La deu, eh? Qui està cantant, Pedrals? La reconeixes o no? L'hem citat, eh?
1: És el Fari.
2: És que està molt jove. No. No,
0: és en Bertín Osborne.
3: Ah,
0: no,
2: és que és molt jove aquí, el Bertín.
0: Claro, sí, no, sí. Jo perquè ho he vist al guió, no sé si l'hagués...
2: Aquesta cançó es diu Caballero de Verdad.
0: Caballero de Verdad.
2: Que wow. Encara ell s'atribueix a aquest terme quan fa, crec que un any, no volia ni reconèixer la paternitat del seu fill.
0: Vull dir
2: que,
0: gran tema.
2: Continua ja, en aquells anys.
0: És a dir, tu, Víctor, ara participes en aquest programa Lo que pasó, pasó,
2: lo que
0: i parlareu
2: pasó, pasó.
0: De Mascle Ibèric.
2: Sí, cada setmana hi ha un capítol com central, és un programa que s'ha fet des de Sidecar Media, la productora que encapçala la Sílvia Abril, i llavors, a partir d'un tema doncs, que és una mica el fil conductor del programa, fem una mirada al passat i veiem si han canviat les coses cap a bé o cap a malament.
0: Clar, i tenim un arxiu espectacular.
2: Exacte.
0: Per treure tots els machos ibèricos de la
2: televisió. Aprofitem l'arxiu de Televisió Espanyola, però, per exemple, aquest és un tema, però ja n'hi haurà més. N'hi haurà, per exemple, doncs, la veu del poble o les dones i l'humor. Però, bueno, aquest diumenge parlarem d'això, del mascle ibèric.
0: Està en crisi,
2: per exemple, doncs, tot allò del mascle ibèric o del galant com a home seductor, bàsicament, ara ho mirem amb la distància, i era un home que era infidel, bàsicament, i que posava les banyes, fins i tot, per exemple, l'Arrañaga, Carlos L'Arrañaga,
0: tenia un titular... Carlos L'Arrañaga, però si teníeu cara de bonàs, no?
2: Sí, bueno, que ell, per exemple, deia que era infidel per avorriment, o sigui, però, i a més, les dones deien que era un pillín, no? O sigui, clar,
0: ho hem vist com... Pillín, no?
2: Sí. Sí. I després hi havia aquesta mena d'expressió que eren homes que se vestien per los pies, que mai ho he entès, això, que, ¿sabes? Esto es un hombre que se viste por los pies.
0: No entenc.
2: No l'heu escoltat mai, això?
0: Sí, em sona, sí. Però vale. Literal no ho entenc.
2: No, doncs, no, no ho hem, no, encara no ho hem trobat, tampoc això.

0: Però bueno, bàsicament la qüestió és que aquest, o sigui, ens serveix doncs tota aquesta reflexió per veure que aquests tios, aquests mascles, aquests galants, per exemple, una particularitat positiva que se'ls atribuïa, que era el fet de ser, de lligar molt, de tenir com moltes això, com molts
1: molt
0: afers,
1: èxit,
0: molt
1: no?
0: èxit. Ara, per exemple, veiem que en quant a les dones es continua doncs fent a l'inrevés, i els tios joves, o sigui, els adolescents, per exemple, fan allò que diuen body counting, que d'això, per exemple, també hi parlem en el programa, que és bàsicament establir el valor d'una dona perquè són adolescents, al final, els que ho fan, tenint en compte el número d'homes amb qui han anat al llit.
1: Ah, el body counting.
0: Body counting, és a dir, que en aquest programa fem una mica... Digues?
1: Els homes que t'has tirat.
0: Els homes que t'has tirat, sí. És a dir, que aquesta...
1: El pedral està fent una cara.
0: Sí, sí. Bueno, això, la qüestió és que parlem d'això, que el mascle ibèric, el galant, l'home tradicional està en crisi, perquè al final era un home heteronormatiu, al final, no, heterosexual, i parlem de si existiria doncs un nou home, no? O sigui, un nou galant, i jo vaig arribar com a una conclusió després de parlar al programa i participem el Boris Izaguirre,
1: sí,
0: la Paloma Barrientos, la Samantha Hudson i jo, vull dir, una barreja ben curiosa,
1: sí.
0: I potser pensava que un bon home o un bon nou galant podria ser un tio que es deixés d'admirar a si mateix, sí, i que comencés a pensar en els altres, no?
1: Llavors i vam trobar algú.
0: Vam posar alguns exemples de gent coneguda, per exemple, no seria potser un gran exemple en tots els sentits, però que el Lamin Yamal doncs traies la bandera palestina, no? Per exemple, en aquella rua, o per exemple el Borja Iglesias o l'Héctor Bellerín, que són futbolistes al final, sí, de primera divisió, doncs que s'hagin significat sí, doncs per causes feministes i per causes LGTBIQ+, que aquests homes dels qui parlàvem, doncs, mai ho van fer. O sigui,
1: però aquests serien els nous galants.
0: Bueno, galants, jo crec que el de galant ja està més que destruïda, en aquesta paraula.
1: Sí, no? És que això, sí, ja
2: mira,
1: està.
2: Mira, una amiga meva deia que digues, havia passat del macho alfa al macho alfalfa. I vaig trobar que era un joc de paraules preciós.
0: És maquíssim.
2: Perquè, no? Vegetarià, ja, vegà, sí, no? Aquelles
1: alfalfa, coses. Alfalfa, està molt bé.
2: El macho alfa, el macho alfalfa.
0: Després
2: no?
0: Hi ha uns nous homes que són aquells que són heterosexuals, que es pinten les ungles i es vesteixen de rosa i denuncien que riuen d'ells perquè ho passa molt malament. Vull dir, es volen apropiar de que tenen un micro i dir que els hi fan bullying. Mira, xaval, que ets...
1: Mira, xaval.
0: Que ara voldràs apropiar-te al nostre discurs. Bueno, en fi, que veieu el programa, que molarà molt.
1: Que el podrem veure a partir de diumenge,
0: els
1: no?
0: Els diumenges a les 8 a RTV. Bueno, a la plataforma,
1: bé,
0: quan vulgueu.
1: Pinta molt bé,
0: sí,
1: Víctor.
0: Sí, sí, sí. Estarà molt guai.
1: I l'Osborne, què? El portareu, no, eh?
0: Ah, l'Osborne és millor que no ho miri. Sí, sí.
1: Pedrals.
2: Anna.
1: Que vagi molt bé, Víctor Fernández.
0: Moltes gràcies.
1: Un petó, sou els millors.
0: Abraçada,
1: fins un altre dijous.
2: Adéu.
1: Dos minuts, i aquí un home és galant. No, volia fer el joc de paraules... No, és Miquel
3: Nogué,
1: un gran periodista, que està moreníssim,
3: falta un altre Joan Serra,
1: que s'està posant vermell. Dos minuts, mira, Joan Serra, ja els tenim, fins ara.
4: Al balcó.
5: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
6: valorado
5: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
6: Y otra. Valorado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Haz tu verano realidad con Kanaki Viajes El Corte Inglés en Albania, Azores, con hasta 500 euros de descuento y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Kanak con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
8: Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
9: ¿Y este? ¿A qué se dedica?
8: Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
10: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: ¿Cómo viviremos? ¿Dónde viviremos? ¿Cuánto viviremos? Estas son las preguntas que definirán nuestro futuro. La cadena se reúne el 4 de junio a los líderes empresariales e institucionales que ya tienen las respuestas en Seremos, un encuentro para construir juntos el futuro. Seremos, construyendo el futuro. Organiza la cadena SER con el impulso de Moeve. Este futuro tiene futuro y Johnson & Johnson, transformando el futuro de la medicina, redefiniendo el cuidado de la salud.
10: ¿Molestos ruidos que no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin Noche con Escolcia relaja tus oídos para que duermas mejor. Sonofin Noche.
11: Tiri, tiri, tiri. ¿Eres seguidor de esta cadena?
12: Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 8 i 8, se'ns acumula feina a l'Oasi Política amb en Joan Serra, cap d'Informatius de CIRC Catalunya. Com està, Joan?
1: Bon vespre.
0: Miquel Noguer, director del País de Catalunya. Miquel, bé, com ho portes?
2: Vespre. Aquí estem.
0: Anem a la directa. El president Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés.
3: Sí, ho ha explicat literalment per informar sobre la situació política relacionada amb les últimes investigacions judicials conegudes. El que expliquen fonts de Moncloa és que aquesta compareixença ha de produir-se després del Consell Europeu, és el 19 de juny, i també un cop Zapatero declari davant l'Audiència Nacional, que això és els dies 17 i 18 de juny. Per tant, ja ens n'anem a la setmana del 22 de juny, que seria justament abans també del Comitè Federal del PSOE, que és el 27 de juny. Avui justament ha arrencat el judici contra el germà de Pedro Sánchez, contra David Sánchez, que s'asseu al banc dels acusats per haver obtingut presumptament un lloc de feina fet a mida, diu a la justícia, a la Diputació de Badajoz, que estava governada pel PSOE, i se l'acusa de delicte de prevaricació i tràfic d'influències en la seva contractació. Avui hem escoltat també les primeres paraules del president de la Generalitat, de Salvador Illa, després de conèixer que l'Audiència Nacional demanava al PSOE que entregui tota la informació de la campanya del PSC, de Salvador Illa, a les darreres eleccions al Parlament, les que van acabar amb la seva victòria.
4: Si algú es pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs. Perquè la nostra força no és estar a les institucions, són els nostres valors.
3: Recordem que ja fa uns dies va defensar fermament la figura de l'expresident Zapatero i aquest matí en una conferència a Barcelona ha dit això al president de la Generalitat. Diu ella que els socialistes no són ingenus i que sap distingir entre casualitat i coincidència.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. Que ningú es confongui amb això.
3: I l'oposició demana explicacions i transparència als socialistes catalans, ho han fet des de Junts, també des del PP. Tots dos partits volen que el president comparegui al Parlament per explicar-se.
5: Aquí habitualment alguns juguen a fer veure que la mà esquerra no sap què fa la mà dreta. I a la pràctica, la mà esquerra i la mà dreta formen part del mateix cos.
6: Si el jutge ha demanat aquesta documentació és perquè té alguna sospita i per tant veurem si està fonamentat o no està fonamentat. Em sembla que la situació, insisteixo, és d'una gravetat extrema.
3: Això deia en Josep Maria Cruzet, Santi Rodríguez, tots dos en una entrevista al Café d'Idees.
0: Què hem d'esperar de la compareixença de Sánchez demà?
3: I també les diferències amb el que va dir.
0: Sí, perquè ja va dir que no hi havia motius per l'avançament electoral.
7: No, jo crec que estan convençuts de que no hi ha motius per l'avançament electoral i ells ho estan repetint i volen defensar així i no crec que hi hagi un canvi, almenys si no hi ha, és a dir, si no hi ha novetats gravíssimes, per entendre'ns, no, jo tampoc espero cap canvi.
0: Cada hora pot passar qualsevol cosa, això també tenim.
7: És a dir, aquí en aquests moments el que està passant és que el Partit Socialista està digerint multitud de fronts que se li estan obrint, i clar, quan parlem de la compareixença de Pedro Sánchez, quin dia de juny serà exactament, doncs les coses que poden arribar a passar d'aquí a que aquesta compareixença es produeixi, doncs són incalculables, m'atreviria a dir, no? Però sí que hi ha una creixent pressió dels socis d'investidura, sobretot perquè es donin explicacions i que siguin explicacions creïbles. Per què? Perquè en casos anteriors hem vist els d'Avalos i de Cerdán, que es van fer aquelles auditories internes a la feina que s'havia fet des del Ministeri de Transports, no? I es va voler tancar molt ràpidament qualsevol sospita sobre pagaments irregulars, sobre comissions, etc. Però també es va veure, doncs, que s'havien, no és que s'havien escapat coses de pagaments irregulars des del Ministeri, però sí que s'ha vist clarament que hi havia altres coses que s'havien d'investigar dins del PSOE, això no va sortir, i per tant ara ja no n'hi ha prou, diguem-ne, amb unes explicacions genèriques, cal baixar més al detall. Això encara no s'ha produït i aquí és on podríem tenir alguna novetat demà, i si no, perquè si això no passa, doncs sí que jo crec que els socis, sobretot que és el PNB, que ja ho ha fet, i Junts i Esquerra Republicana amb més claredat, doncs aniran tirant cada vegada més cap a un discurs de no tant convocar eleccions com que es faci algun tipus de moviment. Quin moviment podria ser? Per exemple, n'hi ha un altre que es podria fer, que és la qüestió de confiança, és que Pedro Sánchez posés, diguem-ne, a consideració del Congrés dels Diputats si el seu govern té o no confiança per poder continuar, no? No dic que ho hagi de fer, però és una eina constitucional que està prevista i que és, a més, entre cometes, constructiva en el sentit de dir, senyors, senyores, tinc prou suports per continuar governant aquest any que queda de legislatura.
3: Escoltem, si us sembla, els socis, ara que el Miquel el citava, i així podem seguir amb en Joan, a Gabriel Rufián i també des del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban.
1: Lo que corresponde, y eso es lo que le está diciendo el Partido Nacionalista Vasco, es que este año sea el de la disolución de las cámaras. A él le corresponde realizarlo.
2: Resistir, convendría que gobernaran. No sé, yo creo que la gente merece algo mucho mejor. Para empezar, una izquierda que no dé vergüenza.
8: Tres idees ràpides. Una, l'eina de la qüestió de confiança. Si anéssim ara uns mesos enrere, qui la demanava era Junts. I qui no la va voler aplicar en aquest moment és Pedro Sánchez. Ara les circumstàncies han canviat, no? Segona idea. Jo crec que després de tot el que ha passat, les explicacions més detallades són imprescindibles, perquè ja no és que li demanin aquells socis que puguin estar un punt més distanciats, sinó que li demanen fins i tot aquells socis, com Esquerra Republicana, que no només tenen acords signats amb el PSC i que volen que hi hagi un recorregut de legislatura perquè es puguin desplegar, sinó els que són fins i tot més propers ideològicament. Perquè és veritat que Junts i PNB doncs, tenen una certa distància i històricament aquests espais polítics han jugat també amb la dreta conservadora, ara ho estan fent amb el PSOE, però en canvi en altres partits que també demanen explicacions d'una manera molt clara. I tercera idea senzilla. El que salva ara mateix a Pedro Sánchez és que no hi ha una majoria alternativa articulable en forma de moció de censura. És a dir, que el PP està tan enganxat de bracet a Vox, que això genera anticossos fins i tot en espais polítics com els del PNB i Junts.
3: I ara que parlem que a finals de juny hi ha aquest comitè federal, dins del PSOE pot anar-se tensant la situació? Paje, que sempre és habitual o tradicionalment llança missatges més en contra Pedro Sánchez, sí que ha demanat ja eleccions. Avui hem escoltat, però, Salvador Illa molt defensant fermament el PSOE, a Zapatero. La maroteca pot anar pesant també dins del Partit Socialista conforme avancin els dies?
8: A mi em sembla que el moviment d'Illa avui no és qualsevol. És un moviment en una situació molt complexa per a Pedro Sánchez i per al PSOE, de dir, jo sóc al teu costat i jo poso la mà al foc per tu i jo t'ajudaré a creuar el riu en aquest moment tan complicat, no?, en què la corrent es tira tantíssim.
0: Hi ha moltes mans posades al foc, eh?
8: Sí, i després una altra qüestió. El pròxim comitè federal del PSOE no serà senzill per a Pedro Sánchez. És veritat que fins ara ha tingut el partit molt controlat i que la veu discordant era Paje, però ha arribat un moment en què la situació al PSOE és molt complexa. És molt complexa perquè l'últim moviment judicial indica que allà hi van haver moviments capitanejats per Cerdán en un moment en què Cerdán encara tenia la confiança de Pedro Sánchez, però que pretenien, pel que hem intuït en els moviments judicials que hi ha hagut, que segurament Cerdán el que pretenia era posar un tallafoc perquè veia venir el que li venia després d'Ábalos i Koldo, no? Per tant, eren uns moviments molt pensats per Cerdán, però que estava executant en aquell moment la persona de més confiança que tenia Pedro Sánchez del PSOE.
7: Sí, el que preguntaves sobre el paper, en aquest cas el que ha dit Salvador Illa, el paper del PSC, és a dir, jo crec que no podem oblidar d'on venen tant el PSC com Sánchez, és a dir, Sánchez d'alguna manera salva el PSC en moments molt negres de la seva història, quan era, no diré que irrellevant, però que tenia un poder institucional baixíssim i que havia caigut a cotes de popularitat i de suport electoral baixíssimes, i al revés, Pedro Sánchez aconsegueix el suport del PSC des de molt el primer moment de presentar-se, quan ningú donava un euro per ell, per entendre'ns, sempre va tenir el PSC al costat, per tant han unit la seva unitat en el destí, per entendre'ns, no? I per tant, ara crec que tampoc seria creïble per cap dels dos que, diguéssim, es distanciessin o es divorciessin, perquè han anat junts, han anat de bracet. I el que crec que el PSC sap molt, que clar, té molt clar, és que els diners de la seva campanya electoral no van servir per finançar activitats o presumptes activitats irregulars del PSOE. El jutge ho vol investigar-ho, vol mirar doncs, si efectivament va ser així, si els diners que van anar a parar en aquell portal web que es diu Crònica Libre, doncs, si eren per pagar anuncis electorals o si eren per una altra cosa. Crec que el PSC té molt clar que això no va ser així i, per tant, poden anar tirant i, sobretot, reivindicant l'obra de govern de Pedro Sánchez i també, que sembla que faci molts dies, però en fa dos, de José Luis Rodríguez Zapatero.
0: En fa dos, és que clar, És que no sé si la societat pot estar assimilant tot el que està passant. S'eclipsen molts altres temes que també tenim preparats. Clar, estem a un any de les eleccions municipals. Aquest dissabte Junts per Catalunya celebra una convenció municipalista amb tots els alcaldes i regidors del partit amb la idea de fixar objectius i línies estratègiques de la campanya.
3: Sí, recordem que a Barcelona Junts ara mateix és l'únic partit sense candidat definit ja, i per decidir-lo hi haurà primàries. Jordi Martí, que és el líder del partit a Barcelona, li ha sortit una competidora després que es retirés Josep Rius. És la diputada del Congrés i periodista Pilar Calvo que s'erigeix com a candidat amb més afinitat a Puigdemont per fer-li la competència a Martí, que representa més una línia més de tradició convergent, que de fet ha sigut la mà dreta de Xavier Trias durant molts anys. Hi ha altres que estan acabant de decidir si es postulen també, per exemple, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas o la diputada Glòria Freixa. No és fàcil que tots puguin acabar-se sumant a aquestes primàries. Recordem que per postular-se necessiten obtenir els avals del 20% del cens d'afiliats de Junts a Barcelona. No sé quina particularitat creieu que pot tenir la campanya de les municipals a Barcelona respecte, o a l'àrea metropolitana respecte a la resta de Catalunya. Com veieu la batalla per les municipals a la capital catalana?
8: A veure, Barcelona sempre marca quin és el balanç que acaben fent tots els partits a escala catalana, per molt que hi ha moltes batalles que són diferents, no? Però Barcelona sempre marca. I jo crec que aquí, ara que tregues el tema de Junts, Junts té un problema molt gros. Per què? Perquè va guanyar les últimes eleccions amb Trias. El resultat clarament serà pitjor, perquè arribar a la victòria electoral ara mateix no està a l'abast de Junts, i tot aquest procés de tria del candidat denota fins a quin punt doncs comença a suporar doncs certes actituds dins del partit, doncs que ja no són tant d'un tancament de files en Puigdemont, sinó que hi ha doncs gent del món municipal que aixeca la mà i diu: i quin és el nostre projecte d'aquí endavant? A Barcelona és particularment clar, perquè hi ha una batalla per la candidatura, però en la lectura de les pròximes municipals, dels resultats electorals, passarà molt també el que passi a Barcelona i a l'àrea metropolitana. I aquí jo crec que particularment el PSC doncs està més ben situat en aquest sprint final, que queda un any, no?, fins a les municipals, perquè té la bandera del govern de Barcelona i també doncs una presència a l'àrea metropolitana molt, molt important. I segurament la segona força que està més ben situada mateix és Esquerra Republicana. Almenys així ho apunten les enquestes.
0: Que falta molt, Miquel. Jo t'he vist cara de... Un moment, falta molt encara.
7: No, falta molt, però sí que fa uns dies un dirigent de Junts em deia: bé, hem de decidir qui enviem a perdre. Que pot semblar molt derrotista i molt catastrofista, però els partits polítics...
0: Per això hi ha qui s'ha baixat del barco.
7: Bueno, no, però vull dir que els partits polítics d'ordre, i Junts en el fons n'és un, perquè encara alguna cosa conserva, diguem-ne, del que era Convergència i Unió, també saben que això de Barcelona és una batalla a llarg termini. Trias va trigar 3 eleccions a ser alcalde, però se'n va sortir finalment. Per tant, han de decidir si volen plantar una llavor, diguem-ne, per d'aquí a 4 anys... Imagineu-vos, si falta molt per d'aquí un any, imagineu-vos si s'estic parlant allà a llarg termini en la política de l'any 2026, diguem-ne, que tot va molt ràpid. Però hem de decidir si volen un candidat que pugui, o candidata que pugui aguantar 4 anys a l'oposició, fer-se gran i vés a saber si després això...
8: Que és el que ha intentat Esquerra amb l'Hisenda Alemanya.
7: Exactament. O bé un candidat o candidata doncs per sortir del pas ara, intentar salvar els mobles o el que es pugui, no? Entre comptes no fer el ridícul, per entendre'ns, perquè saben que ho tenen molt difícil, que en aquest moment els socialistes estan forts a Barcelona, que no tenen un projecte alternatiu clar, i això és el que han de decidir una mica. Ara, jo sí que veig en aquest moviment de Pilar Calvo, sí que veig realment un tancament de files, entre cometes, de diferents famílies del partit, que pensen que pot ser una candidata que pugui plantar batalla. No diré que amb garanties de guanyar, però sí amb una certa garantia de fer un resultat que serà, com deia el Joan, pitjor segur que el de Xavier Trias, però que no sigui, diguem-ne, catastròfic, que és el que no es podrien permetre.
3: És molt interessant els oients si volen entrar a cercatalunya.cat, perquè diferents companys d'aquesta redacció han fet diferents reportatges per parlar dels temes que seran centrals en aquestes pròximes municipals, agafant una ciutat per parlar d'un dels temes, per exemple, doncs, mobilitat, turisme, habitatge, immigració, la inseguretat, la percepció de la inseguretat, també com relacionar-se amb l'extrema dreta, principalment amb Aliança Catalana, a través de Barcelona, però també de Figueres, de Manresa, de Mataró, de Tarragona o de Lleida. No sé com vosaltres, marxant de Barcelona, quins temes són els que segurament s'entraran, perquè s'ha parlat molt de la seguretat, de la percepció de la seguretat i d'aquesta relació que molts alcaldes hauran de tenir amb uns possibles bons resultats de partits d'extrema dreta com Aliança Catalana, especialment.
8: Sí, en el corredor més interior de Catalunya hi hauran debats que estaran entrellaçats, però que si voleu teniu un denominador comú, que és la irrupció o el pes que pugui tenir l'extrema dreta, no? Particularment d'Aliança Catalana. Aquest serà un dels temes sobre els quals gravitarà aquestes pròximes eleccions municipals. I d'aquí, si vols, se n'enllacen altres temes, com l'irrupció o l'afiançament de debats com el de la seguretat, i fins i tot d'una manera vinculada, tot i que s'ha de separar, també el debat de la gestió de la immigració. I aquí, ho explicàvem en aquesta casa també, doncs no només hi ha un recol·locament o una voluntat de combatre contra aquesta extrema dreta que hi romp dels partits més aviat conservadors, que han endurit un cert discurs, per exemple, en matèria de seguretat, sinó que l'esquerra també s'està recol·locant. Per exemple, aquí vam explicar fins a quin punt Esquerra Republicana doncs estava fent formació als seus càrrecs locals per doncs, actualitzar aquest discurs, sent conscient que l'electorat doncs també ha percebut una sèrie de problemes a les seves ciutats que s'han d'atendre d'alguna manera, no?
7: Quan es parla de, és a dir, de serà si l'extrema dreta de, si se li dona més o menys força, jo ho baixaria a dos conceptes bastant concrets que crec que marcaran i que dividiran una mica Catalunya en dos i que són difícils d'anomenar perquè són gravíssims. És a dir, un serà la islamofòbia directament, és a dir, hi haurà una Catalunya, la Catalunya interior, que debatrà sobre immigració musulmana sí, immigració musulmana no, i serà així de cru. Ho podran adornar més o menys amb les seves paraules, però s'estarà parlant d'això. I en una zona més urbana de Barcelona, que serà també molt centrada en la immigració llatina i la relació que fan alguns partits d'immigració llatina amb bandes llatines, diguem-ne, delinqüencials. I aquí es pararà molt. Ja se n'està parlant molt a l'àrea metropolitana de Barcelona. I aquest debat suposarà per moltes bandes, ja et dic, s'adorni d'una manera o d'una altra, serà així. I crec que, lamentablement, això és el que marcarà tota la campanya electoral, i potser a Barcelona crec que hi haurà un element extra de, entre cometes, ens han robat la ciutat i veiem com recuperem la seva identitat. Quan dic que ens han robat la ciutat, serà culpar, diguem-ne, els expats. També un altre cop els immigrants, no?
8: I dues d'aquestes carpetes que explicàvem en aquesta sèrie, que és el binomi turisme.
7: Exactament,
8: I habitatge.
7: I el turisme.
0: Clar, és
7: turisme,
0: que per sota hi ha l'habitatge.
8: Turisme-habitatge, que lliga amb el que deia en Miquel, no? D'aquesta sensació d'haver perdut el govern de la ciutat.
7: Però l'Esquerra Republicana està fent aquesta campanya a Barcelona de manera molt, molt clara, no? És a dir, ens han robat el concepte de ciutat que nosaltres teníem, de les botigues, etc, el que fos, no?
0: Els hem cedit, també, es diu.
7: També penso que no entren massa a la base, perquè... No sé, molta gent es queixa, no?, que s'han tancat la merceria del barri, l'han tancada...
0: Però tu hi anaves?
7: Ningú es fa la pregunta de quina és l'última vegada que vam canviar un botó de la camisa i vam anar a la merceria a comprar-lo, no? I no vam canviar la camisa directament, que és el que es fa més ara, no? Llavors ens quedem en aquests debats escumosos, no? Però és que em temo que aquesta serà la campanya electoral que ens ve.
0: Aquesta serà la campanya. 3 minuts.
3: Encara que sigui,
0: perquè, com dèiem, tant soroll ha eclipsat temes com aquesta protesta que hi ha, Joan.
3: Sí, hi ha hagut una protesta aquesta tarda en la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya després de la nova decisió del Constitucional que ha tombat la principal llei catalana per lluitar contra la pobresa energètica, en concret la part del text que impedeix que les empreses tallin la llum o el gas a persones vulnerables. L'argument del Tribunal és que això ho ha de regular l'Estat. Aquesta llei va ser aprovada al Parlament per unanimitat després que ho impulsessin diverses entitats que avui han convocat aquesta concentració. Per exemple, Josep Babot, de l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
9: Necessitem un full de ruta urgent per afrontar aquest nou escenari i una resposta coordinada amb les entitats i administracions que formen part de la taula de pobresa energètica.
3: Els càlculs diuen que s'ha evitat 200.000 talls de llum amb aquesta llei i això no vol dir que ara es comenci a tallar la llum de totes aquestes persones perquè es manté un escut social, les bonificacions extraordinàries via decret estan vigents fins al 31 de desembre amb una prohibició explícita d'aquests talls, però si aquest decret no es renova, llavors sí que s'entra un escenari incert. Fons d'Endesa, a més, diuen que l'empresa no prendrà cap mesura immediata. Però és veritat, i així fem el comentari ràpid, però...
0: Aquestes preguntes d'en Joan, que en un minut heu de contestar.
3: No, però ho comentava abans amb en Joan a la redacció, que...
8: És que això es pot sintetitzar molt idees.
3: Hi ha un consens fa temps de que no es pot tallar la llum a les famílies vulnerables, fins i tot a les pròpies empreses, és una cosa que hi ha un consens de fa molt temps i que això està blindat encara que passin decisions judicials com aquestes.
8: Jo crec que entre les grans formacions s'ha superat fins i tot distàncies ideològiques i que hi ha aquest consens. Mm. És a dir, que hi ha un punt de dir, fins aquí hem de fer alguna cosa perquè aquests talls de subministrament a famílies vulnerables no succeeixin. I, per tant, això hauria de condicionar també les decisions de com es blinda aquesta situació més enllà del 31 de desembre, per molt que hi hagi un debat competencial.
7: Jo aquí discrepo i soc bastant més pessimista.
0: Sí?
7: Penso que s'ha abandonat el debat de la pobresa energètica. No que s'hagi abandonat, però que ha baixat, diguem-ne, en l'agenda d'actualitat i en l'agenda, diguem-ne, de prioritats dels partits. Per exemple, doncs, quan a Catalunya caduca la qüestió dels comptadors socials, no? que s'estaven instal·lant amb comptagotes, però que s'estaven instal·lant, doncs no s'aprova cap alternativa a això, dient que ja hi ha precisament el decret estatal. I si aquest decret estatal vens el 31 de desembre, qui ens garanteix que l'1 de gener n'hi hagi un altre en vigor? Sobretot veiem, per exemple, el que ha passat amb els lloguers.
0: El que està clar és que n'estarem atents, i més amb el pessimisme d'en Miquel Noguer, se n'ha d'estar atents.
3: O el realisme.
7: Ara tampoc t'hi marxa així, ja t'has passat al vespre. Potser tant no m'equivoqui.
0: Gràcies per l'oasi, bé, l'agradaria.
10: Al balcó. 5, 6, 7, 8. Valorado.
11: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
10: en España.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
13: Sí.
12: Ponga el PIN.
13: No, póngalo usted, 4504.
11: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
14: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
15: En cada partido jugamos todos con el 3x2 en todos los cafés LOR. Comprando 3, uno te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 10 de julio.
14: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
16: Mira, esto es una brisa y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
17: Pues eso, necesito encontrar un coche que me siga el ritmo.
18: Entendido. Necesitas algo que funcione entre semana, espacioso para escapadas, tecnológico y que conecte contigo. Juan, cada día vuelves con la misma pregunta y la respuesta es la misma.
19: Skoda Karoq. El SUV que responde a todos tus planes. Llévatelo desde 25.700 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
10: La graderia del balcó. Amb Joan Tejedor.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Ciutadans de Catalunya, ja el tenim aquí, havent dinat aterrat Anthony Gordon, el primer fitxatge del Barça per la propera temporada, que encara no és oficial, però que ja està tancat i que aquesta tarda ha passat la revisió mèdica. Aquesta tarda també s'ha fet oficial que Michel Sánchez deixa de ser l'entrenador del Girona. El tècnic el va tornar a la màxima categoria del futbol estatal, el tècnic que el va fer tocar el cel classificant-lo per la Champions, el tècnic que no l'ha pogut salvar aquesta temporada, tanca un cicle amb moltes més llums que ombres al capdavant del club gironí. De seguida hi serem, igual que també de seguida escoltarem Xavi Pascual, l'entrenador del Barça de bàsquet, que avui ha donat explicacions, les que ha pogut o les que ha volgut, de per què pagar la seva clàusula final de temporada. Tot això és el més destacat d'aquest dimecres 27 de maig, en què el Toni Suárez segueix el control tècnic.

0: Dient que s'han seguit fent oficials comiats al Barça femení, aquest matí el d'Ona Batlle i a la tarda el de Mapi León. Després de 9 temporades i 27 títols amb la samarreta blaugrana, més de 300 partits, s'ha acomiadat amb un missatge a les xarxes del Barça, amb el principi i el final en català.
1: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys, m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys. I sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
0: I en què entre agraïments a família, staff, companyes, afició, ha recalcat a la funció social que ha tingut aquesta etapa gloriosa del Barça femení i ha fet servir una expressió que ja ens va regalar ahir Alexia.
1: Sentir que hemos ayudado a que el fútbol femenino crezca y abrir camino para muchas niñas que hoy sueñen con jugar este deporte. Y eso es mérito nuestro, pero también vuestro, por supuesto. Solo me queda daros las gracias por todo vuestro apoyo y por animarnos en cada paso del camino. Hay recuerdos que se me quedarán para siempre, pero sobre todo nunca olvidaré la sensación de sentirnos acompañadas allá donde jugáramos. Hoy me toca cerrar la mejor etapa de mi vida y aunque es difícil, me voy con el corazón lleno, orgullosa de todo lo que hemos vivido juntas y agradecida por haber formado parte de esta gran familia.
0: Una altra que se'n va amb el cor ple, igual que ahir Alexia Putellas van viure els seus últims minuts com a jugadora del Barça en directe a la graderia del balcó, i avui la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez, que ha donat la convocatòria pels partits de la propera setmana, li ha dedicat aquestes paraules.
2: Hablar de Alexia es hablar de una futbolista que no solo ha ganado títulos, sino que ha redefinido lo que significa competir y liderar en el fútbol mundial. Su despedida en el Barça no marca un final, sino que cierra una etapa que ya es historia de nuestro deporte. Alexia se va habiendo dado todo con una exigencia máxima durante más de una década. Este estándar es precisamente el legado que deja. Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Algo más que talento, una mentalidad que transforma equipos. Para mí y para nosotros, se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, y eso en el deporte de élite es algo reservado solamente para las grandes leyendas. Lo más importante es que su impacto no se queda en los trofeos. Yo creo que va a hacer creer al resto de jugadoras que pueden llegar a lo que consideren. Alexia no se va, nos deja en España una forma única de entender el fútbol.
0: És la lloa de la seleccionadora en el moment de donar una convocatòria. Pol Riera, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Una altra vegada amb molta presència de jugadores blaugrana.
3: Així és, ja coneixem la llista de les convocades per jugar els dos partits de classificació pel Mundial de 2027 contra Anglaterra i Islàndia. Sonia Bermúdez recupera Aitana Bonmatí en una llista amb presència d'11 jugadores del Barça convocades per la seleccionadora espanyola. A banda d'Aitana també hi són Cata Coy, Irene Paredes, Patri Jarro, Salma Barayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia Botellas, Claudia Pina i Ona Batlle, a més de les catalanes Laia Codina i Jana Fernández. La seleccionadora Sonia Bermúdez, a més dels elogis que hem sentit cap a Alexia i celebrar també la tornada d'Aitana, ha confirmat en un lapsus inesperat la sortida de Misa Rodríguez del Real Madrid.
4: Bueno, en el caso de Misa, desde que vino con nosotros a nivel de entrenamientos, a nivel de todo, ha estado espectacular. Al final en los clubes es una jugadora que también, bueno, pues no va a continuar en el Real Madrid, y bueno, pues las decisiones que se tomen al final de temporada son de forma personal, y bueno, pues si el míster consideró que no jugase, pues es su decisión.
3: Espanya juga les seves opcions directes en els dos darrers partits de classificació contra Anglaterra el 5 de juny i contra Islàndia el 9 de juny.
0: Estarem pendents també d'aquests partits. Avui ha donat la convocatòria Sonia Bermúdez a Madrid, a la capital de l'Estat. Segueix la campanya electoral a les eleccions del Club Blanc del proper diumenge, no aquest, el següent, el 7 de juny. Ja en Videm, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Avui no hi havia actes, però sí que Enrique Riquelme ha fet un comunicat carregant sobre unes paraules d'ahir de Florentino Pérez.
5: Exacte, com bé dius, continua la campanya de retrets entre els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Ahir tots dos van presentar candidatura, Riquelme ho va fer pel matí. Hores més tard ho va fer Florentino, que va defensar la seva gestió i va atacar directament a l'oposició.
6: Y ahora que ya hay candidato alternativo, lo entendemos todo. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que estaban en aquella junta directiva, los mismos que en una asamblea que todos quisiéramos borrar de nuestra memoria, robaron la soberanía de los socios. Ahora se presentan los hijos, los cuñados e incluso los directivos que no tienen el más mínimo pudor presentarse ante ustedes después de aquello. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid.
5: A la candidatura de Riquelme no han sentat gens bé aquestes paraules i ho qualifiquen d'atacs directes. És per això que aquest migdia el propi Riquelme ha emès un comunicat oficial carregant contra Florentino, el candidat a la presidència, defensa que el Madrid mereix molt més que soroll, mentides i campanyes de difamació, i conclou que Florentino Pérez i el seu entorn han optat per la desqualificació personal i l'atenció. D'altra banda, Riquelme continua desafiant a un debat televisiu cara a cara a Florentino, de moment sense resposta.
0: Doncs seguirem pendents d'una campanya electoral que va arrencar forta ahir. Avui, sense actes, ja s'han respost també aquesta vegada per escrit i veurem com continua. En futbol, per això, tenim ja també un ull posat en el Mundial. Una de les grans sorpreses de les convocatòries que hem anat coneixent va ser la inclusió de Neymar amb el Brasil. I avui, Pol, compta perquè no s'ha entrenat.
3: Així és. Neymar Júnior té una edema de grau 2 al bessó que el tindrà de baixa de 2 a 3 setmanes, segons el metge de la selecció brasilera. La lesió ha arribat 10 dies després de conèixer la celebrada de convocatòria en Brasil de cara al Mundial, que per cert representaria la seva quarta participació en una Copa del Món. L'extrem, però, no abandonarà la concentració malgrat la lesió. El doctor de la selecció ha assenyalat que continuarà un tractament intensiu en els pròxims dies. Neymar es perdrà els dos amistosos previs al Mundial contra Panamà i Egipte i serà dubte per Ancelotti de cara al debut a la fase de grups contra el Marroc el 14 de juny. Fins que no superi les proves definitives que marca la FIFA 24 hores abans de l'estrena mundialista, no podrem saber si participarà en el Mundial o no en el seu lloc, i podran entrar també jugadors que s'han quedat fora, com João Pedro.
0: Per tant, pendents de Neymar, la gran sorpresa, que torna a tenir el turmell tocat. I en poliesportiu, parlant de sorpreses, hem tingut la més grossa de totes a Roland Garros, perquè ha quedat eliminat Jannik Sinner.
5: Exacte, sorpresa majúscula, el número 1 del món Sinner ha caigut eliminat a segona ronda del Roland Garros a mans de l'argentí número 56 del món, Juan Manuel Cerúndolo. De fet, encara sorprèn més la derrota perquè l'italià tenia el partit totalment encarrilat, 6-3, 6-2, i de cop tot s'ha torçat al tercer joc. Sinner ha hagut de demanar la presència del metge, la Philippe Chatrier, després del que semblava un cop de calor, i des d'aleshores 5-7 i després un doble 1-6. De totes maneres, Sinner ha sortit a pas a dir que no ha perdut només per la calor.
0: Per tant, sorpresa amb Sinner en aquest Roland Garros, i veurem si d'un altre planeta segueix sorprenent-nos Marc Márquez, perquè pot ser que torni a córrer ja el proper Gran Premi. Ha rebut pràcticament l'alta.
5: Sí, de moment ha rebut l'apte mèdic per iniciar...
0: L'apte, no l'alta.
5: Exacte, l'apte mèdic, que vol dir que de moment pot iniciar el Gran Premi d'Itàlia a Mugello, amb la condició que després del primer entrenament lliure d'aquest divendres al matí haurà de tornar a passar una revisió mèdica que determinarà si està en condicions o no d'afrontar la resta del Gran Premi.
0: Doncs n'estarem pendents, 20 minuts i les 9 comencem a obrir els melons grossos del dia.

0: Fitxatge a Barcelona, Anthony Gordon. El primer fitxatge per aquesta temporada. Si el Barça a la davantera ha deixat sortir dos jugadors, Rashford, que acaba la sessió, i Lewandowski, que acaba el contracte, Gordon ve per agafar, perquè ens entenguem, la vacant de Rashford, la del davanter de banda. Per tant, encara queda la carpeta grossa del davanter que estigui més previst que jugui pel mig, tot i que Gordon, ara ho analitzem, també ha ocupat les diferents posicions d'atac, és polivalent. Nil Solà, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, Joan Tejedor, molt bona tarda.
0: Ens explicaves ja ahir que estava pràcticament tancat, avui el que t'hi jugues ens deies que aterrava, i efectivament l'has vist arribar a l'aeroport i ha passat la revisió mèdica i tot.
1: Sí, l'hem vist arribar a l'aeroport, acompanyat dels seus agents, també de la seva família. Ja ha passat la revisió mèdica, també ha firmat els contractes. És el primer fitxatge d'aquest Barça per la pròxima temporada. Hansi Flick, l'extrem que comentàvem ahir, amb agressivitat, amb desequilibri, amb verticalitat, capaç de repetir molts esforços a nivell físic, de recuperar, de pressionar, de marcar gols. Una bona incorporació per Flick, que no vol dir que marxi Rafinha. Al revés, en principi, segons confirmen fonts del club, Rafinha aquesta temporada, insisteixo, aquesta temporada, es quedarà al Barça. Hi ha més moviments, Teje, la d'Anthony Gordon serà la primera cara nova, és el substitut de Rashford. Jo, com a mínim per la informació que tenim a la cadena SER, això li tanca totalment la porta a Rashford, però és que hi ha més noms que estan sobre la taula i que a les últimes hores et despistes una mica al Barça i el moviment és absolut.
0: Absolutament. Ara els repassem. Aquest migdia el que t'hi jugues, el nostre especialista en futbol internacional, l'Àxel Torres, ens feia una bona anàlisi de com pot encaixar Gordon i d'aquest preu de 70 més 10 milions d'euros, que per l'Àxel, per com està el futbol a dia d'avui, creu que és una bona operació.
2: Absolutament. És capaç d'associar-se i és capaç també d'anar a l'espai, de tirar aquestes desmarcades, aquestes ruptures, per buscar la profunditat. I que, a més, la pressió alta la porta a la sang, no? Per tant, jo el veig un jugador útil, que és cert que no tinc clar que sigui titular indiscutible, però sé que dir això quan pagues aquesta quantitat pot semblar una incongruència, però el futbol d'altíssim nivell ara mateix necessites que el jugador 12, que el jugador 13 siguin d'altíssim nivell també. Crec que si pots fer l'operació des d'un punt de vista econòmic, la faria sens dubte.
0: Econòmicament, ja ens ha anat explicant l'Adrià Soldevila que el Barça té virtualment la norma de la normalitat, l'1-1, que hem anat coneixent els últims anys, i que, segons també us hem vingut explicant les últimes hores, si ens mirem l'espai salarial que ocupa Anthony Gordon, l'opció que tenia el Barça de pagar 30 milions d'euros per Rashford, si sumem els 30 milions que costava el traspàs més la fitxa i ho dividim en els anys de contracte que se li feien a Rashford i fem el mateix amb Gordon, el 70 que costa, el que cobrarà, i dividim en els 5 anys de contracte, ocupa una quantitat similar, però fins i tot una mica menys Gordon que Marcus Rashford. Per tant, l'operació encaixa perfectament al Barça i d'aquesta manera l'Àxel ens deia que tècnicament també li sembla un jugador prou diferent quan el va començar a veure a l'Everton com per encaixar. Així que, de les dues posicions de la davantera, una, la que ve per jugar principalment a la banda, però que també pot jugar pel mig, feta, Rashford, a l'espera d'oficialitat, i l'altra, Nil, el principal nom que hem anat seguint durant tota la temporada és el de Julián Álvarez.
1: És el de Julián Álvarez, sembla que Deco ha agafat carrera, està en negociacions també amb el representant, els intermediaris que volen aportar en aquesta operació per Julián Álvarez. Sembla que a les pròximes hores el Barça podria fer una oferta del voltant de 100 milions d'euros en 90 fixes més 10 en variables. En principi jo crec que no hauria de ser suficient per poder portar a Julián Álvarez, però tal com hem explicat avui al bar i al que t'hi jugues també, en el Barça li han traslladat que Julián ha dit a l'Atlético que en cas de sortir vol anar al Barça. I aquí t'afegeixo que Julián sent molta atracció per poder jugar al Barça, per jugar sota les ordres de Hansi Flick, i que veu que segurament l'objectiu que ell tenia de lluitar pels títols i de fer un pas endavant a la seva carrera podria fer-ho o podria estar més a prop si pogués jugar al Barça. Hi ha optimisme al voltant d'aquesta operació. No serà senzilla com ha estat segurament la d'Anthony Gordon, però Deco treballa per poder-ho fer abans de que s'inici el pròxim Mundial.
0: Així com Gordon al Newcastle et va dir 70-10, sí, vinga, va, doncs tanquem-ho ja, amb l'Atlético és més complicat que sigui tan automàtic, però com explica el Nil, si Julián ha fet aquest gest que, segons li han traslladat al Barça, ha estat així, de dir-li a l'Atlético no només vull sortir, sinó que vull que sigui només el Barça, si ha estat així, que és el que li consta al club blaugrana, doncs veurem l'Atlético el que triga o no a venir-se a negociar. El temps li juga a favor, perquè clar, el Barça ho vol tancar ràpid abans que el Mundial revaloritzi futbolistes. Els clubs que han de vendre saben que les seves opcions passen pel contrari. Nom amb el que no s'hauria de negociar, són les prioritats, la davantera,
1: sí.
0: Gordon Fett i el nou, veurem com evoluciona això de Julián, si el Barça envia la primera oferta i quina és la reacció de l'Atlético. Però un altre nom que ja hem explicat que havia estat ofert, que el Barça no el considerava prioritari, però que segueix sense definir destí, Bernardo Silva, hi ha algun canvi?
1: Bernardo Silva s'ha escalfat bastant l'operació en les últimes hores. De fet, fonts properes al jugador ens expliquen ara mateix fa només uns minuts que és el moment que més a prop està del Barça. Se'l prioritza per davant de Marco Rashford i Flick va acabar molt descontent del rendiment a les últimes setmanes, els últims mesos de Rooney Bargi. Se li obre la porta a Rooney Bargi, jo sí, i això també ho podem explicar ara mateix en primícia el que t'hi jugues, només amb una sessió amb opció de compra o traspàs, és a dir, el jugador tampoc vol una sessió normal, li obre la porta Flick a Rooney Bargi, això vol dir que Bernardo Silva, a part de jugar per dintre, també pot jugar en aquesta posició de, on se l'ha vist jugar moltes vegades, d'extrem i anant cap a dins, però aquesta operació, insisteixo, que no era prioritària pel Barça, que interessava, era un jugador que agradava, que se li havia ofert al Barça diverses vegades, doncs ara sembla que pot anar endavant, i a més, el futbolista, la seva il·lusió i les seves ganes també, com passa ara mateix amb la majoria de futbolistes arreu del món, és poder acabar jugant al Barça.
0: El que cobrava el City, imagino que s'ho ha de treure del cap, i no sé si això implicaria fins i tot el... esperar que hi hagi alguna sortida al Barça, també.
1: Jo crec que si es fan aquests tres futbolistes hi ha d'haver alguna sortida important. Jo ja saps que quan hem anat parlant aquí a la grada i també a les transmissions, crec que un dels que el club aniria millor que sortís és Jules Koundé, perquè té la posició, creuen que coberta, però no podem amagar que hi pot haver alguna sortida sorpresa tal com estan en el mercat. I clar, Bernardo Silva, Julián Álvarez i Anthony Gordon són tres recursos molt potents per un Barça que al mig del camp ja té bastants futbolistes, que sembla que Marc Casador ha de ser el que ha de sortir, però que també s'ha de veure si n'acaba sortint algun altre més. Com he explicat avui al matí, el que t'hi jugues, els 100 milions d'euros pel davanter estan posats igual, com ha explicat sí que el Bar. Per tant, Anthony Gordon firmat, ofensiva les pròximes hores per Julián Álvarez, i podem explicar ara mateix aquí a la graderia del balcó que Bernardo Silva més a prop que mai del Barça, sense estar evidentment tancat, i que Rooney Bargi se li ha obert la porta, opció de compra, sessió amb opció de compra obligatòria o traspàs ara mateix. Ja saps que al Barça les coses poden canviar totes molt ràpid.
0: Doncs aquí tenim els tres fronts ara mateix. Nil, i seguirem a sobre, a dos quarts de 12, l'Arquero Més.
1: Una abraçada.
0: 12 minuts i les 9.

0: I haurà de tornar a alçar-se el Girona i ho haurà de fer sense Mitchell. Ja és oficial. Àlex Luna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs no et diré que sorprès, perquè era una notícia sí, esperada, però sempre toca una mica que pugui marxar Mitchell, especialment per la petjada que ha deixat aquí el Girona.
0: Ja és oficial, Mitchell no seguirà la banqueta del Girona la temporada que ve. També ens explicaves aquest migdia que Quique Cárcel ha estat ratificat com a director esportiu, per tant, a veure com es recompon, amb quina nova figura a la banqueta i amb quins canvis a la plantilla, no? Però sobretot ara la carpeta és aquesta, acomiadar bé Mitchell com toca, després de tot el cicle que ha fet, i trobar-li un substitut.
1: Sí, és el més important, és la prioritat. De fet, el club no s'ha dirigit a l'afició, que és potser el que reclamava, no? Després del descens, que sortís el club a dir alguna cosa més enllà del president del Figeli, la propietat no havia dit res. El que hem pogut saber, doncs, era perquè precisament s'estaven intentant tacar aquests temes. Primer, el tema de la direcció esportiva, si continuava Quique Cárcel. Un cop ja s'ha sabut, doncs, el tema de l'entrenador, que per cert, i també ens ho ha comentat en Nil, que hagués continuat en cas de no baixar a segona. I bé, després d'aquesta etapa que ja semblava que es tancava un cicle i que ha acabat amb la notícia de l'adeu a Mitchell, doncs ara sí, la prioritat és buscar un entrenador. Evidentment ja els han buscat, el propi Nil també ha dit aquest matí que s'havien reunit amb el seleccionador de Panamà, Carles Martínez era un dels altres, fins i tot s'havia apuntat a la llista Eder Sarabia, que no serà, perquè ja va anunciar que deixava momentanament el futbol. García Pimienta fins i tot a la llista estava Dai, l'entrenador de l'Europa i excapità del Girona, i fins i tot, aquesta és una sensació, encara no és informació, però tinc una sensació de que potser també està a la llista l'entrenador del filial, Quique Álvarez, que juntament amb el seu germà doncs han fet una molt bona temporada de segona ref.
0: I no és gens mal nom. Doncs, Àlex, seguirem a sobre aquests dies.
1: Gràcies, sí, seguirem a sobre.
0: Fins ara. Tinc per aquí també la narradora del Girona Carrusel. Hola, Núria Vilamala, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, TG, bona tarda.
0: Remata un moment de signatura perquè tu has narrat tota l'era Mitchell des de la segona divisió fins a la Champions i aquesta caiguda a la cadena SER.
2: Sí, i en aquest cas no serà un tòpic, TG, dir que Mitchell ha marcat un abans i un després, a la història del Girona. Va arribar un equip acostumat a jugar a play-off descens a primera, a perdre'ls i a més a fer-ho d'una manera molt cruel. Ell va tornar al Girona a primera amb un play-off que va acabar amb una nit màgica a Tenerife. Va canviar la mentalitat d'un equip que més un cop a primera ha meravellat amb el seu joc i ha competit de tu a tu amb els grans. I a més, ha portat el Girona fins a l'imaginable, fins a jugar a la Champions League i trepitjar estadis com San Siro o el Parc dels Prínceps. Amb Mitchell, el Girona ha estat un dels millors equips de la Lliga, ha jugat el millor futbol vist mai a Montilivi i ha arribat a fintes impensables com jugar a la Champions. Però el llegat de Mitchell, TG, a més, va molt més enllà. Ha demostrat ser un entrenador top, ha portat a molts jugadors a exhibir el seu millor nivell i ha estat un exemple més enllà de lo futbolístic, perquè ha entès des del primer moment que el Girona era molt més que un club de futbol, un tècnic de Vallecas que ha entès la importància de la cultura catalana d'integrar-se a Girona, Catalunya, d'aprendre el català des del primer moment i ha estat un gran exemple a Mitchell. I ara tegen un dia com avui, que més enllà d'aquest últim descens, no? Posem una mica en perspectiva tot el que hem viscut amb Mitchell, només ens queda, òbviament, des de Girona donar-li les gràcies en majúscula, desitjar-li tota la sort del món i mantenir l'esperança, tegen, qui sap si algun dia aquesta història tan bonica entre el Girona i Mitchell pot tornar-se a repetir.
0: Ha de passar la història del Girona com un mite. Gràcies, Núria.
2: Una abraçada.
0: Ho rematem en bàsquet. La primera cita del dia d'avui era la roda de premsa de Xavi Pascual, de l'entrenador del Barça de bàsquet, en què ha explicat els motius pels quals, quan acabi aquesta temporada, quan el Barça guanyi o deixi de lluitar als play-offs de la Lliga CB, pagarà la seva clàusula de rescisió i sortirà del club. El Xavi Saissó, que ja ha estat, ens ha preparat aquest resum pels que no l'hagueu pogut escoltar.
3: És la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera fora de comunitat i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat més. Més que no pas la mirada del futur. El futur de la secció serà molt millor que el present actual, com si diguéssim, tot i que el present, ara que recuperarem a tothom, cuidado, que si estem tots serà diferent, i si ens posem a tots en forma i arribem a final tots en forma, tenim les nostres opcions amb tots els respectes per tots els rivals. Però jo he viscut el present, i el present és el que a mi m'han fet molt de mal, no? Jo crec que és la primera vegada que no poso el Barça a quarts de final. Però per mi això és definitiu. És que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pasqual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte.
0: Xavi Seixó, com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda, Teje.
0: Quina sensació et deixa la roda de premsa? Quines conclusions treus?
4: Bueno, jo crec que és una roda de premsa elegant per part de Xavi Pasqual, per llegir moltes coses entre línies. Jo la resumiré dient que no s'ha adaptat a perdre i a la manera de funcionar ara del club envers el bàsquet. Això li ha generat, com hem escoltat, desgast i patiment, per no assolir objectius, com almenys arribar a quarts de final de l'Eurolliga. Però, clar, hi ha algunes incògnites, per exemple, aquí, en les que no ha volgut entrar Xavi Pasqual. Una és el seu futur. Li han preguntat, bueno, tens alguna oferta? S'ha parlat de Dubai, ha dit que no tocava, per tant, no parla, haurem de veure més endavant. La relació entre Navarro i ell i Mario Bruno, ell diu que és perfecte i tal, però clar, el club està buscant un substitut a Navarro, com ja vam explicar ahir, no? Fitxatges que ha fet ell, fins a 4. El nou entrenador els voldrà. Si arriba Obradovic, voldrà Mike James, que és un jugador molt, molt conflictiu. Bueno, clar, són coses que, com dic, s'han de llegir entre línies, perquè, per exemple, Xavi Pasqual s'ha queixat moltes vegades, jo crec que és un dels temes pels quals marxa, de la nul·la autoexigència del club per millorar. I també ell va demanar un fons de contingència per fitxar en cas de lesions a cara a la temporada vinent, i el club li va dir que ho estudiaria, però no li han dit res més. Per tant, jo crec que se'n va emprenyat, però avui ha fet una roda de premsa, bueno, clar, davant tenia a Navarro, a Bruno, al president en funcions, a Rafa Juste, a Enric Massip i tal. Quan els hem vist tots a la primera fila, hem pensat, bueno, pues, Pasqual, el que no podrà fer avui, en el que diem en l'argot periodístic, és fer una rajada, perquè, en fi, tal com era l'escenari, no, ja es veia venir que no passaria.
0: I els entrenadors o grans mites del Barça que surten per la porta gran i que deixen el seu nom immaculat no acostumen a fer-ho, acostumen a passar-s'ho, eh? No és el primer que diu que perdre amb el Barça desgasta el doble, perquè només et toca la part professional de que t'hi va la feina, sinó que, a més, t'hi va la part emocional. Són molts els que han dit això. Ara, Xavi, quan diu és que no m'acostumo a perdre, entenc que això l'hagi desgastat aquesta etapa, però ara que ve un estiu pel mig per fer net i aquesta conversa que ha anat tenint de com pot pujar el pressupost de la secció en 8 milions dels fitxatges que pugui tenir lligats, dels canvis que es puguin fer a l'estructura si es prescindeix de Navarro i veurem si de Mario Bruno i que es porti una altra figura que sigui al capdavant de la secció. És a dir, Xavi Pasqual, amb tot això, el fet d'haver-se desgastat perdent i tenint estiu per recuperar-se i canvis a la vista, entén que malgrat això veu que pot ser que la tònica sigui la mateixa, o estic llegint massa entre línies?
4: Bueno, no, a mi hi ha coses, com dic, que, com aquesta, que no acabo d'entendre, no? Perquè si el futur és bo en el Barça, bueno, doncs, llavors queda't i tira endavant i intenta solucionar-ho, no? Vull dir, clar, haurem d'anar veient, no? Vull dir, pot ser que ell, doncs, hagi fet un relat avui i que, en el fons, dic, pot ser, doncs, hi hagi la superoferta de Dubai, que se sabrà, doncs, quan acabi la temporada i se'n vagi, doncs, a cobrar el triple que aquí, no? Vull dir, no vull dir que això sigui per lo que és, però pot ser, no? Però, clar, és que ell diu, bueno, és que el futur és molt bo. Bueno, doncs, llavors anem a intentar arreglar-ho, no? Jo entenc que ell, el que s'ha donat compte, perquè ell diu que va entrar al Barça, ho ha dit també, més amb el cor que amb el cap, el mes de novembre, i que ell es veia venir que podia passar això, i que ha passat, no? Quan diu això vol dir que no li fitxessin, que no es classifiquessin pels quarts de final de l'Eurolliga. Bueno, doncs ha passat, no? Ha passat. El club funciona, pues, com funciona amb les seccions, no només la de bàsquet.
5: Cadena SER. Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, el balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
6: Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
7: Me estás hablando a mí. Cada año para mí es un regalo.
8: ¿Qué le regalarías a tu hermano?
7: Yo un ñu. Ya, pero mira, a mí me gustaría más un mamut. Te voy a contar la historia de los mamuts. Mira,
8: ¿me estás vacilando?
7: Iban unos cuantos mamuts.